0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Soc l'Albert Morral, de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
3: L'univers infinit.
2: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
3: No sabia que t'agradessin els musicals.
4: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
5: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
3: Aquest no ets tu.
6: No, és el Gene Kelly.
4: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
4: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més

0: Estàs escoltant?
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: El reconstituyente físico y anímico que te devuelve tu equilibrio.
5: Funky Tracks Radio.
6: Ese que dicen que es para gente...
7: Para gente encantadora.
5: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
8: Elegir no te cuesta más.
9: Funky Radio Show.
10: Consulte la programación.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
0: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Atención.
4: Funky Tracks Radio, Tony Modulation.
5: La sociedad cuando ve a una persona así, ya huye.
6: Yo le he visto 5 veces y siempre se nubla el cielo.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A veure, parla'm una mica, tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
6: Pues la cosa es así, verá.
7: Es impresionante.
8: Me encanta, me encanta.
9: Mola.
10: Me gusta como suena.
11: Qué bonito.
5: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
12: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
13: Estàs escoltant

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
0: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer. Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A veure, parla'm una mica, tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudici.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
4: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
3: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
4: Anem al teatre.
5: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
6: ¿Cómo pude ser tan ciego para no reconocerte? Teniéndote de frente, teniéndote de frente. Quizás sea mi

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a la

0: Com sempre, tindrem el racó del Toni Rovira, en el que hi pot passar de tot, i com sempre parlarem de història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Seguiu-nos perquè us posarem al dia del que passa a la tele. Res més. Preparats? Preparades? Comencem.
1: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.

0: Doncs amb aquesta sintonia, com sempre, l'Assumpta Vitòria ens porta la història de la tele. Assumpta, com estàs?
1: Doncs la història de la tele d'avui és d'esport.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè hem buscat, per exemple, un programa que es deia La Barberia.
0: Apa!
1: I diu aquí...
0: Qui la presentava?
1: Vale, de tertúlia futbolística amb Josep Abril, el Pitu Abril.
0: El Pitu Abril.
1: I els tertulians sempre eren els mateixos polítics de diferents partits. Jaume Sobrequés, Enric Lacalle, Francesc Baltasar, José Camps, el Carles Canut, que també era l'únic perico de l'equip.
0: I tant, des d'aquí un record, el gran Canut.
1: Després van fer el dissabte i diumenge esport...
0: Bé, que escolta, què et sembla si posem un trosset de La Barberia?
1: Ah, molt bé, que després el va substituir La Porteria.
0: Exacte. Doncs pues vinga, posem un trosset.

0: quan estava buscant la barberia m'he trobat el José Mari Vaquero i m'ha dit que aquesta era la barberia del Barça. Dic, bueno, doncs som-hi. Hola, què tal?
1: Perquè esteu content.
0: Home,
1: s'ha portat aquest obsequi, que
0: potser
1: et farà feliç.
0: Gràcies.
2: Benvingut,
0: Mari Vaquero, aquí.
2: Home, Nicaragua, el partit, eh?
3: L'has de guardar, eh?
0: Home, guardarem aquí.
4: Com estem?
5: Què tal, maco? Com vaig?
2: Oi, no veies com va les companyies, eh?
0: Hola, no. Sort n'he tingut d'ell, que m'ha dit, sí, sí, aquesta és la barberia del Barça. Dic, som-hi, doncs.
3: Aquí mateix.
1: Si no el trobes, ho haguessis tornat.
0: Bueno, jo hauria buscat.
6: Molt bé. I continuem, a veure,
7: doncs,
6: què més? A veure.
7: La porteria que va substituir a la barberia, i també ho presentava el Pito l'Abril amb el Carles Canut.
6: La porteria, molt
7: bé. Va ser una cosa molt xula i molt bé. Després, la Olga Viza va fer més que un club. Apa. Per preparar la gent, una memòria històrica molt bonica. Després, el periodista Santiago Argallo, mm-hmm, va dirigir Barça, mm-hmm, Barcelona.
6: Sí.
7: Bueno, és que hi ha moltes coses, sí.
6: Què et sembla si posem un trosset també del de l'Olga Viza? Com es deia, el de l'Olga Viza?
7: El de l'Olga Viza, més que un club.
6: Més que un club. Doncs vinga, posem un trosset, un fragment també, a veure si el trobem, de més que un club.
8: Ha comenzado ya la segunda mitad del encuentro entre el Real Madrid y la selección yugoslava. No perdemos tiempo. Ramón Trezén, Nacho Calvo de nuevo.
9: Nos llevamos exactamente 14 minutos, o quedan 14 minutos 43 segundos para que acabe el segundo tiempo, y ese es el resultado, el que han visto ustedes. 57 para el Real Madrid, 55 para los yugoslavos.
6: Vinga, assumpte, molt bé.
7: I després, per acabar, els Jocs Olímpics de Barcelona.
6: Home, els Jocs Olímpics!
7: Que van estar coberts per tot el... Oh. Bueno, per la televisió del 92.
6: I tant.
7: Televisió Catalunya va participar de dues maneres diferents, donant cobertura a l'operatiu en castellà i per tot Espanya, i després, amb l'acord amb TV3, emitint els Jocs en català a través del canal olímpic, que és molt important, això.
6: Déu-n'hi-do! Déu-n'hi-do! Avui Déu-n'hi-do hem recordat, hem dit, eh? Doncs, el món dels esports, que també és important en el món de la televisió, i m'agradaria acabar, si et sembla, la secció amb un tema musical
7: ja
6: de Montserrat Caballé i del gran Freddie Mercury, una cançó preciosa que va inaugurar els Jocs Olímpics del Barcelona 92. Què et sembla?
7: Completament

0: Sí, com sempre, el senyalen, el critiquen, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Sí, sí, la envidia les corroe. Però escolta'm, amb ell això li importa un pepino. I ja està, no hi ha més. Anem a connectar amb el Toni Rovira a veure què ens porta avui. Jo no vull saber-ho, perquè ja sabeu que la seva secció és totalment explosiva, sorpresa, en la que hi pot passar de tot. Anem a connectar amb el seu plató, anem a veure si està preparat, a veure la nostra tele dels encants. Toni Rovira, que estàs per aquí? Toni Rovira, escolta.
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta? Soc en Toni Rovira, des del plató. Encara que no em veieu, sóc aquí. Sóc invisible, però hi sóc. I res, avui esperant a la Mari de Chambau, que ens ve a presentar el seu treball de 25 anys d'història, en col·laboracions amb els més famosos d'aquest país. I res, i mentrestant, doncs, per aquí, pels passadissos, a maquillatge. Mira, ella, la Mari, ja és tota una institució, però tinc una noia molt jove que té 13 anys i que vaig descobrir l'altre dia, que va vindre al programa, i avui també hi serà perquè pugui estar amb la Mari de Chambau, i que ens va presentar el seu primer single com a compositora i cantant, que es diu Ella Enar i que es diu Déjalo en Visto. No, callen, aquí no callen, i això és que estem per la ràdio, hola.
2: Hola, hola, hola.
1: Com estàs, Enar?
2: Muy bien, muy bien, muy contenta.
1: Per què estàs tan contenta?
2: Pues perquè estic aquí, amb tu, amb tots, pues molt contenta, la veritat.
1: I perquè has pogut donar a conèixer, no?,
2: el teu primer single.
1: Yeah. I vas estar... Amb qui vas estar el dia que el vas presentar?
2: Amb l'Antonio José.
1: Amb l'Antonio José. Oh. I què va suposar estar al costat de l'Antonio José?
2: Molta il·lusió, és molt guapo, la veritat.
1: Ah, és guapo, però és una mica gran per tu, no?
2: Bueno, però qui és guapo, és guapo.
1: Ah, bueno. Ell també va començar molt jovenet, eh?
2: Ja ho sé.
1: Tenia 8 anys, ell.
2: 10, crec? No
1: 8
2: sé.
1: Anys.
2: Ah, 8.
1: 8 anys.
2: Que guai.
1: I tu acabes de començar amb 13.
2: Sí.
1: Però amb il·lusió, amb ganes, amb empenta...
2: Sí.
1: De què va la teva cançó? Digue'ls-hi breument.
2: Doncs va cap a una amiga que no existeix perquè no em vaig inspirar en ninguna, però bueno, la història va cap a ella, que jo li estic dient que no torni amb una persona pues, que ja li ha fet mal una vegada.
1: Una història d'amor, d'aquelles que passen?
2: De desamor, millor
1: dir. Ja, de desamor. I en 13 anys, imagina't ja el que explica, eh? Des de l'ego que estem avançats, eh?
2: Bastant.
1: Bueno, com ho poden fer si volen escoltar la teva cançó?
2: Seguiu-me per Instagram a Enarge. /music.
1: Molt bé. Segur que en Joan Bosch la punxarà i els amics de la Caixa Tonta escoltaran Déjalo en Visto. Yeah. Aplaudeix, Nor! Digues allà que vaig jo i que callin, sisplau. Ves, corre, ves, Enar! Corre, ves cap allà i que callin! Com si anessis en patinet. No paren de xerrar, no tenen vergonya. Paco, no tenen vergonya, digues que no.
3: No tenen vergüenza, què?
1: Un moment. Us importaria tindre silenci, que estem gravant per la Caixa Tonta? On tens l'educació?
4: No,
1: però pregunto jo, on tens l'educació?
4: Aquí.
1: No, jo, clar, i vosaltres?
5: Jo sóc també abogat, no vull fer reclamar.
1: Abogat, Xavi Prats. Jo no puc creure en un abogat així, és que xerra tant.
5: Si no és també abogat, no vull fer declaracions.
1: El senyor Carlos Guan arriba amb el seu abogat sempre, no?
4: Home, hem de controlar tot.
1: Què has de controlar?
4: Allò.
1: Què és allò?
4: Home, els teus interessos, Toni, els teus interessos.
1: Mira, i l'altre posats els pantalons, Carlos Guan.
4: Sí, bueno, l'altre ets xivinxa, no? Xivinxa, eh? El rei de TikTok, el Sergi.
1: Amb pantalons brillants.
4: I tant.
1: Què et sembla?
4: Ben guapo, home, ben animat.
1: Va, quina cançó han d'escoltar del cantautor Carlos Guan?
4: Ho estàvem discutint.
1: Doncs
4: encara no
1: què discutíeu?
4: Si farem la gran cançó o esperem que la canti algú més.
1: La gran cançó és una cançó teva, Carme, no?
4: Que igual és millor fer-ne les dues.
1: Però que té la seva versió pròpia, però...
4: Que matem d'un tret dos ocells.
1: Ah, sí. Ell, com a bon català, sempre està cavilant. A veure què pot treure. No, és així. Està... Ell vol dir del tema Carme, que ha fet una versió que li ha produït el Fernando Allende, el gran cantant i actor.
4: Sí, però l'he de gran canària tot.
1: Com fa la cançó? Va, ràpid.
4: Va. Volver de nuevo a empezar. Se enfría mi alma, las noches son largas, no puedo pensar, luchar, poder resistir. El amor no me llama, será porque el karma pasó por aquí. Si existe el karma, yo lo viví. Si existe el karma, qué malo que fui. Cualquiera que ame, si tienes un amor. Vinga, ja,
6: bueno, bueno, que busquin la versió original feta sol per ell. És que tots tenen que xerrar i posar la cullerada. Tu també, charlatana.
7: Yo no,
6: eres una charlatana.
7: Yo no,
6: así que llegas y estás charlando.
7: No, hombre, es que necesito
6: hablar. Eso no es la peluquería, Charo.
7: Bueno, es igual, pero bueno, me desbravo aquí un poco. Me desbravo.
6: Espera, mira, mira, a ver, Nara, déjalo en vista un poco.
2: Déjalo, siempre promete cosas que no cumple. No te das cuenta, siempre estás en bucle.
6: Hola, déjalo en visto. Sergi, Sergi, que t'has posat això, brillant.
8: Això m'he posat brillant, això és de veritat, eh?
6: La Sergi Soler.
8: Està com boja. S'hauria de fer un programa paral·lel, o abans o després, i fer un canal 24 hores del programa.
6: Les xarxes socials estan pujant, eh?
8: Home, i tant que estan pujant. A més, si veieu aquí amb la Rosalia i tot, bueno, i un tros, que si entreu a Instagram, un tros de Miguel Noguera pel terra amb els Vengamonjas, que us partireu la caixa.
6: Que ja no sé quantes visites té.
8: Ja anem per 34.000.
6: I l'acabes de pujar avui?
8: Fa res, una estona.
6: Jo en una estona he pujat 34.000.
8: Estan com bojos, estan com bojos, sí, sí.
6: És que m'haig de tirar per terra, jo.
8: Déu-n'hi-do.
6: Bueno, us deixo, amics de la caixa tonta. Si arriba temps abans no comenci jo la Mari de Chambau, us poso una salutació d'ella. Adéu-siau, Catalunya! Joan, si te l'envio, doncs ja ho saps, comparteix aquesta salutació.
0: Gràcies, Toni Rovira, com sempre, i a tot el seu equip, que de veritat que ens feu passar unes estones la mar de divertides. Nosaltres marxem amb aquesta jove promesa, la Enar, amb aquest Déjalo en Visto, que aviat la tindrem aquí, al nostre programa. 13 anys, si és que ja, escolta'm, pugen, que no vegis, amb quina empenta. Ja sé que empezarás a remontar y tu corazón... Apa, gràcies, Toni Rovira, com sempre, i a tot el teu equip.

0: ellas, los tengo.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitoria.
0: Expectativas, incertidumbre, pero aquí sigo.
2: Y llevo todo esto por dentro. Bajar barreras mientras tenga...
3: Hola, què tal? Com esteu? Esteu aquí escoltant La Caixa Tonta. Jo sóc Tinet Rovira, director de Deges Music, i ja us dic jo que La Caixa de Tonta no en té res. Au, vinga.
4: Miles de personas van a verme brillar. Sé que si fallo y me vuelvo...
5: I avui acabem amb l'himne d'OT 2025, perquè... Tot just ara fa un any que començava aquesta darrera edició d'aquest format que tant ens agrada. Gràcies a Maria Luisa Solà, que ens ha acompanyat avui al programa. Una bona entrevista, esperem que us hagi agradat. Gràcies a Toni Rovira, amb el seu racó en el que hi passa de tot. I, com sempre, gràcies a la gran Assumpta Vitoria, aquesta veu nostrada, que cada setmana ens explica la història de la tele. Recordeu, com sempre, que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil.
2: Dejarme la piel en el intento.
4: Ya no quiero disimular. Miles de personas van a...
5: Gràcies, com sempre, per ser-hi. Gràcies a l'audiència i gràcies a totes les emissores que ens feu confiança, perquè sense vosaltres això no seria possible, tampoc. Doncs fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve hi tornem, si tu vols, amb més Caixa Tonta. A reveure. Adéu-siau, que vagi bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Govern central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments i no el tombin, tal com van fer en la darrera votació al Congrés, sumant els seus vots contraris a PP i Vox. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, reclama alçada de mires i discreció a la resta de grups parlamentaris. També el ministre de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Ernest Urtasun, s'ha mostrat disposat que la seva formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals als propietaris dels propietaris afectats per la pròrroga als lloguers davant la urgència d'aprovar al Congrés aquest decret d'habitatge. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
2: Molt bon dia. Comencem un nou cap de setmana del mes de setembre aquí a Catalunya, que es presenta una altra vegada molt tranquil, molt estable. De fet, a aquestes hores del matí tenim núvols baixos, sobretot en moltes viles costaneres de la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. Alguna boira baix i fondalades del Bages i també alguna vila costanera del Baix Empordà trobem aquests núvols baixos. Però al matí es presenta molt assolellat amb l'arribada de molts núvols alts i prims. A la tarda, aquests núvols que tenim enganxats a la costa s'aniran trencant, esqueixant, i deixarà una tarda molt més assolellada al conjunt del país i amb unes temperatures que en conjunt es mantindran molt semblants a les d'ahir divendres, màximes que tornarem a superar sobre tota la franja de Ponent, aquesta barrera dels 30 a 32 graus.
1: I seguim amb política i successos. El jutge Juan Carlos Peinado es jubila aquest diumenge després d'haver enviat Begoña Gómez a judici pels delictes de malversació i tràfic d'influències. El magistrat, gairebé desconegut per a l'opinió pública abans d'assumir el cas de la dona de Pedro Sánchez, posa així punt i final a la seva carrera judicial amb 72 anys, l'edat màxima permesa que poden tenir els jutges en actiu. Peinado tanca així una instrucció que ha marcat l'agenda política iniciada fa més de 2 anys arran d'una denúncia del pseudo-sindicat Manos Limpias. I aquí a casa nostra, Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. Amb la informació de què disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. I en els esports, en futbol, a la segona divisió, ahir victòria del Girona a Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies als gols d'Abel Ruiz i Van de Beek. A la primera meitat, els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Estàs escoltant?
3: Ostres, Laia, mira que n'arribem a estar de festes a tot arreu. Mira, ara s'acaben de les festes de Santa Tecla, aquestes ja les hem liquidades a Tarragona, però ara estem al mig de les festes de la Mercè a Barcelona, que també, déu-n'hi-do. Sitges també no sé què fan, o em sembla que també les han liquidat, però ara, clar, a Reus també, a Reus fan festa grossa, que és la Misericòrdia. Ja em diràs tu, déu-n'hi-do,
4: Sí, sí, i venim d'un estiu carregat de festa, vull dir que déu-n'hi-do.
3: És que no ens ho atrapem, Mira, llum vermella, comencem.
4: Som-hi.
3: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
4: Hola, Amadeu, hola a tothom. Avui som a divendres 25 de setembre de 2026, una jornada molt especial perquè celebrem la Diada de la Mare de Déu de la Misericòrdia i a Reus fan festa grossa. Arribem a la nostra edició número 864 en format digital i a la 2653 de tota la nostra trajectòria.

0: Tomi, comença el Festa Festa.
1: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
2: Us recordem que podeu seguir tota la nostra activitat a través de les xarxes socials de Facebook, d'Instagram, de X, de Telegram, així com des del portal Tornaveu i des del web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
0: I una salutació molt especial a la gent que ens escolta a través de les plataformes digitals com Spotify, Apple Podcast o Overcast, i també especialment a totes les emissores de ràdio que ens emeten setmana rere setmana.
2: Avui gaudirem de l'actualitat del Tornaveu i de la informació castellera, de la saviesa paremiològica, del patrimoni religiós i del nostre fons tremés tradicional.
0: Però abans, endinsem-nos en la grandesa de les festes tarragonines. Jordi Bertran ho fa possible en el seu llibre Les meravelles del seguici popular de Santa Tecla a Tarragona.
1: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
1: i Amadeu Carbó. Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
2: Els del Festa Festa ens agrada anar amunt i avall amb les gravadores i sempre que podem enregistrar materials pel programa. El reportatge que avui us presentem el vàrem enregistrar el 13 de juliol, ja fa dies, a les dependències excelses del Seminari de Tarragona. Allí, a les 7 de la tarda, ens vàrem trobar moltíssima gent de diverses procedències, estudiosos, acadèmics, companys del camp de la comunicació, festers de tots els àmbits, gent de Tarragona, gent de la resta del país, molta expectació i molta calor. És clar que pagava la pena suar. El motiu era la presentació de Les meravelles del seguici popular de Santa Tecla a Tarragona, de Jordi Bertran Luengo, i que recentment ha sortit publicat amb el segell de Cossetània. El títol no enganya i ja ens diu quin és el seu contingut. Un llibre que neix a partir de la tesis doctoral que l'autor va fer i defensar a la Universitat Rovira i Virgili. Ara Jordi Bertran ha considerat oportú fer-ne una síntesi i posar-la a l'abast de tothom. Dir-vos que si us penseu que aquesta presentació va ser una presentació a l'ús, estareu molt, però molt equivocats. Una gran sala, plena de gom a gom, on vam tenir la paraula, festers diversos, de Valls de Tarragona, acadèmics, i tot conduït magistralment per la Roser Marquès. De tot l'esdeveniment, hem seleccionat 5 talls que ens donaran una mirada ampla d'aquest llibre, Les meravelles del seguici popular de Santa Tecla a Tarragona. En Jordi Bertran ens va explicar el per què va triar el tema de la teatralitat festiva de Santa Tecla com a camp d'estudi i investigació de la seva tesis doctoral.
4: En part, alguns dels culpables estan aquí, per dues bandes, no? Per una banda, aquells que ens van ensenyar doncs, de jovenets i de petitets que hi havia alguna cosa molt, molt feble que encara es deia Santa Tecla, però que ens van portar, no? de la mà i ens van ensenyar aquelles coses que quedaven, petites, no? Reduïdes en volum, però molt importants. No? Jo crec que el fil de Santa Tecla mai s'ha perdut. De fet, que passi Santa Tecla el 22 i 23 de setembre succeeix des del 1370 que haguem trobat. Per tant, déu-n'hi-do, amb més o menys èxit, però això s'ha mantingut. Després, també, en el meu cas, vaig tenir la sort, avui m'acompanyen aquí alguns professors, perquè la URB ha fet una feina molt important. El món universitari jo crec que és molt important que es doni de la mà amb la ciutadania i en el cas de les entitats, ja sigui el seguici o les colles castelleres, doncs és fonamental. No? Per tant, jo vaig agafar aquest fil i l'he anat continuant, intentant, com sembla que deia la Lídia, no? Sempre aportar algun detall nou, i crec que a la tesi n'hem trobat uns quants que doncs, els destacaran les persones que en parlin, però hem intentat posar aquest valor, no? I posar Tarragona molt al centre, és un llibre molt de Tarragona, però tampoc d'aquella Tarragona que a mi no m'agrada gens, que és la Tarragona tancada, no? Jo crec que Santa Tecla és la gran expressió d'aquesta ciutat oberta, no? I les entitats ho feu possible, la gent ho fa possible, però jo crec que ens explica

0: aquesta ciutat molt diferent a la que de vegades ens han volgut fer veure, no? Crec que Santa Tecla és la màxima expressió, segurament hi ha altres moments de l'any també molt xulos. De fet, el llibre té mirades doncs, cap a altres moments, eh? Perquè Santa Tecla sempre es relaciona amb Setmana Santa, amb Sant Magí, amb el Carnaval, vull dir que passen coses per aquí, i també amb aquestes entrades dels arquebisbes i dels reis, que hi havia de tot, eh? O sigui, d'arquebisbes que estimaven molt la festa, arquebisbes que odiaven molt la festa, i reis que estimaven molt la festa i Santa Tecla, i reis que no els agradava res.
1: En la presentació de les meravelles del Seguici Popular de Santa Tecla a Tarragona hi va haver una bona representació de festers i teclers, però també el món acadèmic va tenir-hi un lloc molt important, amb intervencions molt interessants sobre l'obra en qüestió. La primera, la d'en Francesc Massip, professor catedràtic del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili.
2: Aquest és un treball, podríem dir, pacient, continuat, de llarg recorregut, que va començar fa més de 30 anys, no? I que he tingut el privilegi de fer-ne un seguiment exhaustiu, no? De fet, podem dir que és la consumació, amb tota la intenció, de tota una vida dedicada, doncs, a l'activisme i la gestió cultural, d'una banda, i a la recerca històrica de l'altra banda. No? Hem de dir que Jordi ha picat molta pedra als arxius tarragonins, a les biblioteques i a les hemeroteques, i amb bon olfacte ha fet noves descobertes que han ajudat a omplir buits en la nostra història teatral, que, com sabeu, és una història per molt temps bandejada i assetjada per les cultures supremacistes que ens han colonitzat el país des de fa més de 3 o 4 segles. Un teatre que, per tant, sovint s'ha hagut de refugiar justament en el bastió de la tradició popular, que té com a via d'expressió natural els carrers, les places, on ha pogut desenvolupar aquesta espectacularitat tan característica, una espectacularitat itinerant, dinàmica, que caracteritza totes les nostres festes, no? L'estudi, a més, té la virtut de combinar en la seva anàlisi els tres puntals que jo sempre he considerat en les anàlisis teatrals que, doncs, en la nostra investigació, no? I que tinc la gran satisfacció, o m'omple de satisfacció, que és Jordi se les hagi fet també seues, no? D'una banda, la documentació escrita, la iconografia i els exemples vius de la tradició popular, allò que en diem etnoteatre i etnodança. I, molt particularment, un imponent recull d'imatges pròpies i alienes, que el llibre, doncs, n'hi ha una mostra testimonial, però que suposo que en el repositori està tot l'apèndix sencer, que és impressionant.
1: La doctora Montserrat Canela Grau, professora lectora Serra Hunter i coordinadora de l'àrea de didàctica de l'expressió musical del Departament d'Història i Història de l'Art de la Universitat Rovira i Virgili, va posar en valor que estàvem davant d'un treball imprescindible amb reivindicació inclosa. Escolteu.
3: Perquè omple un buit en l'historiografia de Tarragona. El segon, perquè converteix el patrimoni immaterial que tots els que estem aquí coneixem i estimem en un objecte d'estudi científic. I si és un objecte d'estudi científic, vol dir que està fet amb rigor. I com que ve d'una tesi doctoral, està fet amb molt de rigor, perquè és dur, eh?, una tesi doctoral, us assegurem els que estem aquí, eh? Per tant, hi ha moltes hores, com han dit abans, i hi ha molt de rigor científic. Això vol dir que serà una eina de consulta, de bona consulta, perquè de llibres sobre el Seguici, sobre balls, sobre la música se n'han fet, i n'hi ha que estan molt, molt ben fets, però aquest també. Val? Llavors serà, penso que està, que és important tenir-lo. I un altre motiu que no té res a veure amb el llibre del Jordi, però que té a veure amb els llibres, és perquè és un llibre. Ja direu, i per què? Doncs perquè no es llegeix. I aquí, la gafites de torn, sempre reivindico els llibres. Perquè hem d'anar una mica més enllà del TikTok, de l'Instagram i del podcast. Perquè l'aprenentatge profund, això és que estem a la universitat ensenyant, ho tenim claríssim, l'aprenentatge profund És aquell que té, que, quan tu arribes a comprendre el que estàs fent. I l'aprenentatge profund s'aprèn a través dels sabers. I on són els sabers? Els llibres. L'altre és un aprenentatge superficial. I estem en una societat que passa pel damunt de les coses. I hem de tornar a la profunditat.
1: I Antoni Jordà, catedràtic d'Història del Dret del Departament de Dret Públic i de les institucions també de la Universitat Rovira i Virgili, va apuntar alguna de les aportacions remarcables del treball de Jordi Bertran.
4: Un primer resultat satisfactori és que ara hi ha noms i cognoms que abans no tenia. Hi ha una gran quantitat de personatges, fins ara anònims, fins ara desconeguts, dels que tenien molt poques referències, o cap, i que amb aquest llibre, amb aquest treball, tenen noms i cognoms. I sabem el que feien, el que deien, el que pensaven i com es movien en aquest entorn de la ciutat medieval, sobretot de la ciutat moderna, i la relació que existia entre aquestes persones i les seves entitats i les autoritats, etc. Vull dir que és una aportació molt destacada, crec jo, perquè a partir d'ara, si algú vol saber o vol conèixer la dinàmica, l'evolució, les circumstàncies, les dificultats en les quals es van moure totes aquestes entitats, aquestes confraries, haurà de consultar per força aquest treball. No perquè sigui l'únic que ha tractat aquestes qüestions, sinó perquè és el que ho ha tractat millor. Vull dir que en aquest sentit és una garantia, una solidesa molt potent la que tenim entre mans a l'hora de treballar i de llegir aquest llibre.
1: Finalment, Jordi Bertran va explicar-nos el perquè del títol Les meravelles del seguici popular de Santa Tecla a Tarragona.
0: Llavors, el títol de la... Per què hem posat aquest títol de les meravelles, no? Doncs una mica perquè la paraula les meravelles jo crec que és que el que avui en dia els nens, no? Per una banda, veuen quan surt el seguici, no? Per ells és una meravella, una cosa fantàstica, no? Extraordinària, excepcional, no? Jo crec que això és molt xulo, no? Però, per altra banda, també m'he permès el joc amb els professors universitaris d'una segona lectura d'aquesta paraula, perquè a l'edat mitjana, quan Santa Tecla, una miqueta abans que Santa Tecla comencés a ocupar el carrer, en el segle XIII-XIV, hi havia un savi que era Ramon Llull, un personatge que va inventar l'enciclopèdia abans que existís aquest nom, que té un llibre que es diu Llibre de Meravelles, no? I el Llibre de Meravelles intenta explicar, no?, amb aquesta paraula, tot allò que a les persones, no?, els hi serveix per entendre el món. No? I aquí hi ha coses molt espirituals, no?, avui estem en un espai de l'arquebisbat, però hi ha coses també, doncs, molt quotidianes. No? I un dels elements d'aquest Llibre de Meravelles de Ramon Llull és el Llibre de les Bèsties, no?, que és una de les parts, no?, bèsties que parlen, no? I a mi aquesta idea de que les bèsties ens parlen crec que encara avui en dia és molt vigent.
1: I fins aquí aquest reportatge a tall de presentació de Les meravelles del seguici popular de Santa Tecla a Tarragona de Jordi Bertran Luengo, publicat amb el segell de Cossetània. Nosaltres ara continuem amb el programa.
5: Festa, festa!
6: Si voleu tornar a escoltar el reportatge o qualsevol secció del programa, ho trobareu tot al web festafesta.cat. El web festafesta.cat és el gran contenidor de cultura popular i tradicional i del món associatiu, on s'hi recullen més de 3.000 podcasts relacionats amb tots i cadascun dels àmbits del nostre programa.
7: De ben jove, Joan Tomàs havia fet recitals de piano, i al llarg de tota la seva trajectòria professional va ser pianista i organista acompanyant classes, assaigs, proves o concerts.
8: Joan Amades i Gelats fou un etnòleg i folclorista de formació autodidacta que tenia dues grans passions relacionades entre si. L'una va ser l'estudi i recerca dels costums i tradicions catalanes i de l'altra va aplegar tot el material que queia a les seves mans relacionat amb aquest tema.
6: Són més de 2.500 seccions i més de 800 programes emesos del Festa Festa Internet, a més dels reportatges i programes especials.
1: Paral·lelament a tot el que està passant aquí, al Passeig del Born, que és moltíssima cosa, perquè tenim parades amb totes les colles del bestiari, tenim activitats lúdiques i tal, però aquí en el nostre estant, en el programa del Festa Festa, doncs passaran coses. Mireu, ara parlarem amb en Mateu Tres, que és president de l'agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, i amb el seu vicepresident, que és el Jordi Mullor. Però també, després d'aquesta entrevista, entrevistarem i presentarem el Ferran Urgell, que és el nou cap del Servei de Cultura Popular de l'Institut de Cultura de Barcelona. Després d'aquesta entrevista, ens visitarà l'Arnau Cristóbal i la Meritxell Martín, que parlarem d'un projecte que versa entre associacionisme, bestiari i drets culturals. Posteriorment, tindrem una visita i una entrevista que portarà contingut d'ofici festiu, perquè tindrem el Manel Estalella, que ens parlarà del seu ofici com a pirotècnic, i tancarem aquests blocs d'entrevistes d'aquest Festa Festa especial amb una entrevista al Josep Espín, que ens presentarà una iniciativa molt interessant que engloba les festes majors de Barcelona en forma de plataforma, la plataforma de festes majors.
6: A festafesta.cat els pots seleccionar i triar quan vulguis i on vulguis per tornar-los a escoltar, per llegir els guions i els comentaris, o per mirar les fotografies de cadascuna de les seccions mentre les vas escoltant.
5: Delfia Vella forma part del nucli fundacional dels 16 jutges, on s'instal·la amb el número 4.
9: A la cançó picant d'avui, les cartes es capgiren.
10: El pare Josep Massot va ser la persona que més va treballar i que més profundament coneixia els diversos aspectes que envolten l'obra del cançoner.
11: Avui a Clàssics de Cobla hem escoltat la sardana Un racó de claustre del mestre Josep Maria Bernat i Colomina.
6: A més, pots conèixer amb tot detall els orígens i la història del programa, estrenat l'any 1989. També hi pots participar enviant-nos els teus comentaris i suggeriments, tot a un sol clic. Festafesta.cat, la cultura popular i tradicional a la ràdio i a internet.
12: Escoltem ara el primer tema musical del programa. És Homenatge a Teresa, que l'escoltem en la versió que varen registrar Coloma Bertran i San Josex.

sempre recordaré-la. Teresa, ballant el vals. Potser fou l'últim fet amb algú que estimés abans que un bombardeig la tornés boja.

0: sempre et recordaré a tu. Teresa, ballant el vals.
1: Sentíem aquest magnífic homenatge a Teresa, la versió del clàssic Ovidi Montllor, interpretada per Coloma Bertran i San Josex.
2: I ara és el moment de fer un repàs a l'actualitat associativa. Connectem amb la redacció del Tornaveu per rebre l'Emma Robres. Són les notícies del Tornaveu.
3: Festa, festa!
4: Les notícies del Tornaveu.
5: Falta almenys dos mesos per començar a vestir els pessebres, segons la tradició, però el pròxim 4 d'octubre el món pessebrista ja arrencarà la temporada. Ho farà Camp de Bànol amb la 54a edició de la trobada de pessebristes de Catalunya i Balears, un punt de trobada i de convivència entre tota la comunitat. Estan convocades les 70 entitats que formen part de la Federació Catalana de Pessebristes, però és un acte que està obert a tothom. A part de generar germanor, també s'intenta donar a conèixer any rere any diverses localitats i diverses entitats. Enguany, doncs, es permetrà veure la manera de fer d'aquesta localitat del Ripollès i la seva terra. El punt àlgid de la jornada, de fet, serà veure tot el muntatge de pessebres que han estat organitzant i que quedarà oberta ja fins Nadal. Just després, un concert amb la banda de música de Sabadell posarà ritme a la jornada. A partir d'aquí, la federació encara una nova temporada amb molt d'optimisme. Així ho explica Ramon Albornal, president de la federació.
6: Llavors el que es preveu, doncs, aquest Nadal és tota aquesta activitat intensa de les exposicions de pessebres que es fan arreu de Catalunya, però les que anualment en conjunt hi poden passar més de 800.000 persones.
5: Tocarà estar atent a aquesta nova temporada pessebrista. Rialp bullirà d'aromes i tradició amb la 13a trobada d'escudelles, ranxos i sopes històriques de Catalunya. El 3 i 4 d'octubre, la població del Pallars Sobirà es convertirà en l'epicentre de la cultura gastronòmica tradicional catalana, amb 19 colles convidades de dins i fora fronteres. La previsió és que sigui una de les edicions amb la participació més alta de la història, amb l'esperança de reunir al voltant d'unes 2.500 persones. Una cita ben consolidada que serveix d'homenatge a la cuina popular i a les tradicions que fan poble. Així, dissabte, de 7 a 9 del vespre, es donarà la benvinguda a aquesta trobada amb una actuació musical del grup Buena Onda i Focs d'Artifici. Serà diumenge dia 4 que a partir de les 6 del matí fins les 2 i mitja els focs de les calderes començaran a crepitar. Ja cap al migdia serà el moment de la benedicció de les calderes i d'iniciar el tast d'olletes amb les colles participants. A més, durant tot el matí, l'humorista Guillem Estadella amenitzarà la jornada. Parlem, doncs, d'una cita anual que deixarà molt bon sabor de boca.
2: Moltes gràcies, Emma Robres, per posar-nos al dia. Et retrobem la setmana vinent.
1: I de l'actualitat de les entitats, passem a l'actualitat dels castells. És el baròmetre casteller amb en Carles Esteve.
7: Festa, festa.
3: Baròmetre casteller amb Carles Esteve.
7: Nou novetats estrella en una jornada plena d'emocions.
8: Hola, companys, ja tornem a ser aquí per explicar-vos les novetats del baròmetre estrella de la passada setmana. Els xiquets de Tarragona han recuperat el 3 de 9. No el descarregaven des del 2024 i ara torna a ser el sostre descarregat dels matalassers. Per la seva banda, els xiquets de Reus també han revalidat el 3 de 9, sostre històric de la colla. L'any passat el van estrenar al mes d'octubre. Per la seva part, a la mateixa cita, els castellers de Lleida han recuperat el 2 de 8, que no feien des del 2024. També van estrenar el 3 de 8. Unes altres novetats destacades de la jornada van arribar dissabte en el marc del concurs Quarts Amunt, celebrat a la Bisbal. La victòria va ser per als bous de la Bisbal, que ho van estrenar tot. 2 de 7 carregat, 3 de 7 amb l'agulla i 4 de 7 amb l'agulla. El segon lloc va ser per als castellers de Mediona, que van descarregar per primer cop el 5 de 7, mentre que la tercera posició la van ocupar els castellers de Viladecans, han completat per primera vegada el 3 de 7 amb l'agulla. D'aquesta manera, les tres colles van signar la seva millor actuació històrica i han confirmat l'èxit d'aquesta imaginativa proposta. I això és tot per ara. Si voleu consultar la classificació sencera del baròmetre, la trobareu al nostre web baròmetrecasteller.cat.
2: Moltes gràcies, Carles Esteve, per aquesta radiografia del món casteller. Ens retrobem la setmana vinent.
3: Festa, festa!
1: I ara escoltem la segona proposta musical del programa. Des del País Valencià, ara gaudirem del talent de Sandra Montfort i el seu tema Bandida.

0: Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
1: Obrim ara la finestra de la saviesa popular, la saviesa de la paremiologia que ens porta cada setmana en Víctor Pàmies. Són les dites i refranys d'en Víctor Pàmies.
2: Fes ta festa.
0: Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
3: Val més boig conegut que savi per conèixer. En discrepo profundament. Amb aquest refrany, la moral conservadora del refranyer ens sotmet a l'immobilisme, a conformar-nos amb el que tenim per por d'anar amb el borràs. Ens calen emprenedors, gent il·lusionada amb el canvi, que eixamplin l'horitzó de l'esperança i la utopia. Qui es vulgui conformar amb la subsistència i l'anar fent, sense soroll i sense molestar, no m'hi trobarà. M'exalta el nou i pensar que les coses només poden millorar.
4: Moltes gràcies, Víctor Pàmies. Com sempre, molt, molt interessant. I, per aclarir les idees, quina millor opció que fer un viatge musical amb el Poni Pissador i la seva cançó La paradeta dels núvols.
5: Senyores i senyors!

0: Acomiadem la paradeta dels núvols dels Amics del Pont i Pissador i entrem directament a la nostra devoció popular. En Joan Arimany Joventeny ens parla avui a la Devocioteca sobre l'ús festiu dels reliquiaris.
1: Fes ta festa.
2: La Devocioteca. Un espai de Joan Arimany Joventeny. Amb la col·laboració de Ràdio Manlleu.
3: Els reliquiaris són els objectes que contenen relíquies de sants. Les seves formes i materials poden ser molt diversos, així com les seves dimensions. En podem trobar de ben modestos, a vegades reaprofitant altres elements elaborats per a finalitats ben diferents. I en podem admirar de produïts per la mà d'un artista, orfebre o artesà de la fusta. Quan es va divulgar el culte a les relíquies de sants, a partir de l'antiguitat tardana, els reliquiaris es van fer presents als temples religiosos i, posteriorment, també als palaus senyorials. L'any 787, el setè cànon del Concili de Nicea va indicar la necessitat d'utilitzar relíquies en la consagració d'altars. Aquesta pràctica recordava les celebracions eucarístiques damunt mateix de les tombes dels màrtirs. Aleshores, la presència de les restes sagrades era bàsicament simbòlica. Estaven recollides en senzilles capses, les lipsenoteques, situades en els reconditoris dels peus d'altar, i restaven ben amagades. Ocasionalment, eren situades també a resguard en cavitats d'alguna imatge escultòrica com una Mare de Déu. A partir del segle X, a l'Occident cristià, les relíquies i els reliquiaris esdevenen elements de referència dins l'edifici eclesiàstic i en el parament litúrgic assumeixen un major protagonisme. La construcció expressa de recipients per acollir-les, acuradament embellits i cada vegada més ostentosos, va esdevenir una pauta freqüent i generalitzada. El cànon 62 del Quart Concili de Laterà, l'any 1215, ja establia que les relíquies d'antiga veneració fossin degudament protegides i col·locades. A la baixa edat mitjana, a l'esplendor de l'estil gòtic, els sepulcres de sants van adoptar formes festuoses, generalment damunt de pilars, que permetien la circulació de feligresos al seu voltant per venerar-los i dir-los missa a tocar. No seria fins després del Concili de Trento, a mitjan segle XVI, que es posaria la màxima cura a disposar les relíquies, fins i tot les més petites, a l'abast dels fidels amb la corresponent protecció. En aquesta època, la religiositat barroca eren freqüents els reliquiaris antropomorfes, generalment de metalls preciosos com l'or o la plata. Solien tenir les formes que simulaven les formes naturals d'aquelles parts del cos a la qual pertanyia la relíquia. Un cap, un braç, un peu. També es van divulgar les veracreus, que contenien una petita estella atribuïda a la creu on va morir Jesús en la Passió. Se solien dur a punts concrets dels termes parroquials per beneir les collites i es traslladaven als comunidors quan calia conjurar una tempesta. Les acumulacions de relíquies va comportar que les catedrals fessin encàrrecs de mobles, reliquiers, utilitzats també com altars. Un clar exemple es troba a la Seu de Vic, actualment a la Sagristia Major, però fins a la Guerra Civil, el rere altar, que fins i tot disposava d'un sumari numerat per identificar cadascuna de les restes sacres. En les diferents guerres patides en els segles XIX i XX, des de la del francès a la Guerra Civil de 1936-1939, passant per les carlinades o episodis revolucionaris com la Setmana Tràgica, van desaparèixer molts reliquiaris. Amb ells i els seus continguts, progressivament es va anar perdent les mostres de veneració que es mantenia des de feia segles, dirigides a santes i sants.
0: Molt
4: Moltes gràcies, Joan Arimany, per compartir-nos tots aquests coneixements tan interessants.

0: A continuació, és el torn de navegar pel mar i sentir les veus de la nostra terra. En Francesc Sánchez Carcassés ens porta un nou lliurament dels seus cants de taverna.
1: Festa, festa.
2: Cants de taverna. En Francesc Sánchez Carcassés.
3: El prolífic compositor i fundador del conegut grup Peix Fregit, Josep Bastons, va néixer al carrer de la Caritat de Palafrugell el 27 de juny de l'any 1927. Això vol dir que molt aviat es commemorarà el seu centenari. Al llarg de la seva trajectòria musical se li va reconèixer la seva aportació a la música popular en guardons com la Creu de Sant Jordi, el Premi Peix Fregit o la Medalla d'Honor de la Vila de Palafrugell. I justament el passat 28 d'abril, aquest Ajuntament va aprovar una moció institucional per declarar el proper 2027 any Josep Bastons i Fàbrega. Tindrem, doncs, 12 mesos per recordar la seva figura, enregistraments, composicions i interpretacions. Serà un bon moment per reviure la seva música, i no només del món de l'habanera i el cant de taverna, sinó d'altres facetes i la seva diversa activitat també com a vocalista d'orquestra. Segurament una faceta força desconeguda per molta gent, però que va ocupar una part molt destacada a partir dels anys 50, quan després de col·laborar en algunes actuacions de les orquestres locals Primavera i Principal de Palafrugell, va entrar a formar part de la nova, aleshores però molt prestigiosa, Orquestra Meravella. Posteriorment va cantar amb la Tropicana i va fundar amb altres músics palafrugellencs l'Orquestra Costa Brava. En Josep, a més, tocava la bateria, la guitarra i el baix. En aquella època, l'Orquestra Meravella va realitzar diverses gravacions amb un èxit considerable. Cançons melòdiques de gran sortida comercial, també per l'inici de l'entrada del turisme, sobretot a l'illa de Mallorca. El 1954, en la formació de Caldes, enregistren els estudis Zafiro de Madrid un disc de vinil en 4 cançons. Segons explicava ell mateix, una tarda li donaven les partitures i l'endemà al matí interpretava temes com aquesta Bahía de Palma.
4: Bahía de Palma.

0: Sí, era la veu de Josep Estons amb Orquestra Meravella. Aquest Cants de Taverna ens serveix d'avançament de la commemoració del seu centenari, l'any 2027, any Josep Estons.
1: Moltes gràcies, Francesc Sánchez Carcassés, i per acabar aquest recorregut pels nostres continguts ens endinsem amb l'Antoni Serés en el Fons Amades, que avui ens parla sobre les imatges de les Mares de Déu trobades a Catalunya.
2: Fes ta festa.
3: Fons Amades. Un espai de l'Antoni Serés amb la col·laboració de l'Associació Joan Amades i de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya.
4: Imatges de la Mare de Déu trobades a Catalunya és un llibre pòstum de Joan Amades del qual en va tenir cura Consol Mallofré, cunyada i secretària personal del folclorista, que l'editorial Selecta imprimiria l'any 1989 amb motiu del mil·lenari del naixement polític de Catalunya. Segons una nota editorial que hi ha en les primeres pàgines, aquest llibre no és un nomenclàtor exhaustiu de les imatges de la Mare de Déu trobades en el nostre àmbit històric i lingüístic. Amb tot, l'abundor de referències que hi ha, fruit de la tenacitat, esperit de recerca i lucidesa interpretativa de l'eminent Joan Amades, fa que aquest recull, únic existent en català, sigui, malgrat les possibles omissions, un document inestimable de característiques exclusivament folklòriques. En el volum hi ha també un text introductori de l'autor, en el qual remarca precisament que d'entre la nostra tradició mariana relatem allò que ens ha estat possible de plegar, amb preferència sobre les imatges de la Mare de Déu que la tradició suposa trobades. Prescindirem de tota consideració històrica, arqueològica i artística, ja que aquests aspectes cauen fora del nostre camp, estrictament folclòric. Doncs, per l'ocasió, com a exemple, divulgarem el recull que Joan Amades dedica en el llibre A la Mare de Déu del Vinyet a Sitges, on explica que el senyor del castell tenia un esclau moro que treballava a la terra. Un dia, cavant una vinya, trobà una imatge de la Mare de Déu. La va posar al cistell i, tot satisfet, la portà al castell. Però quan va voler-la ensenyar als amos, no la va trobar. En tornar a la vinya, va veure-hi la imatge sota els ceps, tornà a agafar-la i li tornà a fugir, fins que comprengueren que no es volia moure d'aquell lloc. I allí mateix li van aixecar una capella. L'esclau moro es va convertir i fou un celós ermità servent de la imatge. Els raïms de la vinya on fou trobada la imatge van prendre una dolçor molt superior a la de tota altra mena de raïm i un gust com cap altre. Amb aquells raïms, els sitgetans van fer un vi propi i especial, que van anomenar Malvasia. Per tal de poder fer aquest vi de gran fama, van procurar que no es perdés la mena de ceps de la vinya de la Mare de Déu. I encara avui n'hi ha amb gran abundor per tot el terme de Sitges. Però no pas a fora, puig que només pot conrear-se dins del terme d'aquesta població, per efecte d'un prodigi especial de la Mare de Déu del Vinyet, que vol protegir la gent de Sitges. Aquesta imatge acut en ajuda de la gent de mar quan es troben en tràngols perillosos, i més d'una vegada la imatge ha aparegut amb el mantell mullat d'aigua de mar per haver acudit a auxiliar alguna barca en perill. La gent de mar, agraïda del seu ajut, li feia presentalles de vaixells en miniatura dels quals se'n veien diversos penjats a la volta del temple. Quan les tropes franceses tractaren de saquejar la població i de cremar la capella, la imatge intercedí i distregué la soldadesca que no hi feu l'estrall que es proposaven de fer-hi. Té la festa el dia 5 d'agost.
5: Moltes gràcies, Antoni Serés, per acostar-nos una vegada més al fons documental de Joan Amades.
6: Festa, festa!

0: Arribem al final d'aquest Festa Festa número 2653. Volem agrair sincerament la feina i les aportacions de tots els col·laboradors i col·laboradores que el fan possible. En el programa d'aquesta setmana han estat l'Emma Robres, la Sara Soriol, el Víctor Pàmies, el Joan Arimany, el Francesc Sánchez Carcassés i l'Antoni Serés.
1: I com no pot ser d'una altra manera, el nostre reconeixement a tot l'equip tècnic i humà que fa possible que s'alci la persiana del programa cada setmana. Són la Núria Pascual, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Adell i els micròfons, l'Amadeu Carbó.
0: I la Laia Camproví. I ara sí, ara ens acomiadem però us deixem abans amb la millor música de Cobla, com fem sempre. Escoltem la composició Tarragona, que ens lliga una miqueta amb el tema que hem tocat en la presentació d'aquestes meravelles de Santa Tecla, de Jordi Bertran. Doncs això, escoltarem Tarragona, una composició d'Enric Casals, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya, sota la direcció de Marcel Sabater.
1: Que passeu una molt bona setmana, ens retrobarem la setmana vinent.
0: Fins la propera, a reveure!

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Govern central, PSOE i Junts mantenen converses perquè el partit de Puigdemont voti a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments i no el tombin, tal com van fer a l'última votació al Congrés, sumant els seus vots contraris als de PP i Vox. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, reclama alçada de mires i discreció a la resta de grups parlamentaris. També el ministre de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Ernest Urtasun, s'ha mostrat disposat que la formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals als propietaris afectats per la pròrroga als lloguers davant la urgència d'aprovar al Congrés el decret d'habitatge. I Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. Amb la informació de què disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. I més successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Badalona el presumpte autor de l'agressió a una dona gran a Santa Coloma de Gramenet. Els fets van passar a l'Avinguda de la Generalitat quan la víctima es dirigia a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant, segons fonts del cos. Arran de l'atac, la dona va resultar ferida i va ser traslladada d'urgència a un centre sanitari. I en cultura, Roda de Barà tanca avui la primera setmana de la memòria històrica. Carme Claramunt i Barot, filla d'aquest municipi del Tarragonès, va ser la primera dona afusellada al camp de la Bota. L'Associació Republicana També hi Som ha volgut retre-li homenatge. Tota la informació des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
2: Roda de Barà tanca aquest dissabte la primera setmana de la memòria històrica Carme Claramunt i Barot, una iniciativa de l'Associació Republicana També hi Som, que ha estat un èxit de participació. Durant tota la setmana s'han fet exposicions, taules rodones, documentals, una lectura dramatitzada i una gala de reconeixements per recuperar la memòria de les víctimes de la repressió franquista. Avui a les 12 del migdia al carrer Montjuïc s'inauguraran les llambordes del record en homenatge a dos represaliats. Ho explica Francisco Moya, president de l'associació.
3: Hacemos la conmemoració con dos llambordes, la Carme Claramunt i el Josep Mercader i Llagostera.
2: L'organització té previst que la Setmana de la Memòria tingui continuïtat.
1: I en els esports, en futbol, a la segona divisió, victòria ahir del Girona a Montilivi per obrir la jornada davant l'Albacete per 2-0, gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició. I pel que fa a la selecció espanyola, avui s'estrena a la Nations League amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol, aquesta nit a partir de 8:45 davant Anglaterra. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
6: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
5: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
6: Home, testimonis.
5: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
6: A la teva ràdio local.
7: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
8: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques, a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
9: Bon dia, sardanistes! Tornem a ser aquí, a la sintonia de Premià Mèdia. Ha arribat l'hora del Fem Rotllana.

0: aquelles paraules màgiques que ens permeten obrir de bat a bat les sardanes a Premià en Mèdia, que són...
1: Mercat,
0: sardanes i arròs. I amb arròs o sense, com ja és de costum, els comandaments tècnics tenim el company Carles Soler, a qui saludem. Bon dia, Carles.
1: Gràcies. I avui, aquí a l'estudi, com sempre, la parella de locutors mundialment famosos, home, una servidora de vostès i l'amic Joan Vinyals. Bon dia, Joan.
0: Bon dia a tothom. Anem, doncs, pel programa número 845 de Fem Rotllana, que, si ens escolteu en directe, correspon a dijous 24 de setembre, dia de la Mercè.
1: Bon dia, avui.
0: Exacte. Felicitem i donem un bon dia de sant a totes les Mercès que ens estiguin escoltant. I les que no ens escoltin, doncs, també, que tinguin un bon dia de sant.
1: Sí. També felicitem a totes les Tecles que celebraven el seu sant dimecres, ahir.
0: Exacte, ahir, en el cas d'avui, dijous era ahir.
1: Ahir si també hi havia festa també, a Tarragona.
0: Si ens escolten dissabte, doncs era dimecres 23.
1: Molt bé. I aquesta temporada portem un trosset d'una sardana que anirem escoltant durant el programa. I es tracta que vostès adivineu de quina sardana.
0: Exacte.
1: De quina sardana és.
0: Va,
1: fem una prova.
0: Fem una prova de la d'avui. Vinga, escolteu,
1: atenció,
0: escolteu.
1: Atenció. Oh.
0: Ah. A veure, aquest és el tastet de la sardana que tenim incògnita que tenim avui.
1: Sí, sí.
0: El premi el tenim aquí davant.
1: Molt mono, us capsa, ho dic, preciós.
0: Sí, amb una capsa, amb un plat quadrat dels Amics de la Sardana, fet a mà i pintat a mà també,
1: és de ceràmica,
0: i un disc de sardanes dedicades a premiar.
1: Això.
0: Som-hi.
1: I això...
0: aquest any començarem.
1: Sí, dedicant aquesta sardana del programa a un aplec que celebri aquest cap de setmana. Això sí, ho volem fer sempre, no?
0: Sí,
1: aquesta setmana n'hi han quatre. Dos de Tarragonès, Constantí i la Canonja, i dos del Vallès Occidental, Sant Cugat i Rubí. Fixa't, eh? I la sardana d'aquest últim és la que escoltarem. Escrita pel compositor de Benigànim, Miquel Tudela, interpretada per la Copla Ciutat de Cornellà, l'aplec de Rubí.

0: Hem començat el programa d'avui dedicant una sardana a una plec que celebra aquesta dissabte dia 26, que és la plec de Rubí, de Miquel Tudela i Benavent, estrenada el 2 d'octubre de 1999, durant el primer aplec de Rubí. I l'hem escoltat per la Cobla Ciutat de Cornellà. I informem, doncs, que dissabte 26 de setembre, amb sessions de tarda i nit, a 6:15 i a 9:00, hi ha aquest 28è aplec de la Sardana, amb les cobles Juvenívola de Sabadell, Ciutat de Girona i la Principal de Llobregat. Això es fa a Rubí, a la plaça del Doctor Guardiet.
1: Això.
0: Podríem informar dels telèfons als nostres oients.
1: Sí, que això no se'ls ha d'oblidar mai.
0: No, i tant que no.
1: El del directe és el 93 752 25 44, i per enviar un missatge de text o de veu, el 649 198 207.
0: Exacte, i tot saludant a l'amic Jordi Hernando, que ens està escoltant conduint amb el cotxe cap aquí, Premià. Bon dia, Jordi i companyia. Sí, va, segurament anirà amb la seva parella, amb la seva companyia, amb la Carme. Doncs anem per més sardanes, no, Maite?
1: Sí, i tant. Aquest programa d'avui atendrem una petició de la nostra amiga de Santa Perpètua, la Montserrat, que amb el seu missatge del WhatsApp ens diu el següent: tornem a posar el comptador en marxa i demanem la sardana que us va dedicar en Jordi Molina, Acariciant la mà. La volem dedicar en Joan Antoni i la Marta per l'aniversari de casament dilluns, que va ser el 28 de setembre, i a la Xènia pel seu aniversari l'endemà, dimarts 29 de setembre. Bé, doncs aquí la tenim, del compositor de Blanes, Jordi Molina, que ens presenta la Cobla Llobregat, Acaronant la mar.

0: tan bonica.
1: Maquíssima, tan... maquíssima.
0: És que és fantàstica aquesta sardana.
1: És Acaronant la mar, de Jordi Molina i Membrives, estrenada aquí a Premià de Mar, al Centre de l'Amistat, el 28 de setembre de 2024. L'hem escoltat per la Cobla La Llobregat, que és el mateix moment de l'estrena, perquè és un enregistrament d'aquell mateix moment. I és dedicada a Acaronant la mar, als 75 anys dels Amics de la Sardana de Premià de Mar. Nosaltres l'hem dedicat, de part dels Amics de les Sardanes, també de Santa Perpètua, al Joan Antoni i a la Marta per l'aniversari de casament dilluns que ve, dia 28 de setembre, i a la Xènia pel seu aniversari l'endemà, dimarts 29 de setembre. Per molts anys a tots tres. Vinga, recordeu els telèfons, el del directe, aquí a Premià Mèdia, 93 752 2544. Per enviar un missatge de text o de veu, podeu fer-ho al telèfon mòbil 649 198 207 649 198 207. Tenim també una ballada de sardanes diumenge dia 27 al Prat de la Guinueta de Barcelona amb la Cobla Maricel al matí a 11:45. I podríem recordar que estem fent aquest concurs de la sardana incògnita, que posem un tastet, uns segons, d'una sardana i a veure qui és, mitjançant el telèfon, que ens truquin aquest telèfon del directe, qui l'adivina. Si l'adivina, avui tenim un lot compost per un
0: plat de ceràmica.
1: Un plat de ceràmica fet a mà dels Amics de la Sardana de Premià de Mar,
0: sí.
1: I un disc de sardanes també dedicades a Premià.
0: Sí,
1: escoltem una altra vegada aquesta sardana incògnita, aquest trosset. Som-hi. Doncs aquest és, a veure qui és el que ho pot adivinar. Tenim fins a tot el programa,
0: tota
1: encara
0: estem... sí.
1: Una hora i mitja llarga.
0: Teniu temps d'anar pensant.
1: Perfecte, i a part de passar calor, què hem fet aquest estiu?
0: Bueno, hem anat evolucionant.
1: Doncs vinga.
0: I a continuació atendrem una petició de la nostra amiga, l'oienta Salvadora Graupera. La Salvadora volia felicitar a dues Mercès, la seva cosina Mercè Estrada i la seva amiga, la Mercè Abril. I també dedicar una sardana que escoltem a continuació amb tots els oients de Fem Rotllana amb el desig de que hagin passat un molt bon estiu. I ens va demanar la composició de la jove tarragonina, l'Anna Abad, que ens ofereix la Cobla de la Llobregat. Es diu Galanesa.

0: Una altra de les sardanes fantàstiques, eh, Maite?
1: Sí, sí, sí.
0: Galanesa, d'Anna Abad i Gils, estrenada el 23 de febrer de l'any 2025 al Parc de la Guinoueta de Barcelona. L'hem escoltat per la cobla La Llobregat i és dedicada als 70 anys de la Dolors Tona Vivet. Dedicada a tots els oients de Fem Rotllana i a la Mercè Estrada i Mercè Abril, de part de la nostra oient, la Salvadora Graupera.
2: Fem Rotllana, el programa de sardanes de Premià Mèdia, amb Maite Llatjà i Joan Vinyals.
0: Perfecte, va. Doncs escolta, anem volem cap a Sant
3: avisar,
0: Cugat.
3: Va. Sí, volem avisar d'això, de que a la plaça d'Octàvia, a Sant Cugat, el diumenge hi ha a 12:45 al matí i a 4:45 a la tarda un aplec de la sardana amb les cobles Mediterrània, Juvenívola, de Sabadell, la Principal de Llobregat i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Allà. És el 51è aplec de la sardana.
0: Sí, sí.
3: Doncs cap a Sant Cugat.
0: Cobles ben bé punteres, eh?
3: Sí, sí, molt
0: Mediterrània, bona. Juvenívola, Llobregat i Sant Jordi.
3: Sant Jordi, molt bé, molt bé.
0: I si, a part de trucar, que ja saben els números, si us voleu enviar un correu electrònic, podeu fer-ho a femrotllana@hotmail.com. Com sempre diem, és una altra de les portes d'entrada a casa vostra. Vinga, Maite, que tenim una altra comanda que ens va arribar telefònicament també la setmana passada.
3: Doncs sí. Ara és el torn de la nostra oient, la Maria Lluïsa Torrents, que, per cert, va endevinar la primera sardana sí. incògnita d'aquesta temporada.
0: Sí, sí, sí.
3: I ens volia dedicar una sardana a tots nosaltres, a tot l'equip de Fem Rotllana, tot desitjant que la calor d'aquest estiu ens hagi respectat. Bé, bueno, més o menys, sí. Oi? Doncs per tots nosaltres...
0: Hem quedat una mica bullits, però bé.
3: Doncs per tots nosaltres, l'equip i oients de Fem Rotllana, escoltem tot seguit la Cobla Juvenívola de Sabadell, interpretant la sardana del compositor de Foixà, en Josep Coll, Sapauma.

0: Acabem d'escoltar Sapauma, de Josep Coll i Ferrando, estrenada el dia 9 d'octubre de l'any 2011 durant el 24è aplec de la Sardana de Tossa de Mar. Quins a l'oferta és la Cobla Juvenible de Sabadell, i aquesta sardana, Sapauma, va ser finalista del concurs de sardana de l'any 2011. De part de l'amiga Maria Lluïsa Torrents, que l'ha dedicat a tot l'equip i oients de Fem Rotllana. Moltes gràcies, Maria Lluïsa, que, per cert, la Maria Lluïsa la setmana passada va endevinar la sardana incògnita.
1: Sí.
0: A veure si aquesta setmana hi ha algú que ens truqui, que encara no hem rebut cap trucada, i pot adivinar quina sardana incògnita portem aquesta setmana. Escolteu.
1: Va.
0: Doncs a veure, si sabeu quina sardana és, ens podeu trucar al 93-752-2544, en directe, ens ho dieu, i per vosaltres el primer que l'adivini serà aquest lot que hem portat aquí amb un plat de ceràmica fet a mà dels Amics de la Sardana de Premià de Mar i un CD de sardanes dedicades a Premià.
1: Ja ho sabeu, oi, que heu connectat amb Fem Rotllana, a la Ràdio Premià de Mar, Premià Mèdia, amb la col·laboració dels Amics de la Sardana de Premià de Mar i de Som Sardana. I Som Sardana ens informa de les ballades i aplecs de cada setmana i ens proporciona molta d'aquesta música que escoltem en aquest programa.
0: I tant que sí. I més que hauríem de fer és arribar-nos fins a Castelló de la Plana, fins a Sueres, per atendre la petició dels nostres amics, la Carme, Vicenç i família. Maite.
1: Sí, senyor. Sí, senyor. La seva trucada de la setmana passada, l'amic Vicenç ens va comentar que estaven bé i que volia dedicar una sardana a tots els oients de Fem Rotllana, una vegada superada la calor d'aquest estiu.
0: Sí, perquè em sembla que per allà baix també els va apretar fort.
1: No, no va perdonar res, això.
0: No.
1: I ens va demanar la creació del compositor i intèrpret de tenora, l'Enric Ortí, que ens interpreta la Cobla Juvenívola de Sabadell, Record de cada instant.

0: quina...
1: Estàvem dient-ho, no?
0: Sí, que estàvem dient quines sardanes avui, eh?
1: Més fantàstiques, sí, senyor.
0: Recorda cada instant, era aquesta que acabem d'escoltar, d'Enric Cortí i Martín. Uh-huh. Estrenada el dia 11 d'octubre, sí, del any 2002, a Ripollet. L'hem escoltat per la Cobla Juvenívola de Sabadell i és dedicada a les Noces d'Or de Teresa Bulbena i Lluís Pujol. L'hem dedicat a tots els oients de Fem Rotllana, de part dels nostres amics i oients de Sueres, la Carme, el Vicenç i el Sergi. Sí,
2: els dijous, Mercat, sardanes i arròs a Premià Mèdia.
0: Sí, veus, això ja quedarà per tota la vida, eh?
1: Sí, és que és de Premià.
0: Vinga, que truquin, Marta. Ai, Marta, Maite.
1: Bueno, que truquin, sí. El Nora... Sí, per què no truquen, Joan?
0: Truquen, a veure si saben quina és aquesta sardana incògnita que portem avui.
1: El 93-752-2544. Val? Si feu el favor, home.
0: I si voleu enviar un correu electrònic, ho podeu fer a femrotllana@hotmail.com.
1: Sí, senyor. Anem. I diem que diumenge podem anar, que ja que són festes, a Barcelona, a les 7 de la tarda, no, és a les 5, a les 5 de la tarda, hi ha una copla marinada a la plaça de Sant Jaume, de Barcelona.
0: Que són les festes de la Mercè.
1: Per les festes.
0: La festa major de Barcelona.
1: Exacte.
0: Bé, doncs, tornem a donar aquesta pista. Veiem si algú s'anima a marcar el 93-752-2544 i adivina quina sardana s'oculta sota aquestes notes.
1: Aquí. Aquesta és senzilleta.
0: Jo creiem que sí. Aviam, tenim aquest lot d'un CD de sardanes de Premià i un plat també fet a mà de ceràmica dels amics de la sardana de Premià. 93-752-2544. I continuem evolucionant, Maite.
1: Sí, senyor. I la següent sardana que escoltarem la dedicarem a tots els nostres oients, de part de la nostra amiga de Vilassar de Mar, la Montserrat, que amb la trucada de la setmana passada ens donava la benvinguda de nou després d'aquest estiu i ens va demanar una sardana per dedicar a tots els oients. Doncs, aprofitant que avui és dijous, és la Mercè, uh-huh. Si ens escolteu en diferent dissabte, doncs ja no ho serà, però... Ara és dijous i la Mercè. I dèiem que escoltarem la sardana del mestre de Bordils, Martirià Font, que ens ofereix la copla als mongrins. I es diu Mercè.

0: Mercè, de Martirià Font i Coll. L'hem escoltat per la cobla Els Mongrins i és estrenada el dia 1 de desembre de l'any 1946. I aquesta sardana la va dedicar a l'autor, Martirià Font, a la seva germana, que es deia Mercè. L'hem dedicat nosaltres a tots els nostres oients i a tot l'equip de Fem Rotllana aquí a Premià Mèdia, de part de la nostra oient, la Montserrat, de Vilassar de Mar. Bé, recordeu que tenim un telèfon per passar...
1: Per dir
0: la sardana incògnita, que ara la tornarem a escoltar, aquest tastet, aquestes notes de la sardana incògnita.
1: I truqueu aquest número per dir-nos-ho.
0: Exacte, seria el 93-752-2544.
1: Aquest.
0: D'acord?
1: Sí.
0: Anem a recordar aquesta sardana incògnita. Podem dir... Va, donem una pista.
1: Sí, vols dir que no?
0: No, jo crec que no. És una obra estrenada l'any 1926.
1: Déu-n'hi-do.
0: 100 anys, té?
1: Déu-n'hi-do.
0: Només té 100 anys.
1: Només. I mira que mona que és.
0: Té un ratet, sí.
1: I mira
0: a veure,
1: que és...
0: si ho sabeu, dir, escolta, jo sé la sardana, ho sé. Doncs vinga, 93-752-2544, passeu en directe i si l'endevineu, doncs aquest lot d'aquest plat i aquest CD per vosaltres.
1: Moníssim, de veritat.
0: Vinga, saps què podia fer, Maite? Vull anar a Blanes.
1: Ah, vale. Jo sembla que aniré, però aniré demà.
0: Diumenge.
1: I em quedaré fins diumenge.
0: Ah, diràs, demà et quedaràs fins diumenge. També tens raó. D'acord.
1: I diumenge, a les 7 de la tarda, hi ha una cosa que es diu, allà fan, que es diu el cicle d'estiu.
0: Sí.
1: I hi ha la cobla La Flama de Farners, i és un banc de músics, que
0: sí.
1: Es diu?
0: Està
1: de Blanes.
0: Està al passeig, que hi ha el banc dels músics,
1: sí,
0: i allà fan
1: allà
0: aquesta...
1: Sí, sempre es fan allà.
0: Ballada de sardana, sí.
1: Doncs ja està.
0: Vinga, escoltem una altra sardana.
1: Per tots els oients, em sembla que ara
0: sí.
1: Que la dediquem nosaltres mateixos.
0: Per tots els
1: oients.
0: A tots
1: vostès, amics, que ens escolteu i teniu aquesta gran paciència, escoltem una que se'n diu Doll d'amor.

0: Doncs acabem d'escoltar Doll d'amor, de Joaquim Ustenc i Dunya Beitia, estrenada a l'Escala el dia, durant el 38è aplec de la Sardana, el dia 2 de juny de 2013. L'hem escoltat per la Cobla Sant Jordi i aquesta va ser proclamada Sardana de l'any 2013.
1: Sí, sí.
0: I encara tenim temps per escoltar una altra sardana,
1: jo
0: Maite.
1: Jo crec que sí, sí, eh? Jo crec que podem escoltar una que es va estrenar en un festival festiu de Sant Antoni de Calonja. És una extraordinària sardana que porta la firma del compositor Jordi Molina i ens volen dir bon dia.
0: Vinga, doncs.
1: Doncs va.
0: Anem-hi. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Hola, bon dia. Digui'm.
2: Hola, sóc en Joaquim.
0: Hola, hola, Joaquim, què tal? Quants dies sense parlar per aquí per la ràdio?
2: Sí, és que no m'he pogut aguantar sentint el Sandar Incògnita. No m'he pogut aguantar, dic, ostres, ho ha de dir, ho ha de dir.
0: Home, és molt difícil, és una sardana que té 100 anys, eh?
2: Sí, Déu-n'hi-do.
0: A veure, saps sí, quina és?
2: Sí, està relacionada amb una font.
0: Ah, sí? Amb una font.
2: Sí, una font d'un animal i d'aquesta font s'abaixa.
0: O sigui, el títol seria Ordenat això com ho ordenaríem?
2: Baixant de la font del gat.
0: Perfecte, aquesta. Molt bé. Molt bé, doncs. Moltes
1: molt
0: gràcies.
1: Bé,
0: mira, tenim aquí tot el públic que tenim aquí present aplaudint a l'amic Joaquim. Doncs escolta, et farem arribar aquest lot de... Mira, veus, ara ja està sonant.
1: Sí... Aquesta.
0: És aquesta, Joaquim?
2: I tant.
0: Et farem arribar aquest lot d'aquest plat i aquest CD de sardanes i aquest plat dels Amics de la Sardana de Premià de Mar.
2: Molt bé.
0: Doncs moltes gràcies per trucar.
2: A vosaltres.
0: Escolta, i l'estiu què? S'ha pogut aguantar o què?
2: L'estiu s'ha aguantat, sí. Treballant molt.
0: La calor com hem pogut, no?
2: Sí, bueno, l'aire condicionat ha facilitat molt la cosa.
0: Ja, sí, esclar, això sí. Molt bé, doncs, moltes gràcies per participar. Et farem arribar això.
2: Molt bé.
0: Joaquim, una abraçada.
2: Salut.
0: Gràcies, adéu, bon dia.
1: Ens dona temps d'escoltar un bocinet?
0: Escoltem aquesta fins al final.
1: Ah, d'acord.

0: aquesta, hem escoltat aquesta sardana que era, diem, la que...
1: Sí, la que ha encertat en Joaquim.
0: L'amic Joaquim, baixant de la Font del Gat, i aquesta que havíem programat del castell de Sant Antoni, pràcticament no,
1: no
0: ens dona temps.
1: No la deixarem estar.
0: La deixarem per la setmana que
1: perquè
0: ve.
1: Perquè volem escoltar-la sencera.
0: Ah, exacte, perquè és una sardana molt maca, sí. És llarga, també, perquè sí. L'amic Jordi Molina la va fer llarga,
1: també, sí.
0: Que es diu el castell de Sant Antoni, i és estrenada, com dèiem, el dia 20 d'agost d'aquest any. D'aquestes estrenes d'aquest estiu.
1: I estem contents de que han encertat la sardana incògnita.
0: Sí,
1: feu el favor d'animar-vos i trucar i participar.
0: Exacte.
1: Això la setmana que ve. Esteu convocats?
0: La setmana que ve en portarem una altra. A veure si l'adivineu.
1: I esteu convocats a veure si l'encerteu.
0: El que sí, apunteu-vos al telèfon, que és el telèfon del directe, com ha fet l'amic Joaquim.
1: Exacte.
0: Podeu passar en directe i fer les vostres peticions o el que sigui,
1: sí.
0: Que és el 93-752-2544.
1: Exacte.
0: També tenim un WhatsApp. Podeu enviar una nota de veu o de texta al número 649-19-8207.
1: Aquest.
0: Ho envieu aquí i si ho feu de text ho llegirem, i si és una nota de veu doncs la passarem també per la ràdio i vosaltres mateixos presentareu la sardana.
1: La sardana, sí,
0: i
1: senyor.
0: Nosaltres ho deixaríem aquí.
1: Sí, perquè si no tenim... què podem explicar? Que Sant Mateu va anar molt bé. Això sí que ho podríem explicar.
0: Sí, Maite,
1: ostres.
0: Tant la caminada com la de Sant Mateu.
1: Tot va ser un dia fantàstic perquè sí, va participar moltíssima gent i va funcionar molt bé aquest autocar que aquest any s'ha fet per primer cop.
0: I la clau va ser que va fer bon temps.
1: I va fer un dia magnífic. És que va ser una meravella de dia. I ens ho vam passar súper. Vam ballar molt, vam menjar molt, tot
0: també,
1: molt.
0: També.
1: Tot molt. Sí, sí. Esteu convidats doncs, per l'any que ve.
0: Sí, l'any que ve, si tot va bé, hi tornarem.
1: Sí, senyor.
0: Doncs bé, ho deixem aquí perquè falta un minut.
1: Sí.
0: I
1: ja està. I la setmana que ve ens retrobem.
0: Exacte.
1: Jo me'n vaig.
0: T'acomiadem aquí, diem, per avui, que tens que anar...
1: Vaig a fer coses.
0: A les pintures,
1: a les coses.
0: No?
1: I en Joan ja tornarà amb vosaltres d'aquí res.
0: D'aquí dos minuts.
1: Perquè no us n'aneu gaire lluny,
0: Que encara n'hi ha més.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Govern central, Sumar i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments i no el tombin tal com van fer a l'última votació al Congrés, sumant els seus vots contraris als de PP i Vox. Per la seva banda, l'Ajuntament de Madrid ha rebutjat adquirir el pis de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada per un fons d'inversió dimecres d'aquesta setmana per retornar-li a través d'un lloguer social perquè no compleix, segons diu el consistori, els requisits legals indispensables. I el jutge Juan Carlos Peinado es jubila aquest diumenge després d'haver enviat Begoña Gómez a judici pels delictes de malversació i tràfic d'influències. El Butlletí Oficial de l'Estat publica avui la retirada forçosa per edat del magistrat als 72 anys d'edat màxima permesa que poden tenir els jutges en actiu. Parlem també d'agricultura, i és que les activitats agràries, ramaderes i pesqueres van registrar durant l'agost un total de 61.195 afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, la qual cosa suposa un rècord en la sèrie històrica disponible per qualsevol mes de l'any després de créixer un 2,4% en comparació amb l'agost de l'any passat, segons informa el govern en un comunicat. I no deixem de parlar d'agricultura perquè avui arrenca una nova edició de la Fira de la Carbassa i Productes de la Terra a Sant Feliu de Codines, a la comarca del Vallès Oriental. Ens ho explica des d'allà, des d'Ona Codinenca, la Laia de Déu.
2: Entre avui i demà hi haurà més de 50 parades, moltíssimes activitats durant els dos dies i també inclouen més propostes pels més menuts i el ja tradicional concurs de carbasses i fruits gegants amb l'entrega de premis el diumenge a 2:15 del migdia. Més enllà d'això, un dels plats forts d'enguany torna a ser el show cooking d'avui la tarda amb Jan Fargas, cuiner de les voltes i col·laborador al Tot es mou de 3CAT. Dani Fonoll, president de l'entitat Amics de la Carbassa, ho explica.
3: I el Jan Fargas pues, farà un estofat, diguem, de botifarra, carbassa, bolets i producte i una miqueta de tot el que es pot trobar a la terra amb el seu sofregit, amb les seves verduretes i tal, i a més en farà perquè puguin unes 60 persones aproximadament puguin tastar-lo.
2: Tot plegat en una fira que, amb els anys, ha anat ampliant la mirada. La carbassa continua sent l'eix vertebrador, però ara comparteix protagonisme amb altres productes de tardor.
1: I en els esports, en futbol, ahir, victòria del Girona a Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek. Totes dues a la primera meitat del partit, els gironins s'han col·locat provisionalment a la tercera posició. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premia Media.
5: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
6: Vamos, vamos! Al ataque! Fuego! Fuiste lo suficientemente estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él. ¡Ahora!
7: ¿Qué vas a hacer?
8: Recargar.
9: ¡Torpido!
8: Es genial tenerte de vuelta.
10: Me la suda.
8: Están tirados.
11: Funky Radio Show.
12: ¿Qué coño es esto?
13: Funky Tracks Radio.
14: ¿Estás escuchando?
15: Doncs anem per la segona part d'aquest punt de trobada que és Fem Rotllana, aquesta proposta sardanista de Premià Mèdia de la que avui emetem l'edició número 845 ja. Hem de recordar que avui, dijous 24 de setembre, dia de la Mercè, som en directe i dissabte que ve, 26 de setembre, a partir de les 9 del matí, la repetició. I tot això sense canviar de sintonia. Tot aquí, al 95.2 de la FM i premiamedia.cat. I en aquest mateix lloc web hi podeu trobar els programes dels últims anys. anys que us estan esperant, i també podeu recuperar-los a la plataforma ivox.com posant el cercador Fem Rotllana i de seguida us sortiran. Bé, ens acompanya els controls tècnics l'amic Carles Soler, que també us atendrà a la línia telefònica. Quan

Doncs som-hi, ja que aquesta setmana hem començat la tardor. L'amic David Espulla ens va enviar una obra, ens ha enviat, vaja, una obra del poeta Apel·les Mestres, que ens parla de la tardor. Apel·les Mestres va viure a Barcelona entre el 1854 i el juliol de 1936. Tot això que es va estolviar, també, l'home. Va ser un artista polifacètic dedicat al dibuix, la poesia, autor de teatre, música i il·lustració gràfica i també la traducció. Era també col·leccionista i amant de la jardineria. Doncs anem per la poesia, la que escoltarem avui, com deia, d'Apel·les Mestres, i el seu títol és Nota de tardor, i es la recita David Espulla.

Nota de tardor de Teles Mestres. Per la vinya abarmada i solitària passava aquest matí, recargolant-se els pàmpols d'or i grana, deien quelcom de trist. Dels sarments arrugats, caiguts en terra, ne penjava un gotim. De cap a cap de vinya, ni una abella, ni una cançó d'estiu. De sobte una oreneta endarrerida, desterrada del niu, ha passat a frec d'ala per la vinya. Ha xisclat i ha fugit.

Aquesta poesia ens explicava que la tardor ja és aquí, ja hem acabat l'estiu, encara que no ho sembli. I per això hem triat, per complementar aquesta poesia, una sardana del compositor de Bordils, que és Josep Serra, i que ens interpreta tot seguit la cobla principal de la Bisbal, com és la que ja estem escoltant, Promesa de tardor.

Promesa de tardor, de Josep Serra, vaja. L'estrenada al Palau de la Música el dia 15 d'octubre de l'any 2000. L'hem escoltat per la cobla principal de la Bisbal i és dedicada a l'Antònia i l'Andreu de les Roquetes. Josep Serra, si m'ho permeteu, no va néixer a Bordils, va néixer a Peralada, si no estic jo equivocat. Abans hem dit a Bordils, que deuria ser un error. És Josep Serra. Amb aquesta sardana hem farcit la poesia d'avui que hem programat llegida per David Espunya. Bé, i anem recordant aquest aplec a la plaça d'Octavià de Sant Cugat del Vallès, diumenge dia 27, amb sessions de matí 2:15 i tarda 2:45, hi ha el 51è aplec de la sardana de Sant Cugat, amb les cobles Mediterrània, Juvenívola de Sabadell, la Llobregat i la Sant Jordi. Bé, i el que no pot faltar tampoc, de cap manera, és la nostra manera de cada setmana.

Doncs avui atendrem la petició de la nostra oient Isabel Andreu, que en la seva trucada de la setmana passada volia dedicar la venera de Tomeu Penya als seus nets. Doncs per l'Aleix i el Roger, el cantant mallorquí Tomeu Penya ens ofereix a venera.

0: Doncs acabem d'escoltar Habanera, escrita, lletra, música i interpretada per Tomeu Penya. La nostra oient, l'Isabel Andreu, de Premià de Mar, l'havia demanat per dedicar als seus nets l'Aleix i el Roger, dins del nostre espai Melodies del Mar. Bé, recordeu que tenim aquest número de telèfon del directe, és el 93-752-2544. Truqueu i feu les vostres peticions, que les portaríem preparades la setmana que ve. 93-752-2544. També tenim un telèfon un mòbil per enviar un WhatsApp de veu o de texta, que seria el 649-19-8207. 649-198-207. Bé, i a continuació obrim aquells espais que en diem de noves i velles sardanes.
1: Sardanes acabades d'acollir.
0: I continuem evolucionant, coneixent noves sardanes que s'acaben d'estrenar, acabades d'acollir, com diem. Avui escoltarem, acompanyats de la cobla La Llobregat, una obra del compositor de Tortellà, Marcel Sabater, estrenada durant aquest estiu, el dia 21 de juliol del 2026. Porta per títol Petjades d'argent, que escoltarem després d'atendre els nostres oients. Bon dia.
2: Hola.
0: Hola, bon dia, digui'm.
2: Hola, soc l'Isabel.
0: Ah, hola, Isabel, què tal?
2: Escolta, quina manera.
0: Que és molt maca, eh?
2: Oh, és que la veu diferent de tothom.
0: Sí.
2: No trobes?
0: I tant que sí, a mi també m'agrada.
2: Hasta jo sola, que no la sé, la cantava.
0: Veus? Molt bé. Oh. Sí, celebro que t'hagi agradat.
2: És que les sabaneres m'agraden molt.
0: Ja.
2: Molt bé. I ara per això t'he trucat.
0: Molt bé.
2: Perquè m'ha agradat molt aquesta manera.
0: Perfecte.
2: Així és que, quan vulguis, em poses una altra.
0: Molt bé.
2: Quan a tu vagi bé.
0: No, la setmana que ve ja la trairem ben maca i te la dedicarem.
2: Vale, com vulguis.
0: Perfecte, doncs.
2: Vale, macos.
0: Gràcies per seguir-nos i per trucar.
2: Sí, adéu.
0: Gràcies, adéu. Una abraçada.
2: Adéu.
0: Bon dia. Doncs dèiem que aquesta sardana acabada d'estrenar és de Marcel Sabater i porta per títol Petjades d'argent.

0: Petjades d'argent de Marcel Sabater i Reixac, ja ho diré bé, ja. Estrenada a Terrassa, a la plaça del Progrés, el dia 21 de juliol de l'any 2026. L'hem escoltat per la cobla La Llobregat. Com dèiem, una sardana d'aquelles acabada d'acollir. Bé, recordeu que tenim aquest telèfon obert per tots vostès. Queda mitja hora llargueta de programa. Podeu passar per antena i fer les vostres peticions. 93-752-2544. 752-2544. També tenim un correu electrònic que podeu fer-lo servir, que és femrutllana@hotmail.com. Bé, després d'una sardana d'aquelles que diem acabada d'acollir, estrenada fa molt poc, ens endinsem a buscar una de les que ja té uns quants anys. I per això ens hem arribat al...
1: El magatzem sardanista.
0: Un altre dels discos que un servidor de vostès té a casa, que fa una pila d'anys, i fent també les delícies de tota la família, és el següent. Avui escoltarem una sardana del mestre de Peralada, Joaquim Serra, que està enregistrat en un d'aquests discos petits, editat per la discogràfica Philips l'any 1958 i enregistrat per la cobla Barcelona. A la portada, sobre fons de color salmó, un dibuix en negre d'una noia vestida amb el típic vestit català de ballar sardanes i amb la seva mantellina i les vitenes dels braços. Té a la mà dreta una rosa. A la part esquerra, sobre fons negre, consten les quatre sardanes enregistrades en aquest disc. I ens informa que el tenor solista és José Coll. A la dreta i de dalt a baix ens informa del nom de la cobla, Cobla Barcelona. I la part del darrere està tota dedicada a informar-nos d'alguns... Més ben dit, us llegeixo el que diu. Algunos discos Philips de música popular. I consten altres discos de col·leccions d'aquesta casa. On el nivell és el següent. Un dels discos d'aquestes col·leccions es titula El Nuevo Sonido. I una de les cançons és El Charleston. Clar, això s'imprimia l'any 1958. Bé, les quatre sardanes enregistrades en aquest disc són L'Empordà, d'Enric Morera, Juny, de Juli Garreta, La Reina de les Flors, d'en Josep Serra, i la que escoltarem, El Xicarró, de Joaquim Serra.

0: Acabem d'escoltar El Xicarró, de Joaquim Serra i Coromines, estrenada el mes de setembre de 1955. Era la Cobla Barcelona d'aquell any. Una fantàstica sardana que hem acabat de buscar en el nostre magatzem sardanista.
1: Fem rotllana. Les sardanes a Premià Mèdia.
0: Bé, doncs continuem endavant. La sardana era de l'any 1955 i el disc, ben bé, era de l'any 1958. 3 anys més tard es van registrar en aquest disc. Bé, doncs continuem endavant, com dèiem. Recordeu, el telèfon al 93-752-2544. El telèfon del directe, marqueu-lo, passeu per antena i feu les vostres peticions. També tenim un correu electrònic, que és femrotllana@hotmail.com. Bé, doncs, a continuació atendrem la comanda dels nostres amics de Premià de Mar, la Rosa i el Salvador, que ens van trucar la setmana passada i ens van demanar una sardana per dedicar a tota la seva família i també a tots els oients de Fem Rotllana, aquí a Premià Mèdia. Ens van demanar una obra escrita de la part musical pel compositor premianenc Josep Fecúndez i la lletra, perquè aquesta sardana té lletra, per Joan Vilanó. Ens la interpreta la cobla premianenca. Premià, poble d'empenta.

Premià Poble d'Empenta és la sardana que acabem d'escoltar, interpretada per la cobla premianenca. Aquesta sardana és d'en Josep Fecúndez, que va fer la música, i la lletra és de Joan Vilanó. Va ser estrenada l'any 1990, una sardana que ens hem dedicat a tota la família dels nostres amics oients de Premià de Mar, la Rosa i el Salvador Turull, a qui saludem des de Premià Mèdia. Bé, recordeu que encara tenim uns minuts, uns 20 minuts, perquè podeu trucar i passar en directe. El telèfon és el 93-752-2544. Passeu en directe i ens feu les vostres peticions, sardanes que vulgueu dedicar a algú, o per consum propi, com sempre diem, i les portaríem la setmana que ve. També podeu enviar una nota de texta o de veu al WhatsApp 649-198207. I tenim una ballada de sardanes de festa major a Vallgorguina, al poliesportiu de Vallgorguina. La cobla Baix Llobregat fa aquesta ballada diumenge, dia 27, a les 5 de la tarda. I a continuació felicitarem una Mercè. Felicitem a la Mercè Herrero, que avui celebra el seu sant. I la Marta Ventalló i família, i tots els amics de les sardanes de Premià, la volem felicitar tot escoltant la sardana que la Mercè té dedicada, escrita pel mestre Conrad Saló i interpretada per la cobla principal de la Bisbal. Per tu, Mercè.

0: Era la sardana Per tu, Mercè, de Conrad Saló i Ramell, estrenada al Pla de la Catedral de Barcelona el dia 29 de novembre de l'any 1975. L'hem escoltat per la cobla principal de la Bisbal. I gran sardana que acabem d'escoltar, amb la que hem felicitat a la Mercè Herrero i també a la Mercè Alsina de Santa Perpètua de Mogoda, de part de la família Salines Ventalló i de tots els oients de Fem Rotllana.
1: Fem Rotllana, les sardanes a Premià Mèdia, amb el suport dels Amics de la Sardana.
0: Doncs aquí a Fem Rotllana tenim un oient que vol passar per antena. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, què diu la Montserrat?
2: Bé, bé.
0: Molt bé.
2: Tot bé.
0: Vale, perfecte, millor.
2: La setmana que ve, si
0: sí,
2: pots,
0: sí.
2: Em poses
0: Girona m'enamora.
2: Girona m'enamora, sí.
0: Molt bé, d'acord.
2: D'acord, doncs, per us provi.
0: Per portar-te la posada, vaja.
2: Exacte.
0: Doncs
2: molt bé, gràcies.
0: Ho tenim apuntat i ho faríem la setmana que ve.
2: Molt bé, gràcies.
0: Gràcies, adéu. Bon dia, gràcies per trucar.
2: Adéu, adéu.
0: Bon dia, bon dia. Doncs més oients que volen passar per antena. Bon dia.
3: Hola, bon dia, Joan.
0: Hola, la Maria Rosa, oi?
3: Sí, mira.
0: Hola, Maria Rosa, digues.
3: Jo vull dedicar una sardana
0: sí.
3: amb unes amigues que sempre anem de viatges, sí. a la Carmen i a l'Àngels.
0: Sí, sí.
3: Un somni vora el riu.
0: Molt bé.
3: Ho veig bé, sí, de l'Amadeu
0: sí,
3: Escoda.
0: Sí, sí, sí.
3: Val, doncs només per això, per dedicar-los-hi amb elles, per la paciència que tenen.
0: Per la paciència, eh?
3: Sí. Si no fos per elles, no hi hauria manera.
0: Molt bé, doncs ho tenim apuntat i ho faríem la setmana que ve, això.
3: Val, moltes gràcies, Joan.
0: Maria Rosa, gràcies per trucar.
3: Val, adéu, adéu.
0: Gràcies, bon dia.
3: Adéu.
0: Doncs continuem endavant, després de que ja ens han trucat aquests oients i ens han fet les seves peticions. La sardana que dediquem a la sardana següent la dedicarem al nostre amic oient, l'Enric de Mollà, que sempre ens truca des d'on sigui, amb la seva bicicleta o des de la seva feina. I a més va celebrar el seu aniversari quan feien vacances del programa, a començament d'agost. Doncs dediquem una sardana, li dediquem una sardana del mestre de Bordils, Martirià Font, que ens interpreta tot seguit la cobla Els Mongrins, fruint de l'amistat.

Fruint de l'amistat, de Martiria, Font i Coll, estrenada a Arenys de Mar l'any 1987. L'hem escoltat per la cobla Els Mongrins i l'hem dedicat a l'amic Enric de Mollà, a qui felicitem per l'aniversari, i també a tota la seva família. Bé, recordem que a la plaça Sant Jaume, durant les festes, o sigui, una ballada de les festes de la Mercè, la Cobla Marinada ens ofereix una ballada de sardanes diumenge, dia 27, a les 5 de la tarda, a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Bé, i a continuació, amb aquests minuts que ens queden, dedicarem una sardana a tots els nostres oients, de part de la nostra amiga Maria Rosa Andreu, amb qui hem parlat també fa uns minuts, de part de la Maria Rosa, del mestre de Castelló d'Empúries, Lluís Buscarons, interpretada per la Cobla Sant Jordi, Premià, Joia del Maresme.

Premià Joia del Maresme, de Lluís Buscarons i Pastells, finalista de la sardana de l'any 1975, que va ser quan es va estrenar. L'hem escoltat per la cobla Sant Jordi i l'hem dedicat a tots els nostres oients de part de la Maria Rosa Andreu, de Premià de Mar, a qui saludem des de Fem Rotllana. I amb aquests minutets que ens queden podem escoltar una última sardana d'una Maria Mercè, Maria Mercè Navarro, a qui felicitem pel seu sant el dia d'avui. El seu títol és La màgia de la sardana i es l'interpreta la Cobla Bohèmia.

escoltant aquesta sardana, la màgia de la sardana de Maria Mercè Navarro, qui felicitem també pel dia del seu sant. Doncs ho deixem aquí, perquè ja queda poc més de... menys d'un minut. Us donem les gràcies per la vostra atenció i per les vostres trucades, i també gràcies a l'amic Carles per la seva feina als telèfons i a la taula de so, i us convoquem aquí a partir de la setmana que ve, a partir de les 10 del matí, dijous que ve. Que tingueu molt bona setmana i fins la setmana que ve.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Govern central i Junts mantenen converses perquè el partit de Carles Puigdemont voti a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments i no el tombin tal com van fer a l'última votació al Congrés, sumant els seus vots contraris als de PP i Vox. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, reclama alçada de mires i discreció a la resta de grups parlamentaris, i també el de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Néstor Urtasun, es mostra disposat que la seva formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals als propietaris afectats per la pròrroga als lloguers davant l'urgència d'aprovar al Congrés aquest nou decret d'habitatge. I en successos, un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha aconseguit rescatar al Pakistan una dona resident a Barcelona que va ser enganyada per la seva família perquè abandonés la seva parella per contraure un matrimoni forçat amb un familiar seu al país asiàtic. La investigació s'ha saldat amb la detenció a Barcelona de dos homes de 41 i 45 anys com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. I Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. I en plana cultural, Palamós s'obre durant tot aquest cap de setmana a una nova edició de la Festa de Cultura Digital Tecnofan Party. Es fa a la nau dels 50 metres del municipi empordanès i l'entrada és gratuïta. Des de Ràdio Palamós ens ho explica Carles Ribas.
2: Entre les principals novetats d'aquesta edició de la Tecnofan Party hi ha una zona de VR Laser Tag, la RetroLAN, simuladors i consoles d'última generació. També la Karaoke Band, que incorporarà un ampli catàleg de cançons amb temes de sèries d'anime tan populars com Bola de Drac, Harare o Shin-Chan. Pep Martorell és president de Palamós Tecnofan.
3: La gent que composa l'associació són friquis. Són friquis de la tecnologia i trobem que ens agraden un ventall de coses molt gran. Des del cosplay i recuperació de màquines antigues, informàtica de lo més actual amb realitat virtual, i com ens agrada tot és el que portem aquí a la nau, perquè així pot agradar a qualsevol, de qualsevol edat.
2: El públic que s'acosti a la nau dels 50 metres de Palamós també podrà reviure els salons recreatius amb màquines arcade i pinballs, provar consoles de diferents generacions i descobrir alguns dels grans clàssics dels videojocs de PC a la zona retro.
1: I acabem amb els esports en futbol. Ahir, victòria del Girona a Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek a la primera meitat. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
4: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
7: Benvinguts i benvingudes a una nova temporada del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
8: Molt bé, i tu, Lluís?
7: Molt bé, que ens posin aplaudiments a la
8: postpo. Total, total. Escolta, la gent pensava que no tornaríem. No, jo crec que la gent sí que pensava que tornaríem.
7: Que sí, que bé.
8: Nosaltres no. Però la gent potser sí, no. Home, algun dia haurem de marxar, jo crec, també.
7: Sí, també, també.
8: Algun dia...
7: Bueno, és que aquí posa temporada 11, d'aquestes temporades de la xarxa que fan.
8: Cuidado, Sí, sí, sí, sí, sí. Molta estona
7: 2021-2026,
8: no? Fixa't, sí, sí, sí, sí. I la gent aquí pensarà un dia, no?, que tot era un somni, no?, i que mai hem estat aquí.
7: Exacte.
8: Això és així, però quedarà en la memòria sempre els podcasts que ja hem fet.
7: Clar.
8: Això
7: no s'esborrarà, de moment, no?, que sapiguem.
8: Exacte, de moment això continuarà estant allà.
7: De fet, hi són i els poden recuperar.
8: Exacte, des del principi. Si hi ha alguns ens està escoltant per primera vegada, tenen 210 episodis anteriors per escoltar-se.
7: Per posar-se al dia.
8: Mare de Déu.
7: Molt bé.
8: Quantes coses han passat, però tornem amb moltíssima actualitat.
7: Exacte, i per posar-nos al dia també, perquè després de les vacances tornem amb ganes de continuar parlant de drets, de cultura, de convivència i de totes aquelles qüestions que travessen el dia a dia de les persones en general, però també de les persones especialment del col·lectiu LGTBI. Cui més. L'estiu acostuma a presentar-se com un parèntesi, però si obrim qualsevol diari dels darrers dos mesos, veurem que ha estat tot el contrari. I per què fem el programa avui? Perquè, si no, hauríem de fer el programa aquest, episodi 2 d'aquest programa, perquè no paren de passar coses, vamos. Han passat moltes coses i avui no volem fer només un resum d'actualitat, volem preguntar-nos...

0: el moment, no?
1: Jo la crispació em contagio super.
0: Veus? I ara jo crec que, ara que ho hem reposat una mica, potser vale. Podem treure algunes conclusions, perfecte. No? Una mica més tranquil·les.
1: Ho intentarem,
0: clar que
1: comencem?
0: Sí.
1: Comencem?
0: Va, doncs vinga, som-hi.
1: Vinga, doncs. Avui, el Col·lectius en Xarxa, Estat de convivència.
2: Comença el Col·lectius en Xarxa, amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: Vinga, i sense més ni més, presento ja l'Oriol Serra, que el tenim aquí amb nosaltres. Què tal, Oriol? Com s'ha presentat l'estiu? Com comences la temporada?
3: Doncs estic en xoc, què voleu que us digui? 11 temporades? En sèrio?
1: Ja.
3: Tantes
1: coses ens passen.
3: De caure una llosa, estic en xoc ara mateix. O sigui, no m'ho puc creure. Que ràpid ha passat el temps aquests 11 anys.
0: És veritat, amb projectes superxulos que estàs fent. De fet, també, ara a Ràdio 4, també els caps de setmana, els diumenges al vespre, amb un nou projecte que esteu tot just començant, eh?
3: Exacte. Sí, tu, de fet, tu estàs pels matins, em sembla, i jo per les tardes, els vespres. Així que molt bé, exactament, a Ràdio 4.
0: Molt bé, ara començarem a fer una mica d'anàlisi de tot el que ha passat aquest estiu, perquè Lluís ho deia, diu, tenim contingut per parlar dies i dies, però si et deixem a escollir, començant pel principi,
1: vinga,
0: quin és una mica el tema que més t'ha copsat aquest estiu o que més estones de reflexions o de tertúlia t'ha portat amb tu mateix i amb el teu entorn de tot el que ha passat?
3: Jo crec que, sens dubte, el cas de Ceuta. És a dir, crec que encara s'està parlant. De fet, no sé si portem un mes i mig o alguna cosa més. I encara
1: el
3: dia d'avui segueix sent... Sí, segueix sent actual i segueix com... Tot i que ha passat molt de temps, seguim jo personalment revisant moltes coses i analitzant moltes coses, perquè sí que és cert que és un tema que ha passat durant l'estiu que crec que ens ha xocat a molts. No sé si per l'època en què va ser, o que hi havia molt poca notícia, o perquè realment ho mereix així, no?
1: Jo crec que el tema ho mereix. De fet, és el primer tema que posàvem al guió d'avui. És el que creiem que probablement més portades i més tertúlies... Quines tertúlies ha provocat aquest tema, ja, també
0: sí,
1: t'ho dic, eh?
0: Sí, sí.
1: Ha ocupat aquest estiu. Justament el que ha passat a Ceuta. Tu parlaves del temps. Jo crec que aquest tema, el temps, li està jugant en contra, o el pas del temps està jugant al contra, però diríem que durant les últimes setmanes la ciutat autònoma ha tornat a convertir-se en un dels principals punts d'entrada de persones migrants cap a Europa. Les imatges de persones intentant arribar a territori espanyol, les intervencions de les forces de seguretat i l'atenció política han tornat a situar Ceuta al centre del debat polític. Però com passa sovint, no? una mateixa notícia, una mateixa realitat s'ha explicat de maneres molt diferents. Aquí... fins i tot en els últims dies hem sentit a parlar de cacera d'immigrants, termes que ho parlàvem nosaltres quan acabava l'estiu, la temporada passada, parlàvem d'aquestes línies vermelles que actors de la dreta política, de l'ultradreta política, traspassen sense parar. I que ens insensibilitzen, no? Perquè manar a caçar immigrants, em sembla que és una cosa heavy a tots nivells i perquè penso jo, i ara us deixaré parlar a vosaltres, perdoneu, penso jo que ens ha faltat molt, en aquest cas de Ceuta, parlar de tothom, totes les morts que hi ha hagut en el mar. Estem parlant de, parlaven abans, no?, d'unes 80.000 persones que creuen aquell dia a la frontera i unes conseqüències, clar, evidentment, per tot el nombre que és, que desborden, primer, la pròpia ciutat i els seus veïns i veïnes, i després jo crec que la política de l'Estat espanyol. No sé què en penseu d'aquest tema.
0: Oriol.
3: Jo crec que el focus s'ha posat en un tema en concret, però no s'ha posat, com tu ben dius, no?, en les dones, en els menors, en els motius reals, que fa que estiguin fa més i pico encara en aquestes condicions, no? I també, d'altra banda, és que s'ha convertit en un autèntic reality show en què ho hem estat veient tot d'una forma, d'una única visió, sense tampoc anar més enllà, no? Preguntar-nos els motius reals de què fa aquesta gent que un bon dia vulgui de cop vindre amb totes les seves forces i, de més, aquí a Ceuta, de quina forma també nosaltres els hem tractat. Crec que s'ha convertit en un reality show que ha servit per moltes mitjans de comunicació, per la ultradreta, per la dreta directament

0: poder treure una mica de ganxo de cara a les eleccions i crec que al final s'ha convertit en una eina política i hem deixat de banda tot el rema, tot el tema, diguéssim, humanístic.
1: Humanitari.
0: No? Mm. Crec que humanitari, exacte. Aquest és un gran problema, això, perquè s'ha convertit en un problema polític i no en un problema social.
2: Oriol, quina responsabilitat tenim o tenen els mitjans de comunicació amb com s'ha explicat aquesta història i com una mica amb aquest factor que deies tu, una mica inclús fins i tot de reality show, no? Que s'ha anat construint al voltant de tota aquesta problemàtica o d'aquesta realitat.
0: És clar, el que hem vist és la visió d'uns mitjans privats, a excepció de Radio Televisió Espanyola, que així que estaven fent durant molta continuïtat i de més, però al final sí que en una època estival, on hi ha molts professionals que també fan vacances, molts canals que també no tenen tots els seus mitjans en marxa, crec que la balança no ha estat en cap moment igualada. I crec que s'han passat moltíssimes línies vermelles parlant d'aquest tema i crec que amb total impunitat. S'han parlat, just ho deies, Lluís, al principi, de paraules que jo feia molts anys no hagués imaginat que estaríem escoltant. Segurament vosaltres de la primera temporada, el 2011, parlar de temes d'invasió, i ara escoltes a qualsevol tertúlia, invasió, no? Qualsevol paraula que dius, però un moment, què ha passat aquí? De cop, o sigui, sembla un altre món totalment paral·lel, i m'imagino que a partir d'ara tot això anirà més, perquè ja hem permès aquestes paraules, ja hem permès aquestes imatges i aquesta utilització.
2: De fet, Oriol, amb això que ara deies d'aquestes línies vermelles que s'han passat als mitjans de comunicació, no? Que fa temps, per exemple, quan va acabar tot el tema de Sálvame, no? Deien que s'acabava justament aquell programa perquè la gent buscava una televisió molt més blanca, però si ho portes a un altre lloc que no és la premsa del cor, estem passant, com deies, en línies molt més fortes que el que podia passar o el que es podria dir en qualsevol d'aquests programes de televisió, no? És a dir, s'estan dient coses a la televisió que feia molts anys que no es deien o fins i tot que no s'havien dit mai fins ara.
0: Sí, sí, i en total impunitat, no passa res, anem a mirar la dada d'audiència, anem a crear més show, anem a fer més tertúlies, parlant del mateix 24/7, amb les mateixes imatges, tot el rato la mateix, i sobretot que hem permès que aquests debats, no?, a favor o en contra, no? És com tot el rato aquestes imatges. No, a veure un moment, aquest senyor no hauria d'estar cap tertúlia. Per què estem permetent que aquest senyor de l'ultradreta estigui exposant-se d'aquesta forma? Això no s'ha de permetre en cap moment. Aleshores, aquí ha sigut ara, jo no sé això com es conduirà de cara als pròxims anys i cap on anirà, però pinta molt malament.
1: Parlaves, Manel, dels mitjans de comunicació i és veritat el que deia l'Oriol, aquesta necessitat de trobar blancs o negres quan els problemes, un problema d'aquesta envergadura demana entendre perfectament que ara mateix hi ha uns veïns de Ceuta que tenen una gent acampada que està sobrevivint com pot i que, per tant, segurament està creant soroll, està creant... té unes necessitats que no s'estan complint i, per tant, està destorbant o digue-li com vulguis, però alterant l'ordre del dia, del seu dia a dia, de la seva vida quotidiana, però també tenir una situació humanitària amb tota aquesta gent que passa endavant. El que a mi em sobta molt és que hem vist imatges, o potser no només les de visió, però diria que no, de camions i policia del Marroc descarregant persones. I estem parlant d'una frontera que on passen coses sovint, no sé com dir-ho, jo no tinc res a amagar, no? Però vull dir, aquí hi ha un dia que 80.000 persones creuen una frontera i allà no hi ha ningú que faci res. Vull dir, és molt estrany tot plegat, també. Jo no sóc molt, t'ho deia abans, no sóc molt de teories de la conspiració, però sents parlar a segons qui i es parla dels Estats Units i d'altres governs que juguen en connivència perquè sembla ser que una Europa, no?, de dretes o d'ultradretes pot beneficiar més aquesta nova organització mundial cap on estem anant, bàsicament.
0: Sí, jo també estic una mica d'acord amb tu que no és casualitat ni que passi a l'estiu, ni que passi a pocs mesos d'eleccions, ni que passi quan tampoc el president ha estat molt, molt visible i quan hi ha l'ultradreta amenaçant a tota Europa. Jo crec que això és molta casualitat, si és que és així, que passi justament en aquestes condicions. O sigui, jo aquí també soc una mica com tu, però estic bastant d'acord que no pot ser casualitat tot això.
1: Avancem una mica, perquè una altra de les coses que a mi em va cridar l'atenció i que va passar aquest estiu, que vaig pensar, ostres, vam obrir una temporada també amb un tema d'aquests, és l'assassinat d'en Miguel. Aquest estiu hi ha hagut una altra notícia, dèiem, que ens ha colpit especialment i que aprofitarem per comentar. És la mort d'en Miguel, un jove de 27 anys que va morir després de patir una agressió a la platja de Sant Joan, a Alacant. Els fets van passar la matinada del 13 d'agost i, segons les primeres informacions, i estava en Miguel amb un altre jove, s'esperaven al tram després d'una nit de festa i en algun moment es va produir una discussió que va acabar amb una agressió que finalment acaba, desgraciadament, amb la mort de Miguel, no? Miguel va patir un traumatisme cranioencefàlic molt greu i va acabar morint hores més tard en un hospital. Les notícies al principi parlaven, no?, de que hi havia hagut com un apropament d'en Miguel cap a aquest agressor. Bueno, i ens fa, no? Jo quan la llegia o quan la sentia, pensava, ostres, en quin moment de crispació estem que hem de tornar a vigilar, no?, els homes gais, per exemple, en aquest cas, com ens adrecem als altres...
2: I com ens vinculem,
1: com
2: no?
1: Ens vinculem, uh-huh, perquè no se sentin amenaçats fins al punt de que acabi la cosa com ha acabat aquí, no? No sé, és fort tot plegat.
0: Sí, que penses, aquesta notícia també amb molta tristesa, perquè, a més, justament era l'inici dels mesos de Pride, no?, que en teoria estem com més conscients de reivindicacions, com que una mica ens creixem, sobretot en els mesos d'estius, perquè ens sentim més protegits i de més, i va ser una autèntica hòstia en tota classe. I sobretot perquè em vaig sentir amb la sensació de que cada vegada necessitem més proves per tot a l'hora de denunciar. Es necessiten 10.000 càmeres, 10.000 testics, o sigui, molta cosa, molts testimonis, perdó, molts àudios, per poder comprovar que allò realment és una agressió homòfoba. I és com, et sents també molt vulnerable, no?, davant d'això, d'hòstia, em passa qualsevol cosa, i a no ser que tingui tot aquest material, la meva denúncia no serveix de res. I en aquest cas, la família que ha denunciat també es sent una mica així de no tenim tant material com ens faria falta.
2: Home, amb això que parlàvem, i això em sembla que vam parlar també en un dels darrers episodis de l'última temporada, parlem una mica també de com es tracten aquests temes quan arriben a la justícia, no? Quan s'aconsegueix que s'obri una investigació. És vital el que deies, que es demana justament moltes proves, que es demana arribar a uns testimonis que no sempre hi tens accés, o no hi pots arribar, o no volen veure's implicats, o no volen doncs, que es, vaja, prestar-se a participar-hi. Sí. Per tant, Oriol, encara aquestes agressions, més enllà del que passin, encara sembla que necessiten encara una cobertura més, no?, o que necessiten donar-li una volteta més per facilitar també tot aquest procés, perquè si no caiem en allò de que moltes vegades no es denuncien, depèn quines agressions, doncs per això mateix, no?, perquè és obrir tot un procés que segurament saps que no acabarà com hauria d'acabar, no?, i no hauria, doncs, impartint aquesta justícia.
0: Clar, és un procés lent en què la família ha d'estar pendent, la víctima en aquest cas no és possible, però sí, és... Si fos possible, doncs ha d'estar pendent de tot, recordar el moment. També tot això no passa d'un dia per l'altre, són molts anys, i sobretot si és un cas mediàtic, encara es complica moltíssim més. Ho veiem en qualsevol violació, sí, agressió a qualsevol dona, o si és encara mediàtic de qualsevol futbolista o de més, tenim els exemples de com ha anat. Aleshores, sí que al final això és molt treball també de les entitats que fan molt de suport i també en aquest cas, en el cas de Miguel, una entitat que va posar una mica el crit d'alerta de ei, això és una agressió homòfoba. Anem a parlar de realment de com és, perquè fins ara els mitjans no ho parlaven, no ho tractaven així. Això va ser notícia uns mesos.
1: És veritat. I va
0: ho estem parlant ara, però sí, si no la gent se n'ha oblidat, tornarà a sortir dintre d'uns anys la sentència i també la gent s'haurà oblidat. Això també és un altre problema que tenim aquí, que ens oblidem molt, molt fàcil de les coses.
1: I a mi em sembla un altre símptoma que venim arrossegant des de fa temps i que ara enllaçaré amb la següent notícia, que és la de reduir els espais on les persones del col·lectiu LGTBI puguin mostrar-se tal i com són, no? Jo fa molts anys, no, me'n recordo, poso un exemple de tonto, però caminava pel Gueixample i me'n recordo amb els amics, no? Marxàvem a un altre lloc i dèiem, ostres, no estem en un lloc on podem estar tranquils, on podem estar segurs. I ara penses, ostres, quina tonteria i no, perquè al final el que li va passar a Miguel sembla ser que és fruit d'una mirada, d'aguantar una mirada més enllà, d'un filtreig, d'una cosa molt sutil que acaba enviant el missatge a les persones de que cada cop hem d'ocupar menys espai. I deia que enllaçava amb la següent notícia o les següents notícies que han passat aquest estiu, perquè trobem, no?, que a Manresa, durant les festes majors, el Punt Lila va patir un assalt protagonitzat per un grup de persones que van proferir insults masclistes, racistes i LGTBI-fòbics. I que deien una cosa així, com que quan nosaltres arribem a l'Ajuntament, vull dir que hi havia aquí com un coloret polític, sí. Això us acabarà, no? Bueno, ho enllaçava jo també amb el cas de Fades. Que aquest estiu, em sembla que jo el recompte que n'he fet són 3, si no 4 ocasions on van haver de suspendre diferents concerts que estaven donant a festes majors de poble perquè persones no, els increpaven i els hi tiraven coses a l'escenari. Et parlava abans de la crispació. Jo, ens van convidar a un programa a Vilassar a parlar d'aquest tema i jo em reafirmo. Si passa alguna cosa d'aquestes en unes festes majors on hi ha un programa, tios, atureu tot el programa. És que no es pot permetre, perquè tornem a estar aquí, no? Tornem a estar on deia l'Oriol abans. Bueno, sí, sortim, llegim un comunicat, això està molt malament el que heu fet, però pam, poso un DJ i continuem la festa, perquè aquí no ha passat res. Ostres, és deixar treure-li molt de ferro a l'assumpte. I continua sent això, continua sent gent que ens està dient, ens està donant el missatge de que, si us plau, baixeu de l'escenari, no, aquest espai no és el vostre, i a més, quan l'ocupeu, aneu tenint aquí en el cap que en algun moment passarà alguna cosa, no? No sé què en penseu del tema.
0: Clar, jo és que per mi les festes majors és un espai segur. O hauria de ser un espai segur. Hauria de ser un espai segur. El que passa que en aquests últims mesos m'he donat compte de que no és així, sobretot perquè les festes populars, les festes majors són com són i segueixen vives com són gràcies al col·lectiu. Gràcies als maricons, a les bolleres, que s'han mantingut, o hem mantingut moltes festes populars que estaven morint. O així és el que jo considero. Però, clar, aquesta gent que ha atacat aquests artistes i aquest espai, és que realment ho han fet pràcticament amb tota impunitat. És en el sentit de que s'han sentit lliures de fer-ho, no han repensat. Hòstia, hi ha molta gent al voltant, em poden dir alguna cosa, em diran alguna cosa, sinó que han sigut supersegurs, superconscients de fer-ho, i a més, si fan això en un espai tan gran, amb tanta gent, què faran realment quan estiguis en un carrer amb ells? És a dir, quan et trobis sols amb ells. Aleshores, això també fa... A mi em va crear molt la sensació d'això de dir, hòstia, en una festa major de Vilassar passa això, què no faran als carrers quan ningú els veu?
2: Totalment. De fet, tornant al que preguntava abans el Lluís, no? És a dir, sembla que els espais o que ocupa la gent del col·lectiu cada cop són menors i els que pocs que queden sempre hi ha doncs, com aquesta sensació, no?, de que no és el lloc on hauries d'estar, no? O que per poc temps hi seràs, no?, perquè tot ha de fer com un canvi que de nou et deixarà fora. És a dir, que aquesta reivindicació serveix per una estona molt concreta perquè després tornarà a haver un altre gir, no?, i que acabarà, per tant, jo crec, no sé, Oriol, si tens aquesta sensació que també això influeix moltíssim a les noves generacions a la manera de vincular-se o de relacionar-se, no?, amb la resta de persones, no? Parlàvem de, doncs, aquesta agressió que havia hagut temps enrere, és a dir, no sé si cada cop això va cohibint també a les persones al col·lectiu i que segurament no es mostren tan lliures com segurament molta gent creu que a hores d'ara es pot fer. És a dir, jo crec que estem visquent també en una falsa realitat en moltes ocasions, no?
0: Jo crec que sí, que moltes vegades estem en una bombolla. Sobretot et dones compte també a l'hora de viatjar, no? Els estius, quan te'n vas als països... Per exemple, he estat a Bulgària aquest estiu, on els drets de LGTBI estan en el rànquing final de tots. I també has d'estar en aquests llocs que dius, primer, he d'anar o no he d'anar, que això és un gran debat també, i després t'has de cohibir moltíssim. I també passa aquí en el metro, que moltes vegades també ho has de fer, no? Jo no sé, les generacions més joves, com estan visquent això, jo espero que puguin... Clar, aquests espais segurs que s'han creat i que es creen, no? Ja sigui d'oci, sigui de restauració i de més, realment tots ho haurien de ser així, no? Tots aquests espais, qualsevol lloc ho hauria de ser. Lamentablement, també crec que està com cada vegada menys de moda a nivell empresarial, no? Que el teu negoci porti, diguéssim, la bandereta LGTBI. Crec que això també, a causa de les grans empreses i de més, crec que això també ens ho estan traient. Però jo espero que les generacions joves lluitin per tindre espais segurs sense falta, perquè són molt, molt necessaris. I també els que, diguéssim, els espais més convencionals, no?, també apostin cap al col·lectiu i tinguin mesures per afavorir-les.
1: Acabem amb Tiptoe, una sèrie que ens va passar, o a mi, em va passar una mica desapercebuda, perquè em sembla que l'estrenaven al maig del 26, que es pot veure a HBO Max i que porta la signatura d'un dels grans noms de la ficció LGTBI, no? De Russell T. Davies, que és creador de sèries com Queer as Folk, It's a Sin o Years and Years, no? Tres produccions que cadascuna a la seva manera han sabut explicar molt bé aquests grans canvis socials que acaben entrant en les nostres cases i transformant la vida quotidiana, no? Com aquests macrocanvis acaben en la teva quotidianitat total, no? Doncs això, acabem amb aquesta... No sé si heu vist Tiptoe, us la recomano moltíssim a vosaltres dos i a tots els nostres oients. Són 5 capítols només, està ambientada a Manchester i parteix d'una idea aparentment molt senzilla, no? Dos veïns que fa 15 anys que conviuen porta en porta, un d'ells és el Leo, propietari d'un bar mític del barri de Canal Street, i l'altre és en Clive, que és un electricista que travessa una etapa complicada de la seva vida. El que comença així com una relació cordial es va deteriorant a mesura que el clima social també es va enrarint i els discursos d'odi van prenent protagonisme i allò acaba fatal.
2: Doncs una sèrie per veure aquests dies també. Oriol, estàs veient alguna sèrie recentment?
0: Tinc pendent Tiptoe, la tinc molt pendent, a més que Manchester em va encantar com a ciutat, vaig estar fa poc i és brutal, us el recomano a tothom per anar-hi, i també, mira, recomanar doncs Jim Quinn, que està als cinemes també, que és d'animació, i és molt, molt bona, la veritat, és en pel·lícula, això sí, no en sèrie.
2: Molt bé, doncs tenim pel·lícules i sèries per veure per començar aquesta temporada. Oriol, serà interessant també, ja tornem a parlar amb tu més endavant, perquè venen també processos electorals aquest proper curs. Per tant, també ho dèiem al principi, que sembla que van passant coses i que propicien doncs accions, no?, o canvis de postulats de cara a les properes eleccions, i això doncs haurem de tenir també l'habilitat de saber-ho detectar quan arribi el moment. Però sembla, Oriol, que serà una temporada prou moguda, si més no políticament parlant, eh?
0: Molt moguda, molt moguda. Jo crec que serà... ja ha començat la campanya electoral en molts partits i es nota als mitjans de comunicació també.
2: Doncs amb això ens quedarem. Gràcies, Oriol, per acompanyar-nos i que passis una bona temporada i quan vulguis estàs convidadíssim a tornar.
1: I tant.
0: A vosaltres, que vagi bé la temporada.
2: Gràcies. Lluís, nosaltres no perdrem l'acostum de recomanar sempre una cançó abans d'acabar el Col·lectius en Xarxa. Recordar-vos que ens podeu escoltar a les ràdios locals de la xarxa els diferents dies de la setmana, perquè això cada dia, és que jo crec que cada dia de la setmana sonem a algun lloc de Catalunya.
1: Perfecte.
2: Això és un somni fet realitat, directament
1: això,
2: podríem dir-ho.
1: Jo no ho hagués pensat mai.
2: Quan vulgueu, a les plataformes, a Spotify. Exactament. Que Lluís és la plataforma que menys recolza Spotify, això és cert.
1: Sí, és veritat.
2: Però allà estem.
1: Allà estem.
2: No renunciem.
1: Apple Podcast també.
2: Exacte, a YouTube, si vols veure'ns en vídeo, també, que això és perfecte. Exacte, sí. I a qualsevol plataforma de podcast ens poden escoltar,
1: exacte,
2: i cercar.
1: Totalment.
2: A iVoox també.
1: Exacte.
2: Això quan vulgueu. Tornarem la propera setmana. I avui, quina és la cançó que recomanem?
1: Avui ens ha proposat l'Oriol.
2: Molt
1: i
2: bé.
1: És Lollipop de Mika.
2: Perfecte.
1: No sé si havia passat Mika per aquestes recomanacions.
2: Doncs
1: mai.
2: No ho sé.
1: Doncs, m'apunto
2: si
1: tot
2: no,
1: i així que ho
2: aquesta
1: veurem.
2: Temporada comencem justament amb Mika, amb aquesta recomanació. Moltes gràcies a tots. Gràcies també al Marçal CC per acompanyar-nos a les vies de so i tornarem la setmana que ve amb moltes més coses per explicar-vos. Que vagi molt bé.
1: Que vagi molt bé, adeu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
1: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
0: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
1: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Govern central i Junts mantenen converses perquè el partit de Carles Puigdemont voti a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments i no el tombin tal com van fer a l'última votació al Congrés, sumant els seus vots contraris als de PP i Vox. Per la seva banda, l'Ajuntament de Madrid ha rebutjat adquirir el pis de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada, per un fons d'inversió dimecres d'aquesta setmana, per retornar-li a través d'un lloguer social, perquè, segons diu el consistori, no compleix els requisits legals indispensables. I Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a la informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. Amb la informació de què es disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament, posteriorment, després de ser robada. Marxem ara fins a Canet de Mar, al Maresme, que retorna al segle XIX durant tot aquest cap de setmana en motiu de la Fira Mercat Modernista. Enguany, la temàtica central girarà al voltant de la gastronomia. Ens ho explica des de Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
2: Tant avui com demà, carrers i places del municipi es convertiran novament en un gran escenari a l'aire lliure amb espectacles itinerants, música, teatre, cercaviles, activitats familiars, artesania, gastronomia i recreació històrica. Tampoc hi faltaran les rutes i visites que permeten endinsar-se en el patrimoni modernista de Canet i descobrir espais i figures imprescindibles per entendre la història de la vila, com ara el castell de Santa Florentina. A més, aquesta 18a edició incorpora la jornada indiana, una proposta dedicada específicament al llegat indià. Glòria Jiménez és regidora de Turisme.
3: De fet, estaríem parlant d'un lloc paral·lel a la fira, però que està inclòs a dintre.
4: Sí.
3: S'ha reservat la plaça dels americanos com a tal per crear aquest petit espai ambiental on tastar i viure, doncs, encara el passat, podríem dir, dels propis modernistes.
2: Des de l'organització animen els assistents a vestir-se d'època per fer una immersió plena a l'època modernista.
1: I en els esports, en futbol, a la segona divisió, ahir victòria del Girona a Montilivi davant l'Albacete. Gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Doni Van de Beek, els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició. I encara en futbol, la selecció espanyola debuta avui a la Nations League amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a partir de 8:45 contra Anglaterra. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Cocodril Club.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Passa, passa. Molt benvingut al club. I ja estàs viatjant per aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock per la màquina del temps en companyia de la millor música dels anys viscuts. Algú va dir... Recordar serveix per mantenir-se viu. N'estem convençuts i per això des del llunyà octubre del 93 això ho fem junts.
2: Soc el Joaquim de Barcelona. Us voldria demanar a veure si podríeu posar-me una cançó una mica antiga de Polanca que es deia Veles Encarnades. Gràcies i continua així, nanos, que porteu bons records a la memòria.

Paul Anka, canadenc, concretament d'Ottawa, nascut el 1941. Va fer moltes coses importants. Per exemple, escriure la lletra de l'èxit més important de Frankie Sinatra, My Way, a mi manera. I quan poso cançons a la meva manera, és a dir, quan les considero especials... En algunes ocasions he seleccionat aquesta. Every day my mind is all around you. De 1972 i del grup Badfinger. Looking out from my lonely room. Day after day. Day after day. Dia rere dia. Avui sona per al nostre espai de les versions. Una versió que m'acabo de assabentar i que té molts anys. Tants com la versió original, és a dir, és de 1972.

Aquest Day After Day va sonar al nostre país, però no va ser supervendes. Però per situar l'acció us diré que Badfinger, que va tenir una vida complicada com a banda, no?, perquè es discutien i les coses no els anaven gaire bé, però van ser els autors d'un gran clàssic, el We Fed You. Well,

I en aquest cas, segurament estareu d'acord amb mi que va ser molt millor la versió que l'original, perquè Harry Nilsson li va donar una intensitat emocional a la cançó que l'ha convertit en un dels lents preferits per ballar de dos en dos en les nostres sessions de DJ, però també en una de les cançons més demanades a la història d'aquest programa.

Per cert, Coco, quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona que desitges? Digue-m'ho, envia'm un correu electrònic que amb molt de gust la compartirem tots plegats.

l'envia amb el teu email aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Jugant amb les versions, allò que us deia. Resulta que dels galesos Badfinger van fer una versió, un grup gairebé desconegut espanyol, que es deia Piloto. Bueno, van ser tan poc importants que els pobres només van gravar un disc single petit. I aquesta era la cara A.

Doncs la versió al castellà no estava gens malament, oi? Sí, només van publicar un disc. A l'altra cara hi havia una curiosa versió del tema central del musical El violinista en el tejado. Sí.

0: si yo fuera rico.
1: Aquesta no m'agrada tant, eh? Es deien Piloto. I van tenir tant d'èxit amb aquest únic seu disc que es va publicar a Portugal. Això és el més remarcable de la seva breu carrera. Per cert, que el disc el va publicar la companyia de discos barcelonina Belter, que es deia així perquè les dones dels seus dos socis, una es deia Isabel i l'altra Teresa.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Quin bon rotllo que em dona aquest piano. Si has fet tard, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Al metro, al bus, quan passeges, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Entre d'altres llocs, trobaràs aquests podcasts a les plataformes iVox.com, també a YouTube i Spotify. La pròxima la decideix la Conxita Llopart, que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Molt bé, el piano, molt bé, el piano. Ens diu: hola, guapos. Gràcies. Tinc un record inoblidable d'una de les temporades més felices de la meva vida. Els Beach Boys amb el tema The Warmth of the Sound. Vistes de la posta de sol inigualable des de la caseta on vivia aleshores. Albert, fantàstic programa. Aquest sí que ens fa falta. Bueno, de moment encara el teniu, eh? Gràcies, Conxita, aquí està la teva cançó.

No és de les més conegudes dels vells amics Beach Boys, però es va incloure a la banda sonora original de la mítica pel·lícula Good Morning Vietnam, protagonitzada per Robin Williams. La cançó que li recorda, clar, aquelles postes de sol, perquè la cançó vol dir la calidesa del sol, i és de 1964. Gràcies per el teu correu, per la teva proposta. Ha sonat per primera vegada aquesta cançó, Conchita Llopart.

i l'amor. Avui... Com està l'amor? Quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona que ara mateix estàs pensant o estàs desitjant? Envia'm un correu i m'ho dius aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hi ha dos oients que coincideixen amb la mateixa cançó, una de molt popular, i a més és bastant llarga, més llarga que la majoria, que això, quan finalment la persona que tu demanaves per ballar et deia que sí, que estava d'acord, doncs estava bé que la cançó fos llarga i que el disc jockey o l'orquestra, si és que estaven tocant en directe, no canviessin després a ràpids. I... ja m'entens. Per una banda, en Fèlix Beriaín ens diu: benvolgut, Albert, m'agradaria compartir amb tots la meva cançó lenta de millor record. No la primera a ballar, però sí la que ens va permetre, com diria Sergio Dalma, bailar pegados es bailar, corazón con corazón, Nights in White Satin de Moody Blues. No crec que sigui molt original, però així va ser la història. Gràcies per ser-hi dia rere dia. Ah, mira, així es deia la cançó que escoltàvem fa uns instants, Day After Day. Fent la nostra vida més agradable. Una abraçada a tots i a totes. Fèlix Beriaín, doncs és molt maco això que em dius i ens ajuda a tirar endavant malgrat els molts anys transcorreguts de micro i concretament d'aquest programa, oi? I en Quim Saura ens diu: hola, Albert, l'enhorabona pel teu programa que ens ajuda a ser una mica més feliços. Per la secció dels lents per ballar, proposo Nights in White Satin dels Moody Blues. Recordo haver-la ballat amb una companya de la Uni una nit de Sant Joan. Ah, amb la màgia de Sant Joan, això deuria funcionar, no, Quim? Diu: aquest toc oriental hipnòtic de la melodia i la sensació d'abraçar un cos jove en una nit màgica com la de Sant Joan no se m'esborraran mai.

Bueno, aquesta part final resultaria una miqueta més difícil de ballar de dos en dos, eh? El gran èxit per sempre dels Moody Blues, un nom que vol dir un estat melancòlic amb daltabaixos emocionals associats amb tonalitats blaves. Ells, de Birmingham, ho van publicar el 1967, més o menys el mateix any que va adaptar-la al castellà l'amic Llorenç Santamaria.

0: Llorenç Santamaría, aleshores, era el cantant del grup Z66. Que no es van formar a la Zeta de Zaragoza, sinó a Mallorca. Això sí, l'any 66. L'amic Llorenç ha gravat un nou CD amb noves versions, noves cançons i algunes de les clàssiques, mentre, paral·lelament, s'està acomiadant des de fa bastants mesos, està fent una gira de comiat que està resultant un gran èxit a tot arreu. Que te quiero. Si te quiero. Si no has tingut l'oportunitat de veure'l en directe, tens ara una bona ocasió el pròxim dilluns 23 de novembre al Teatre Coliseum de Barcelona, on el Llorenç pensa celebrar amb tots vosaltres els seus 80 anys. Algú va dir... Quan tot sembli anar contra teu, recorda que l'avió s'enlaira contra el vent, no a favor d'ell.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.
3: Oh,
2: Cocodril Club, amb Albert Malla.

tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al Club dels Cocos. Gràcies als veterans, als fidels des de fa molt de temps, i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant i així m'ho comenteu a través dels vostres correus aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com la Montse Escala, que diu: gràcies pels teus programes, sempre són espectaculars. Ah, me n'alegro. I des de Sabadell, en Xavier escriu, ens diu: hola, Albert, jo que sóc un aficionat a totes aquelles versions de cançons en directe i especialment participatives del públic, voldria compartir la cançó You Make Me Feel Like, cantada per Carole King, del seu àlbum en directe, From Welcome to My Living Room. Una abraçada des de Sabadell, Xavier escriu. Doncs aquí la tenim.

You make me feel like... A Natural Woman. Em fas sentir com una dona natural. Carole King en directe en la seva gira mundial del 2005, que es va dir From Welcome to My Living Room, és a dir, benvinguts a la meva sala d'estar. El disc es va gravar entre els concerts de Chicago, Los Angeles i Massachusetts. Va ser una gira molt aclamada. Carole King, nascuda a Nova York el 1942, ha venut més de 75 milions de discos i segueix activa en la defensa ambiental, causes socials i també alguna actuació puntual. M'agradaria, Xavier, aprofitant la teva proposta, recuperar i compartir amb vosaltres la primera cançó que em va donar a descobrir Carole King el 1972, perquè jo tenia una amiga, la Mercè, i jo també era amic de la germana de la Mercè, i escoltàvem junts música a casa seva, i la Mercè tenia un noviet als Estats Units, i quan venia a Barcelona a veure la família ens portava discos que aquí encara no havien sortit, i ella em va dir: escolta't això, que és molt maco. A partir d'aquí, Carole es va convertir amb la meva, amb el meu segon amor musical. I ja sabeu que va ser Carly Simon. Això es diu Pinchu Canaan. Aquí es va dir Estando en Canaan.

0: Des de la primera vegada em va semblar una preciositat. Been to Canaan. A la Bíblia, la terra promesa, que segons sembla està entre el mar Mediterrani i el riu Jordà. Carole King, que ha fet tantes cançons per ella i per altres intèrprets d'èxit.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

0: stick because I'm stuck on you.
1: Coco, recordes el primer disc que et vas comprar? O digue'm el primer que recordis. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com, perquè sens dubte en aquell temps era un fet important i difícil d'oblidar. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Tomàs, que em diu: el meu primer disc va ser un recopilatori d'Elvis Presley de la companyia Cattell, que es deia Sus 40 Mayores Éxitos. Era increïble. Me'l vaig comprar sobre l'any 1979. Doncs nosaltres també el tenim, i per això escoltarem alguns d'aquests 40 grans èxits d'Elvis Presley mentre t'expliquem una anècdota d'ell. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Ja saps que aquí ens agraden les anècdotes. Elvis Presley no portava diners per deixar propina al conductor, així que va decidir regalar-li la limusina. La història va ser explicada pel presentador Larry King, que va assegurar haver-la escoltat del propi xofer. Ara t'explico la història. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. Segons sembla, Elvis era a Miami Beach per presentar-se al centre de convencions. I després d'aterrar a l'aeroport de Miami, un helicòpter el va traslladar fins a un heliport proper. Allí li esperava una limusina que havia de recórrer tot just uns quants carrers per portar-lo al lloc del concert. El conductor va complir la feina.

El conductor va esperar durant la presentació d'aquesta convenció i quan va acabar l'espectacle va portar novament a Elvis fins a l'helicòpter. El recorregut complet havia estat molt curt, però abans de baixar, Presley es va girar cap a ell i li va fer una pregunta inesperada. Aquesta limusina que vostè condueix és seva o pertany a l'empresa? L'home va respondre que treballava per una companyia i que el vehicle no era seu. Elvis no duia diners en efectiu. De fet, els qui el van conèixer recordaven que poques vegades carregava de diners i que quan volia agrair alguna cosa a algú podia acabar regalant-li una joia, un automòbil o qualsevol objecte valuós que tingués a prop.

Aleshores, Elvis va prendre una decisió tan extravagant com generosa. Va comprar la limusina a l'empresa i li va regalar el xofer. Diu, ara és seva, la limusina, li va dir. Segons el relat repetit per Larry King, Elvis també li va suggerir que deixés de treballar per als altres i comencés el seu negoci. Per al xofer, aquella havia començat com una jornada més, recollir una celebritat, conduir uns quants carrers i esperar pacientment el seu retorn. Però hores després era propietari del mateix automòbil que havia conduït per encàrrec. Elvis Presley va ser una figura plena de contradiccions. Va viure envoltat de luxe, d'excessos i d'una fama difícil d'imaginar, però també va ser conegut entre els seus familiars per fer regals impulsius, sense convertir cada gest en publicitat. Aquell conductor no va rebre cap fotografia, ni un autògraf, ni una propina generosa. Va rebre la possibilitat de canviar la seva vida, perquè durant uns minuts va portar el seu automòbil al rei del rock and roll. It's one for the money.

0: Elvis Presley, el primer disc que es va comprar l'amic Joan Tomàs l'any 1979. Un recopilatori de sus 40 mayores éxitos.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

I la Maria Dolors Godayol ens ha escrit un correu, però no ens demana cap cançó. Ens diu: les meves adolescència i joventut van ser dures i tristes, però gens ni mica la meva maduresa. Ara sóc feliç. Gràcies, ràdio. Gràcies per ser-hi, Cocos. Maria Dolors Godayol. Doncs gràcies pel teu correu. Rebem un altre aquí a cocodrilclub@gmail.com de l'amic Ferran Pasqual des de Ossejà, que, per cert, vam tenir l'ocasió de conèixer-lo personalment en una sessió de ball que vam fer fa algun temps. Diu: bon dia, Albert, soc lo Ferran d'Ossejà. En primer lloc, deixa'm agrair-te la salutació que em vas correspondre l'altre diumenge a la tarda a la Sala Barrocos de Barcelona. Vas punxar molt bona música. Em vas fer sentir molts bons records. Com a proposta musical, et pregaria que el teu programa de ràdio posessis la cançó dels Lynyrd Skynyrd, Free Bird, és a dir, un ocell lliure. I ens diu: el topònim d'Ossejà es creu que té a veure amb el nom d'ocell, oiseau en francès, o en anglès bird. D'aquesta manera, quan estic al bosc d'Ossejà, em sento com un free bird. Si algun dia tens l'ocasió, et recomano l'experiència de fer una petita promenade pel bosc d'Ossejà escoltant aquesta cançó. Salutacions a tu i a la teva parella. Moltes gràcies. Fins aviat, Ferran Pasqual. Aquí està la cançó. Que vincules a la teva població i que va ser el primer èxit dels Lynyrd Skynyrd. Corria el novembre de 1974.

0: un ocell lliure, un èxit menor dels Lynyrd Skynyrd, però una molt bona cançó. Gràcies per refrescar-nos la memòria, Ferran Pascual, d'Ocejar. Però em permetràs que posi el gran èxit dels Lynyrd Skynyrd, perquè a més tinc un record personal, i és que corria 1974 i va començar a emetre la primera FM estèreo d'Espanya, que va ser Ràdio Joventut de Barcelona. Vam córrer a buscar un receptor que no teníem, evidentment, de FM estèreo, perquè fins aleshores no ens havia fet falta, i al provar-lo, al sintonitzar-lo, la primera cançó que va sonar va ser aquest fantàstic Sweet Home Alabama dels Lynyrd Skynyrd. 1, 2, 3. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Govern central i Junts mantenen converses perquè el partit de Carles Puigdemont voti a favor del nou decret de l'habitatge per evitar desnonaments i que no el tombin tal com van fer a l'última votació al Congrés, sumant els seus vots contraris als de PP i Vox. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, reclama alçada de mires i discreció a la resta de grups parlamentaris i el ministre de Cultura i portaveu nacional de Suma, Ernest Urtasun, també es mostra disposat que la seva formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals als propietaris afectats per la pròrroga als lloguers davant la urgència d'aprovar al Congrés aquest decret d'habitatge. Per la seva banda, l'Ajuntament de Madrid ha rebutjat adquirir el pis de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada per un fons d'inversió dimecres d'aquesta setmana per retornar-li a través d'un lloguer social perquè, segons diu el consistori, no compleix els requisits legals indispensables. I Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. Amb la informació de què es disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. I seguim amb successos. Un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha aconseguit rescatar al Pakistan una dona resident a Barcelona que va ser enganyada per la seva família perquè abandonés la seva parella per contraure un matrimoni forçat amb un familiar seu al país asiàtic. I aquesta nit, una de les caminades més participades del Mollet del Vallès, la caminada nocturna de Gallecs. L'organització denuncia un any més les no inscripcions de molts dels participants en aquesta marxa. Des de Ràdio Mollet, Joel Gascón.
2: La 24a caminada nocturna de Gallecs tindrà lloc aquest dissabte al vespre amb un recorregut d'11 quilòmetres que passa per l'Espai Natural Protegit de Gallecs. Josep Soler, del Club Muntanyenc Mollet, ha explicat que any rere any l'entitat topa amb el mateix problema. Gairebé la meitat dels participants fan la caminada sense pagar l'inscripció. Els props de 1.100 caminants inscrits s'hi afegeixen unes 800 persones més que s'apunten a la marxa sense inscriure's, amb el perjudici econòmic que això suposa per l'organització.
3: Ara fa uns quants anys que controlem, tenim un punt on controlem la gent que porta el nostre braçalet, el que està inscrit, i el que no. I més o menys anem a la frec. Passen 1.000 persones que han participants i unes 700 a 900 persones més que van per lliure.
2: La marxa finalitza al centre de Mollet amb una botifarrada popular.
1: Tanquem amb els esports. Ahir, victòria del Girona per 2-0 davant l'Albacete.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena.
1: Gràcies per estar en connexió. Algú va dir... Un dels plaers més grans de la vida és fer allò que altres persones van dir que mai podríem fer. I jo afegiria que mai saps el que ets capaç de fer fins que ho fas. T'ho puc ben assegurar. Participa, Coco, que això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda, Albert. Mira, m'agradaria escoltar el Rock Collection de Laurent Voulzou, perquè fa temps que no l'escolto.
1: I potser no l'has sentit mai en aquesta versió enregistrada en directe, que té una introducció en castellà.

Sí, en aquesta versió enregistrada en directe hi ha cançons que no estaven en el Rock Collection original, que en qualsevol cas va fer

Fame. De 1980. Però l'amic Sergio Romano de Antonio, que és de Terrassa i de Barcelona, perquè cada dia se'n va a treballar a Barcelona escoltant-nos des de Terrassa, diu que a l'Emili, els seus companys, en una festa de comiat, els hi van dedicar a ell i a la seva nòvia la cançó d'Oficial i Caballero interpretada per Joe Cocker, diu ell, bueno, i també per Jennifer Warnes. Irene Cara va morir molt jove. Havia nascut el 1959 al Bronx i moria a Florida el 2022. Y Sergio también nos dijo en el seu correo: quería comentarte que recientemente he publicado una novela que lleva por título El reloj de arena, una historia en tono romántico y que también habla de valores de la vida que para mí se están perdiendo, como la lealtad, la amistad, el respeto y el amor, que por cierto esta semana ya ha salido a la venta. Te cuento esto pues simplemente porque en un capítulo de esta novela hago mención a tu programa, Cocodril Club, y a tu persona en una escena entrañable de la historia, y es por eso que me gustaría poder enviarte un ejemplar de la misma para que tú y tu pareja pudierais leerla si os apetece. Doncs sí, Sergio, ja he rebut el llibre, moltes gràcies per la teva cortesia, i anem ara amb aquesta cançó que va ser una cançó d'Òscar el 1982 de la pel·lícula Oficial i Caballero, protagonitzada per Richard Gere i Debra Winger. La cançó Up Where We Belong, que podríem traduir com Allà dalt on pertanyem, la va interpretar Joe Cocker, va representar el seu retorn després d'un temps dolent, fosc, per problemes d'alcohol i de drogues que el va tenir apartat de la música. Joe Cocker, que havia nascut al Regne Unit el 1944, moria el 2014 a Colorado, als Estats Units. I Jennifer Warnes, doncs, en fi, el més important que ha fet ha sigut precisament cantar aquesta cançó en Joe Cocker, perquè va ser una cançó d'Oscar, tot i que ella ha fet moltes coses, eh? Nascuda a Seattle el 1947.

0: Where We Belong, allà dalt on pertanyem. Joel Cocker, Jennifer Burns, cançó d'Oscar, cançó d'Oficial i Caballero.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: I encantat de la vida d'encara avui dia poder compartir amb tu tants bons records en forma de música. Molts oients recorden una història guapa que ens va explicar un oient que ens escolta i escriu des de Zúric, a Suïssa. Doncs ha tornat a escriure i diu: hola Albert, de nou amb tu i amb tots els cocodrulos. Aquesta vegada no és per explicar-te la meva història com ho vaig fer en l'anterior ocasió. Avui és per participar a la secció de la cinta magnetofònica. Vull recordar la meva mare, que fa poc temps va fer 25 anys que va marxar a l'altra dimensió. Quan anàvem de viatge, sempre em deia: nen, posa'm el Tom Jones. I li posava Delilah les vegades que ella volia. Hauries d'haver vist l'alegria que tenia.

Delilah, que en algunes sessions meves de ball he posat al principi i moltes parelles l'han ballat com un balset anglès. Potser millor que no traduïssim la lletra, ho hem fet alguna vegada aquí al programa, perquè és realment terrorífica. I a més, segons sembla, està basada en fets reals. Bueno, només us diré que la tal Delilah es veu que era una mica pandó. I continua el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com des de Zúric, l'amic Joan Vicente Bermejo, dient-nos: recordo en diverses ocasions els programes musicals de televisió dels anys 60 i 70, quan sortia Tom Jones o Engelbert Humperdinck. A la meva mare se li posava un brillo als ulls, una cosa meravellosa, i murmurava per si sola: quin home! Per aquest motiu, si encara no la tens registrada, si us plau, fes-ho per ella, t'ho agrairé infinitament. Doncs amb molt de gust, aquí va ser, aquí va el primer gran èxit d'Engelbert Humperdinck, Please Release Me.

0: Engelbert Humperdinck, nascut a l'Índia, ara té 90 anys. I ens diu des de Zúrich, Joan Vicente Bermejo, no fa gaire vaig escoltar quan entrevistaves a la teva mare amb motiu del seu aniversari. Crec que eren 92 o 93. I em vaig dir a mi mateix, que afortunat ets, Albert, de tenir-la encara, perquè la meva va marxar amb 78, un mes dels que jo tinc ara. Doncs sí, ella feia 93, i si em permets, em ve molt de gust per molts oients que potser no estaven en connexió aquell dia, escoltar un fragment. Hola, mama.
1: Hola.
0: Acabes de fer 93 anys.
1: Sí.
0: Com ho portes, això?
1: Bé, amb salut i bon humor.
0: Tu t'imagines quina podria ser la cançó de la teva vida? Perquè, clar, a tu t'han agradat moltes cançons. En general, t'ha agradat sempre molt la música. I quan eres jove, també t'agradava molt ballar.
1: Sí.
0: Bueno, eres la millor d'allà on t'anaves a ballar, perquè quan tu sorties a ballar, què passava?
1: Pues que es feia un coro al meu voltant. Feien coro, sí, perquè ballava molt bé.
0: I de les cançons de la teva joventut, quina podríem escoltar ara per compartir amb tots els oients del Cocodril?
1: Toda una vida.
0: No te'n recordaries pas de la lletra?
1: Sí.
0: A veure, la podries cantar una mica? És del Machín, no?
1: Sí, de l'Antonio Machín. Toda una vida estaria contigo.
0: No, no, així no, cantada.
1: Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
0: Molt bé. Què és el que, ara que acabes de fer 93 anys, què és el que més trobes a faltar, mama?
1: Doncs trobo a faltar el meu marit, perquè ens veníem molt i anàvem a tot arreu junts.
0: Un petó.
1: Ah, ah.

0: I ara, a proposta de la meva mare, hem anat molt lluny, eh? Als anys 40. Però tornem a Tom Jones. Bueno, hi havia un acudit, dius que la teva mare, Joan, li deia com en castellà, Tom Jones. Not unusual to be loved by anyone. I deien que tenia un germà que es deia Paco, però que no va ser famós. Bueno, és que tinc una petita sorpresa per tu i per tots els cocos. De fet, ha sigut una gran sorpresa també per mi. En el correu d'en Juan Vicente Bermejo des de Zúrich parla també de cançons per ballar i de les discoteques que més li agradaven quan ell vivia a Catalunya. Això ho deixem per un altre dia, per l'espai de la... els més ballats de la història, no? Però ara t'explico allò de Tom Jones. Ah, i en el final del seu correu diu... I de l'italià que t'explicava el meu anterior correu, ens veiem unes setmanes i res més. I de l'amiga de la meva dona, crec que la vàrem convidar a ella i a la seva parella per l'estiu del 94-95 a una paelleta. I des de llavors no ens hem tornat a veure. O bé no li va agradar recordar lo que pudo haber sido y no fue, o bé la paella. Gràcies, Albert. Fins la propera. Gràcies a tu. Una abraçada des de Zúrich, Juan Vicente Bermejo. Doncs van haver-hi molts oients que van seguir la teva història, eh? I que m'ho van comentar. Tom Jones va actuar a les Festes de Gràcia ara fa 60 anys, el 1966. De taloner hi va estar el Tony Ronald. El show va costar 500.000 pessetes d'aquella època, però tot plegat, eh? Tom Jones va fer dos recitals, tarda i nit. El preu de l'entrada era de 500 pessetes. Van tancar amb pèrdues, però no gaires. L'aforament de l'embalat era de 1.500 persones i, segons sembla, va haver més gent fora que dins. No el podien veure, però el sentien. Per cert, que la persona, el responsable de l'espectacle, de la comissió de les Festes de Gràcia que anava al seu costat, ens va explicar que Tom Jones, ell estava controlant el camerino, portava uns calçotets estampats de pell de tigre. Bueno, ja sabeu que li deien el tigre de Gales, no? Però aquelles Festes de Gràcia, bueno, era habitual que vinguessin grans artistes. Recordem, per exemple, Rita Pavone, Rafael, Raimon, Serrat... I fins i tot sabem el que va cobrar Tom Jones per aquesta actuació. Va cobrar 150.000 pessetes de fa 60 anys. Bueno, però la sorpresa que us tenia reservada és que hem trobat una entrevista que li va fer per Ràdio Barcelona el locutor Manuel del Arco. Una entrevista realment curiosa.
1: Que la voz de Tom Jones es una voz un poco afónica. ¿Es esta la voz propiciatoria para su exquisito estilo?
2: No, I've been influenced by colored singers, Negro singers, but it's natural, really.
3: Dice que su voz es natural, pero también tiene las influencias de los cantantes negros.
1: Dentro de la línea de trabajo, ¿cómo situaríamos a Tom Jones? ¿Una línea determinada o es autodidacta?
2: Determined style, yes.
3: Dice que tiene un estilo determinado, muy determinado.
1: Un estilo propio y un estilo que llega y gusta al público. En España tenemos algunos conjuntos que están obteniendo gran éxito y hasta ya llegando a traspasar las fronteras. Tenemos los pequeñiques, por ejemplo, con las adaptaciones de números españoles al ritmo moderno. Tenemos a los Brincos y otros muchos. Pregunte, por favor, a Tom Jones si él conoce alguno de estos conjuntos.
2: Los Bravos.
3: Los Bravos, conoce los Bravos. Los demás
1: no conocen nada más que a los Bravos. Y ahora, una pregunta un poco violenta, pero que no tengo más remedio que hacerla. ¿Se han suscitado ahora algunas protestas con un grupo inglés por unas declaraciones extemporáneas y fuera de lugar. ¿Sabe usted que nos referimos a un conjunto que está en la mente de todos? Los Beatles. ¿Qué opina Tom Jones de estas declaraciones de los Beatles?
2: I think that it was meant as a joke and it was taken seriously. I think it wasn't meant as it was taken.
3: Dice que era todo broma, pero lo han tomado en serio.
1: ¿Su estancia entre nosotros ha llegado al público en su primera actuación?
2: Yes, I think so.
3: Sí, dice que sí.
1: Él se hizo popular grabando la banda sonora de una película de James Bond, Operación Trueno, me parece recordar, ¿no?
2: Yeah, I sang the title song.
3: Sí.
1: ¿Fue lo primero lo que le lanzó a la popularidad?
2: No, it's not unusual, it was my first hit.
3: No, la primera canción era, no es nada extraño.
1: Después su mayor éxito.
2: What's New Pussycat?
0: Aquesta és l'entrevista que el locutor Manuel del Arco feia per Ràdio Barcelona el 15 d'agost de 1966, és a dir, fa ara 60 anys, amb motiu del concert a les Festes de Gràcia de Tom Jones, que va fer tarda i nit i per el que hem pogut sentir el va enganxar al camerino amb els seus calçotets de pell de tigre entre actuació i actuació, perquè li diu com t'ha anat, no?, en aquesta primera actuació. Bueno, recordem també que Tom Jones va rebre un Grammy al millor artista debutant. Aquí deia que el seu èxit en aquell 66 havia sigut, no és nada estrany, que hem escoltat abans, i també parla de What's New Pussycat, que va ser anterior i que, bueno, formava part de la banda sonora d'una pel·lícula protagonitzada per Peter O'Toole i Romy Schneider i dirigida, atenció, per Woody Allen, el 1965. Va ser el primer èxit de Tom Jones i la veritat és que no està gens malament. What's new?

0: lips.
1: What's New Pussycat? Cançó principal de la pel·lícula del mateix títol, que aquí es va dir Què tal, gatita? I el gran Wyoming va dir en certa ocasió: no elegimos los recuerdos, se quedan, no nos abandonan a su antojo, para bien y para mal.

0: la música que escollim entre tots i que junts confeccionem una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que de ben segur ens enriqueix a tots. Cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Des del llunyà octubre de 1993, aquest és el teu Coco. Aquí a cocodrilclub@gmail.com ens envia un correu en Samuel només per dir-nos: jo todavía guardo mi colección de CDs y cassettes. Ese plus de buscar tu música, comprarla, hacerla tuya y luego asentarte a escuchar todo un álbum era un ritual hermoso. Estem totalment d'acord amb tu, Samuel, i cada vegada hi ha més gent. S'estan recuperant les vendes de CDs, les de vinils, ja sabeu que ja fa anys que s'estan disparant. És que no és el mateix que escoltar una cançó en streaming o per YouTube o amb aquests artilugis, no, no. Allò de... Això, primer, que és teu, que el pots tocar, el vinil o el casset. Després que el poses en el seu aparell, el veus girar. És màgia. I des de València ens escriu en Juanjo Monpó, que diu: hola, voldria proposar-vos Giraluna, de Luis Eduardo Aute. És la cançó més bonica per a mi. Doncs tens raó, Juanjo, és molt maca. I també és un llibre. La cançó estava a l'àlbum Autorretratos 3 del 2011. Giraluna.
1: Hay quien sueña con los ríos.

0: still.
1: Quina meravella.
0: Perhaps they never will.
1: Vincent, dedicada a Vincent Van Gogh, Don McLean, l'home de l'American Pie. La cançó que li hagués agradat escriure a Luis Eduardo Alte.
2: Hey, Mr. DJ, where are you?
1: I marxem ballant, els més ballats de la història. Una secció en la que també m'agradaria molt que hi participessis. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època. Ah, i aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Susana París? Diu que vol recuperar una cançó que es diu The Night, de Valerie Dore. Oh, ja no la recordava, però el 1985 la vaig punxar molt per la ràdio, era italodisco. Bueno, ella també havia fet pop electrònic. Italiana, nascuda el 1963, Valerie Dore. Ah, i la Susana ens diu, la meva discoteca preferida era el Quartier Pedralbes de Barcelona. Bueno, doncs aquí tens la teva cançó i el nostre comiat, com sempre, demanant un últim favor per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç, cocodril.
3: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els sindicats de llogateres tornaran avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat.
2: Exigeixen al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Seguim amb més política. El secretari general del PP, Miguel Tellado, ha assistit avui a la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid en suport a Ceuta i ha exigit eleccions immediates arran de la crisi migratòria.
2: En aquesta mateixa línia s'ha pronunciat el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, des de Vic.
0: I avui se celebra també el Dia Internacional de les Llengües i justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal.
2: S'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU mentre Catalunya continua batallant perquè el català sigui oficial a la Unió Europea.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb la presència abundant de molts núvols baixos a moltes viles costaneres de la Costa Daurada, com és el cas de Cambrils o també de les Terres de l'Ebre, Amposta i Tortosa. El cel era molt més ennuvolat, però a mesura que ha anat avançant al matí, aquests núvols s'han anat trencant, deixant un matí doncs molt més assolellat, tot i que teníem això sí la presència de més núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada, les temperatures no són tan elevades com ahir divendres, on recordeu, hem arribat fins als 37 graus. Avui quedaran una miqueta més frenada, tot i que l'ambient és molt suau a aquestes hores de la jornada. De cara a la tarda tindrem el pas de més núvols alts i prims, alguna nuvolada sobretot al Pirineu, però això sí, sense precipitacions.
0: I d'altra banda, Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'ADIF.
2: Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs.
0: I en Cultura, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat.
2: La cultura popular serà una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars, i aquesta tarda arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè.
0: I en els esports, en futbol, victòria del Girona a Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies als gols d'Abel Ruiz i Van de Beek, els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició.
2: Aquesta tarda torn pel Sabadell, que visita el Celta Fortuna.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Els sindicats de llogateres tornaran avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts vinent el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys aquesta mateixa setmana que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid.
1: La principal mobilització és precisament a Madrid, amb una manifestació convocada aquesta tarda a la Puerta del Sol sota el lema Ni una Mari Carmen más. També hi ha concentracions en altres punts de l'Estat. Les organitzacions reclamen que el paquet de mesures incorpori un escut contra els desnonaments, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga dels contractes de lloguer, la congelació de les rendes i mesures per evitar finalitzacions de contractes sense una causa justificada. Escoltem Alicia del Río i Carmen Carazo, portaveus dels sindicats de llogateres de Madrid i Catalunya, respectivament.
2: Ante esta oleada de indignación y rabia, ¿van a estar a la altura los actores políticos de este país? ¿Van a estar a la altura? Exigimos medidas estructurales inmediatas. Exigimos que se apruebe este mismo martes el decreto Mari Carmen en el Consejo de Ministros. Que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No aceptamos más vivir bajo estas leyes rentistas que destrozan la vida, ni las de Ayuso ni las de Sánchez. Y no aceptamos más que se utilice este dolor de forma arrojadiza, como un arma arrojadiza para las campañas partidistas de los diferentes partidos.
3: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
0: Per la seva banda, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret d'habitatge, precisament, pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris, en al·lusió, precisament, a Junts per Catalunya.
1: Aquests dies, el govern central i Junts estan negociant per intentar arribar a un consens sobre el decret d'habitatge. En els últims mesos, Junts ha tombat 3 mesures que havien arribat al Congrés per fer un escut social per l'habitatge, alineant-se amb PP i Vox. Al febrer, van votar contra el decret de l'escut social que implicava allargar la suspensió de determinats desnonaments. A l'abril, també van votar contra el decret de pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer. I, per últim, van votar contra una proposició de llei del Partit Popular que reduïa els terminis de suspensió dels desnonaments per vulnerabilitat.
0: Parlem ara precisament del Partit Popular i és que el seu secretari general, Miguel Tellado, ha assistit aquest matí a la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid en suport a Ceuta i ha exigit eleccions immediates arran de la crisi migratòria. D'aquesta manera, els populars continuen fent de la migració l'eix del seu discurs per desacreditar el govern del PSOE.
1: Tellado ha dit que Espanya és molt millor que el govern irresponsable que avui té i per això assegura que exigeixen que Sánchez dissolgui les càmeres, convoqui eleccions i se sotmeti al dictat de la societat espanyola. En canvi, ha evitat parlar de traïció i donar suport a l'activació de l'article 102 de la Constitució, com reclama Vox, que també ha estat present a la concentració a través del seu president, Santiago Abascal.
0: I per la seva banda, el Partit Popular Català, seguint la línia del PP espanyol, ha posat també la immigració al centre del seu discurs avui a Vic.
1: El president del partit a la ciutat i diputat del Parlament, Pau Ferran, ha defensat que cal acollir i integrar les persones que venen a treballar, però reclama més control sobre qui delinqueix.
4: I, evidentment, nosaltres donem la benvinguda a tots aquells que han vingut a la nostra ciutat i a la nostra comarca a treballar, a fer-la créixer i a integrar-se. Però tot aquell que vingui a delinquir, a aprofitar-se del sistema o a imposar una cultura incompatible amb els nostres valors democràtics, no el volem aquí. Ho diem molt clarament. No el volem aquí. Perquè integrar no és substituir.
0: Ferran ha criticat el que considera una política d'immigració massa permissiva i ha advertit que, segons ell, no es pot permetre

0: solución a este problema está en la mesura. Recordar a nuestros compatriotas de Ceuta. Acordarnos de ellos porque Ceuta es tan española como Vic, como Toledo o como Madrid. Que cuando en Cataluña vivimos un procés en el que se intentó convertir en extranjeros a más de la mitad de población, nuestros compatriotas ceutíes estuvieron a la altura. Y ahora nos piden que no nos olvidemos de ellos.
1: Fernández també ha situat la immigració entre els problemes que, assegura, el Partit Popular ja fa temps que advertia que calia abordar.
2: I encara en plana política i també a casa nostra, Joan Tardà recupera en un llibre les anotacions dels 15 anys al Congrés i repassa també alguns dels episodis clau de la política tant catalana com espanyola.
1: L'exdiputat d'Esquerra Republicana l'ha presentat aquest mateix matí a l'Alt Urgell. Des de Ràdio Seu, Pep Graell.
3: La Seu d'Urgell ha acollit aquest dissabte la presentació d'una crònica republicana des de Madrid, el llibre de Joan Tardà, que recupera les anotacions del seu dietari durant els 15 anys que va ser diputat al Congrés entre el 2004 i el 2019. L'obra ofereix una mirada personal sobre la política catalana i espanyola des de dins de la Cambra Baixa i repassa moments especialment intensos d'aquest període.
4: Hem viscut uns anys tan vertiginosos que s'han viscut amb tanta velocitat que de vegades no solament ens vam veure obligats a improvisar, sinó que, a més, encara avui no hem metabolitzat, diguem, les conseqüències dels encerts i dels errors.
3: La presentació a la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell ha comptat amb la presència de l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, i amb la conducció de Saúl Garreta, vinculat també a l'Alt Urgell pel projecte de recuperació del poble de Solanell. Tardà ha compartit amb el públic les idees principals de la seva obra i ha reflexionat sobre el moment actual en un col·loqui amb la participació dels assistents.
2: I avui se celebra també el Dia Internacional de les Llengües i justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal i és que s'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU mentre Catalunya continua batallant perquè el català sigui oficial a la Unió Europea.
1: La proposta xoca des de fa 3 anys amb la reticència de molts països que no veuen necessària aquesta inversió en una llengua que, d'altra banda, té molts més parlants que altres llengües oficials, però minoritàries. Ens ho explica Norma Lebrero.
5: Aquesta setmana el català s'ha sentit a parlar a l'Assemblea General de l'ONU.
6: Senyor president, senyor secretari general, excel·lències. Hi ha una idea que acompanya Andorra des de fa més de 270 anys.
5: És Xavier Espot, cap de govern d'Andorra, l'únic país del món que té el català com a llengua oficial. Però com que Andorra no forma part de la Unió Europea, el català encara no és oficial a Europa. Fa 3 anys que el govern espanyol de Pedro Sánchez, complint un dels acords d'investidura amb Junts, va sol·licitar formalment que el català, el basc i el gallec s'incorporessin al règim lingüístic de la Unió Europea. El debat es va allargar diversos mesos i la Comissió Europea va analitzar fins i tot què costaria 44 milions d'euros anuals. Per modificar el règim lingüístic de la Unió Europea cal la unanimitat del Consell i aviat molts dels estats membres van mostrar-se reticents a la proposta. L'any passat el debat es va reprendre, sense acord. Aquesta setmana encara s'han pronunciat alguns països com Alemanya, Suècia o Lituània que han criticat que el govern espanyol vegi impensable que reconeguin les llengües de països que han d'entrar a la Unió Europea, com Montenegro i Albània, sense abans haver reconegut el català.
2: Obrim plana de successos i ho fem parlant de Renfe, que ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs.
1: Amb la informació de què es disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. Alhora, subratllen que no hi ha constància d'accés a dades bancàries, financeres, mitjans de pagament, DNIs o altres informacions especialment sensibles. Segons Renfe, l'incident es produeix després de diverses setmanes d'intents continuats d'accedir als seus sistemes informàtics.
2: Seguim amb successos. Un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha aconseguit rescatar al Pakistan una dona resident a Barcelona que va ser enganyada per la seva família perquè abandonés la seva parella per contraure un matrimoni forçat amb un familiar seu al país asiàtic.
1: La víctima va viatjar al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i un cop al país li van retirar el passaport, restringir els moviments i imposar un matrimoni amb un cosí. La investigació s'ha saldat amb la detenció a Barcelona de 2 homes de 41 i 45 anys com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat.
2: I una altra detenció, en aquest cas a Badalona, la d'un presumpte autor de l'agressió a una dona gran a Santa Coloma de Gramenet.
1: Els fets van passar a l'avinguda de la

0: Generalitat quan la víctima es dirigia a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant, segons fonts del mateix cos. Arran de l'atac, la dona va resultar ferida i va ser traslladada d'urgència a un centre sanitari.
1: Parlem avui també de salut, perquè ja ha començat el compte enrere per iniciar una nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Concretament, a partir del 5 d'octubre, els col·lectius més vulnerables estan cridats a posar-se la vacuna al seu centre d'atenció primària.
0: Un fet que durant aquesta tardor sembla especialment important, ja que els casos de contagis per Covid han augmentat més del normal en comparació amb anys anteriors. Ara mateix, el grau d'incidència és d'uns 400 afectats per cada 100.000 habitants.
1: Són encara a nivells baixos de transmissió, però es preveu que vagin en augment i és per això que cal protegir-se de manera especial als grups de risc.
0: Tot i que el període ideal per vacunar-se és durant la tardor, les injeccions també es podran rebre fins al mes de març. Per tal de prevenir una situació d'epidèmia, el personal sanitari recalca la importància de les vacunes. En cas de tenir algun símptoma, es recomana mantenir la distància amb altres persones, rentar-se bé les mans, posar-se mascareta i quedar-se a casa sempre que sigui possible.
1: Obrim ara plana local i comencem a la Garrotxa, on es renovarà el servei de banca mòbil. Gairebé la meitat dels municipis d'aquesta comarca es beneficien d'aquest servei que la Generalitat va posar en marxa ara fa 2 anys.
0: A Sant Jaume de Llierca, un dels municipis que més va lluitar per no quedar-se sense servei bancari, la darrera entitat que els quedava al poble va tancar l'any 2020. Des d'Olot FM, Gerard Puigdemont.
2: Sant Jaume de Llierca és un dels municipis catalans que més va lluitar per no quedar-se sense servei bancari després que el 2020 marxés del poble la darrera entitat bancària. Ara fa 2 anys la Generalitat va posar en marxa el servei de banca mòbil i ara s'ha sabut que es renovarà. Jordi Cargola és l'alcalde de Sant Jaume de Llierca.
3: Pensem que és bona notícia perquè és necessari. Un cop cada mes que vingui l'entitat bancària aquí a través del vehicle poder oferir aquest servei que tenim una mancança aquí al nostre municipi, evidentment és una excel·lent notícia i pensem que s'hauria d'anar renovant sempre el servei.
2: A Sant Jaume de Llierca valoren positivament l'ús que els veïns fan d'aquest servei, sobretot les persones grans.
3: Per part nostra es valora bé perquè tan sols hi hagi 4 o 5 famílies que d'una manera residual vagin sempre utilitzant aquest servei, ja és una excel·lent notícia. A nivell de l'entitat bancària, suposo que és un servei que han de donar perquè van guanyant al seu moment el concurs.
2: Gairebé la meitat de municipis de la Garrotxa es beneficien d'aquest servei.
1: I hem de parlar també de la Biennal del Metall de Campdevànol, que es reinventa per connectar la indústria amb les noves generacions.
0: La 6a edició es farà d'aquí a 2 setmanes i vol posar en valor el teixit empresarial del municipi del Ripollès. Al mateix temps, vol mostrar als més joves les oportunitats laborals que ofereix un sector que avui dia continua sent clau per la comarca. Des de Ràdio Ripoll, Judit Espert.
4: Campdevànol prepara la 6a edició de la Biennal del Metall. La cita vol anar més enllà de la fira i convertir-se en un punt de trobada entre empreses, professionals i joves. L'objectiu, explica l'alcalde Oriol Lázaro, és posar en valor el pes de la indústria del metall al municipi i al conjunt del Ripollès.
5: Que tots els veïns i veïnes, ja no tan sols de Campdevànol, sinó fins i tot de la comarca, puguin veure quines empreses tenim, què s'arriba a fabricar.
4: Enguany, l'Ajuntament vol fer un pas més i orientar la Biennal cap al futur del sector.
5: Els petits, que entenguin i que aprenguin d'on venim, aquesta història del metall, l'altre enfoc, que coneguin el present, què s'està fent, quines peces surten de les indústries d'aquí de casa, que hi ha treballs que són espectaculars. I després mirar cap al futur, quines tecnologies s'estan incorporant per poder millorar aquestes produccions.
4: Un dels objectius és acostar a l'indústria als joves, que coneguin les empreses del territori, les oportunitats laborals que ofereixen i les sortides professionals del sector. Una manera també d'intentar retenir talent a la comarca.
5: Aquest talent jove pugui quedar-se a la comarca, però els hem de donar les eines necessàries tant d'habitatge com d'oportunitat laboral. Pensant en la indústria d'aquí de la nostra comarca, una indústria que ja va fer créixer les nostres viles a partir d'aquesta indústria del metall.
4: La 6a Biennal del Metall se celebrarà els dies 9, 10 i 11 d'octubre.
1: Obrim ja el bloc cultural i ens anem fins a la capital, Barcelona, que viu avui una de les jornades més intenses de les festes majors de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat.
0: La cultura popular serà una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars. I aquesta tarda arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè, amb diables, pólvora i foc pels carrers del centre de Barcelona. La gastronomia també tindrà un paper destacat amb la Fira Terra i Gust, un espai dedicat al producte de proximitat, l'alimentació sostenible i la cuina catalana. I per als amants de vi, el Wine Festival oferirà l'oportunitat de descobrir i tastar diferents propostes vitivinícoles. La jornada es completarà amb espectacles de circ i arts de carrer, concerts gratuïts i activitats musicals en diversos escenaris. I quan arribi la nit, el foc tornarà a ser protagonista amb les propostes pirotècniques de la festa.
1: De Barcelona ens n'anem fins a Tarragona, on aquest vespre l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya hi actuarà per primera vegada.
0: Ho farà amb la preestrena de Pau, un espectacle inspirat en el llegat de Pau Casals i que es presenta quan estan a punt de commemorar-se els 150 anys del naixement del músic del Vendrell. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: A través de música original, dramatúrgia contemporània i les músiques d'arrel dels territoris de parla catalana, l'espectacle proposa un viatge poètic que connecta el pensament de Pau Casals amb els grans reptes de present. Al capdavant de la direcció musical hi ha el tarragoní Magí Capdevila, que s'estrena en aquesta funció.
7: Realment, dur tot això a terme amb l'orquestra no és una feina fàcil, sobretot a l'hora de com fem arribar aquest missatge, però la música, que és de Dani López, el compositor, és una música excel·lent, és una música viva i plena de matisos i realment escrita des d'una profunditat i des d'un lloc d'amor molt, molt gran.
6: El concert tindrà lloc a les 8 del vespre al Teatre Tarragona.
1: Seguim parlant de cultura popular, en aquest cas uns 120 bastoners vinguts d'arreu de Catalunya en omplert, precisament com diem, de cultura popular i tradició, al centre de la ciutat de Lleida per commemorar els 325 anys del Ball de Bastons a la capital del Segrià.
0: La celebració s'emmarca en la trobada nacional infantil d'aquesta dansa popular i col·lectiva que enguany ha reunit 8 colles. Totes elles han desfilat amb ballades en una cercavila des de la plaça de la Catedral fins a la plaça Sant Joan, on han fet una ballada conjunta. L'esdeveniment ha coincidit amb les festes de tardor de Lleida i ha representat un dels actes més destacats de la jornada d'aquest dissabte, la qual també preveu espectacles infantils, concerts, sessions musicals i visites guiades a museus, entre moltes altres.
1: I fem una darrera aturada a l'Alt Penedès, on aquest cap de setmana se celebra la novena edició de l'Obrim Vilafranca. Aquesta activitat permet visitar fins a una vintena d'espais patrimonials de la ciutat. Des de Ràdio Vilafranca ens ho explica Enric Vidal.
8: Amb un 95% de les entrades venudes, enguany s'han incorporat 3 novetats a la llista de visites. Els terrats inèdits de la Basílica de Santa Maria, la nova biblioteca que s'obrirà a finals d'aquest any, i el Parquet, edifici ben peculiar, edificat per un artista local a principis del segle passat. El guia d'aquest espai, Pere Cervera, explicava les sensacions després de les primeres visites d'aquest matí.
9: Bé, ens fa molta il·lusió. Vam entrar en el projecte, ens semblava que era coherent amb la casa i ens semblava que podia resultar d'interès per persones que segurament l'han vist moltes vegades a Vilafranca, però no hi hem pogut entrar. I visitem com dos espais, un espai que és el de la cúpula i aquest que és el taller i el terrat, i aviam com va, si la gent li agrada.
8: Altres espais visitables són la Casa de la Vila, el Fòrum Verger Balaguer o el Palau Baltà, que està considerat com a bé cultural d'interès nacional. Des de l'Ajuntament de Vilafranca, remarca que enguany més de la meitat dels visitants debuten a l'activitat.
1: Són les 2:21 minuts, anem a parlar d'esports.
10: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol i de la victòria del Girona a Montilivi ahir davant l'Albacete per 2-0. Gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek, els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició.
0: Aquesta tarda torn pel Sabadell, que visita el Celta Fortuna. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
11: El centre d'esports Sabadell busca la seva primera victòria de la temporada fora de casa. De moment, a la nova Creu Alta, 3 de 3, 9 punts, però en canvi fora, malgrat el bon paper fet fins ara, un parell d'empats en places fotudes com el Molinón i Castàlia i una derrota en l'última sortida a Son Moix. El partit d'avui serà el partit de les baixes, perquè el filial del Celta de Vigo té a diferents jugadors convocats amb les seleccions inferiors, és finestra FIFA de seleccions, i a canvi el centre d'esports Sabadell, la infermeria, s'ha anat omplint en la les últimes setmanes, operat per tota la temporada ja, Nico Joachini, l'home gol, de moment, de l'inici de temporada, pel trencament del lligament creuat anterior del genoll dret, s'ha sumat també a aquesta llista d'absències Xavi Moreno, amb un fort esquinç de turmell aquesta setmana. Arbitrarà Gorka Etayo a partir de 6:45 del vespre a Banca Balaïdos, aquest Celta Fortuna, centre d'esport Sabadell, en l'únic precedent, ara fa 3 temporades, derrota 4-2 a Arlequinada, en aquell cas no a Balaïdos, sinó a Barreiro.
1: Ens n'anem ara al futbol femení, perquè el Badalona Women ha disputat aquest matí el partit corresponent a la 5ª jornada de la Lliga F davant del Granada, en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Pau Roche, bon dia.
12: Molt bon dia, amb una derrota molt cruel a l'última jugada del partit. Ha perdut el Badalona per 0-1 davant del Granada. El Badalona, que ha sigut millor durant tota la segona meitat, ha tingut ocasions de tots els colors per avançar-se al marcador. De fet, dos s'han estavellat contra els pals, però la poca contundència en àrea rival i també la poca contundència en àrea pròpia han acabat fent que el Granada s'endugués els 3 punts en això, com dèiem, en l'última jugada del partit, amb una acció penjada des del cercle central que no ha refusat bé la defensa i ha acabat quedant-se morta dins l'àrea. Ara mateix el Badalona segueix sense patir, segueix en una còmoda 5ª plaça, a falta de que es juguin encara 6 partits d'aquesta jornada número 5. El proper repte serà la setmana vinent a Sevilla, també dissabte a les 12.
1: Moltes gràcies, Pau, i una llàstima aquesta derrota del Badalona Women, i encara més si ha estat a la darrera jugada del partit.
0: D'altra banda, en la resta de la jornada, el Barça visita aquesta tarda el Logroño. El partit començarà a 4:45 a l'estadi de les Gaunes. Les blaugranes arriben a la cita amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries i continuar al capdavant de la classificació. El conjunt de la Rioja, per la seva banda, ha guanyat 2 dels 4 partits disputats fins ara.
1: I recuperem el futbol masculí a la Primera Federació. Derbi aquesta tarda entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu. La prèvia des de Tarragona Ràdio, com sempre, Jordi Blanc.
13: El Nàstic vol buscar aquesta tarda la tercera victòria de la Lliga a la Primera Federació i fer el ple de victòries com a local en aquest inici de temporada, sumar el 3-3. El partit davant la Unió Esportiva Sant Andreu és una nova oportunitat per guanyar a casa i de pas deixar la derrota del passat cap de setmana al Corcón en una anècdota. Una derrota contundent, la que van patir els jugadors de Xisco Campos, però a la que no se li vol posar dramatisme i amb naturalitat per intentar continuar treballant i ajustant conceptes per un equip nou i amb tot un període d'adaptació encara mig fer. El segon capità del Nàstic, Marc Montalvo, diu que la derrota no ha de preocupar més enllà de revisar on es pot millorar i aplicar-ho en el partit d'aquesta tarda.
14: No em preocupa, al final ho han demostrat els 3 primers partits, crec que s'ha vist, crec que ha sigut una senya d'identitat d'aquest equip. Llavors, un mal dia es pot tindre, està clar que no és excusa, però crec que per aquí no ens hem de preocupar.
13: El partit es juga a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, que s'espera una bona entrada, ja que també venen més de 500 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu en el primer derbi català de la categoria.
0: Pel que fa a l'altre representant català a la Primera Federació, l'Europa jugarà demà a la tarda a partir de 4:00 a casa davant el Rayo Majadahonda.
1: Amb aquest apunt acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
3: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
4: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes. Estrenes.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els sindicats de llogateres tornen avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat.
2: Exigeixen al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha assistit avui a la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid en suport a Ceuta i ha exigit eleccions immediates arran d'aquesta crisi migratòria.
2: En aquesta mateixa línia s'ha pronunciat el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, des de Vic.
0: I avui també se celebra el Dia Internacional de les Llengües i justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal.
2: S'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU, mentre Catalunya continua batallant perquè el català sigui oficial a la Unió Europea.
0: En plana de successos, Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de dels servidors informàtics d'ADIF.
2: Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admeten que l'anàlisi continua en curs.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
4: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb la presència abundant de molts núvols baixos a moltes viles costaneres de la Costa Daurada, com és estat el cas de Cambrils o també de les Terres de l'Ebre. Amposta i Tortosa, el cel era molt més ennuvolat. Però a mesura que ha anat avançant el matí, aquests núvols s'han anat trencant, deixant un matí doncs molt més assolellat, tot i que teníem, això sí, la presència de més núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada, les temperatures no són tan elevades com ahir divendres, on, recordeu, hem arribat fins als 37 graus. Avui quedaran una miqueta més frenada, tot i que l'ambient és molt suau a aquestes hores de la jornada. De cara a la tarda tindrem el pas de més núvols alts i prims, alguna nuvolada sobretot al Pirineu, però això sí, sense precipitacions.
0: I en cultura, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat.
2: La cultura popular serà una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars, i aquesta tarda arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè.
0: I en els esports, en futbol, a la segona divisió, victòria ahir del Girona Montilivi davant l'Albacete per 2-0, gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició.
2: Aquesta tarda torn pel Sabadell, que visita el Celta Fortuna.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Els diferents sindicats de llogateres tornen avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts vinent el que han batejat ja com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid.
2: La principal mobilització és precisament a Madrid, amb una manifestació convocada aquesta tarda a la Puerta del Sol sota el lema Ni una Mari Carmen más. També hi ha concentracions en altres punts de l'Estat. Les organitzacions reclamen que el paquet de mesures incorpori un escut contra els desnonaments, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga dels contractes de lloguer, la congelació de les rendes i mesures per evitar finalitzacions de contractes sense una causa justificada. Escoltem Alicia del Río i Carmen Carazo, portaveus dels sindicats de llogateres de Madrid i Catalunya, respectivament.
5: Ante esta oleada de indignación y rabia, ¿van a estar a la altura los actores políticos de este país? ¿Van a estar a la altura? Exigimos medidas estructurales inmediatas. Exigimos que se apruebe este mismo martes el decreto Mari Carmen en el Consejo de Ministros. Que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No aceptamos más vivir bajo estas leyes rentistas que destrozan la vida, ni las de Ayuso ni las de Sánchez. Y no aceptamos más que se utilice este dolor de forma arrojadiza, como un arma arrojadiza para las campañas partidistas de los diferentes partidos.
6: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está, a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
0: Per la seva banda, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris en al·lusió a Junts per Catalunya.
2: De fet, aquests dies el govern central i Junts estan negociant per intentar arribar a un consens sobre aquest decret d'habitatge. En els últims mesos, Junts ha tombat tres mesures que havien arribat al Congrés per fer un escut social per l'habitatge, alineant-se amb Partit Popular i Vox. Al febrer van votar contra el decret de l'escut social que implicava allargar la suspensió de determinats desnonaments. A l'abril també van votar contra el decret de pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer. I, per últim, van votar contra una proposició de llei del Partit Popular que reduïa els terminis de suspensió dels desnonaments per vulnerabilitat.
0: I precisament el secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha assistit aquest matí a la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid en suport a Ceuta i ha exigit eleccions immediates arran d'aquesta crisi migratòria. D'aquesta manera, els populars continuen fent de la immigració l'eix del seu discurs per desacreditar el govern del PSOE.
2: Tellado ha dit que Espanya és molt millor que el govern irresponsable que avui té i per això assegura exigeixen que Sánchez dissolgui les càmeres, convoqui eleccions i se sotmeti al dictat de la societat espanyola. En canvi, ha evitat parlar de traïció i donar suport a l'activació de l'article 102 de la Constitució, com reclama Vox, que també ha estat present a la concentració a través del seu president Santiago Abascal.
0: I aquí a casa nostra, el Partit Popular Català, seguint la línia del PP espanyol, també ha posat la immigració al centre del seu discurs a Vic.
2: El president del partit a la ciutat i diputat al Parlament, Pau Ferran, ha defensat que cal acollir i integrar les persones que venen a treballar, però reclama més control sobre qui delinqueix.
3: I, evidentment, nosaltres donem la benvinguda a tots aquells que han vingut a la nostra ciutat i a la nostra comarca a treballar, a fer-la créixer i a integrar-se. Però tot aquell que vingui a delinquir, aprofitar-se del sistema o a imposar una cultura incompatible amb els nostres valors democràtics, no el volem aquí. Ho diem molt clarament. No el volem aquí. Perquè integrar no és substituir.
0: Ferran ha criticat el que considera una política d'immigració massa permissiva i ha advertit que, segons ell, no es pot permetre que determinades situacions que es viuen en altres punts de l'Estat es reprodueixin també a Vic.
3: Correm el risc de que les imatges que estem veient últimament a Ceuta es repliquin a la nostra ciutat. No volem un Vic convertit en un califat islàmic on els vigatans ens sentim estrangers. No ho volem.
2: Un discurs que també ha defensat el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, qui ha reclamat prioritzar l'arribada de persones procedents de països amb lligams culturals amb Catalunya i Espanya.
7: El tiempo nos da la razón y nos la volverá a dar. La solución a este problema está en la mesura. Recordar a nuestros compatriotas de Ceuta. Acordarnos de ellos porque Ceuta es tan española como Vic, como Toledo o como Madrid. Que cuando en Cataluña vivimos un procés en el que se intentó convertir en extranjeros a más de la mitad de población, nuestros compatriotas ceutíes estuvieron a la altura. Y ahora nos piden que no nos olvidemos de ellos.
2: Fernández també ha situat la immigració entre els problemes que assegura el Partit Popular ja fa temps que advertia que calia abordar.
0: I encara en plana política, Joan Tardà recupera en un llibre les anotacions dels 15 anys al Congrés i repassa alguns dels episodis clau de la política tant catalana com espanyola.
2: L'exdiputat d'Esquerra Republicana l'ha presentat aquest mateix matí a l'Alt Urgell, des de Ràdio Seu, Pep Graell.
8: La Seu d'Urgell ha acollit aquest dissabte la presentació d'una crònica republicana des de Madrid, el llibre de Joan Tardà, que recupera les anotacions del seu dietari durant els 15 anys que va ser diputat al Congrés entre el 2004 i el 2019. L'obra ofereix una mirada personal sobre la política catalana i espanyola des de dins de la Cambra Baixa i repassa moments especialment intensos d'aquest període.
9: Hem viscut uns anys tan vertiginosos que s'han viscut amb tanta velocitat que de vegades no solament ens vam veure obligats a improvisar, sinó que, a més, encara avui no hem metabolitzat, diguem, les conseqüències dels encerts i dels errors.
8: La presentació a la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell ha comptat amb la presència de l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, i amb la conducció de Saúl Garreta, vinculat també a l'Alt Urgell, pel projecte de recuperació del poble de Solanell. Tardà ha compartit amb el públic les idees principals de la seva obra i ha reflexionat sobre el moment actual en un col·loqui amb la participació dels assistents.
0: I avui també se celebra el Dia Internacional de les Llengües i justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal i és que s'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU mentre Catalunya continua batallant perquè el català sigui oficial a la Unió Europea.
2: La proposta xoca des de fa 3 anys amb la reticència de molts països que no veuen necessària aquesta inversió en una llengua que, d'altra banda, té molts més parlants que altres llengües oficials però minoritàries. És una crònica de Norma Lebrero.
10: Aquesta setmana el català s'ha sentit a parlar a l'Assemblea General de l'ONU.
11: Senyor president, senyor secretari general, excel·lències. Hi ha una idea que acompanya Andorra des de fa més de 270 anys.
10: És Xavier Espot, cap de govern d'Andorra, l'únic país del món que té el català com a llengua oficial. Però com que Andorra no forma part de la Unió Europea, el català encara no és oficial a Europa. Fa 3 anys que el govern espanyol de Pedro Sánchez, complint un dels acords d'investidura amb Junts, va sol·licitar formalment que el català, el basc i el gallec s'incorporessin al règim lingüístic de la Unió Europea. El debat es va allargar diversos mesos i la Comissió Europea va analitzar fins i tot què costaria 44 milions d'euros anuals. Per modificar el règim lingüístic de la Unió Europea cal la unanimitat del Consell i aviat molts dels estats membres van mostrar-se reticents a la proposta. L'any passat el debat es va reprendre, sense acord. Aquesta setmana encara s'han pronunciat alguns països com Alemanya, Suècia o Lituània que han criticat que el govern espanyol vegi impensable que reconeguin les llengües de països que han d'entrar a la Unió Europea, com Montenegro i Albània, sense abans haver reconegut el català.
0: Parlem ara de successos. Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs.
2: Amb la informació de què disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. Alhora subratllen que no hi ha constància d'accés a dades bancàries, financeres, mitjans de pagament, DNIs o altres informacions especialment sensibles. Això sí, segons Renfe, l'incident es produeix després de diverses setmanes d'intents continuats d'accedir als seus sistemes informàtics.
0: I més successos. Un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha aconseguit rescatar al Pakistan una dona resident a Barcelona que va ser enganyada per la seva família perquè abandonés la seva parella per contraure un matrimoni forçat amb un familiar seu al país asiàtic.
2: La víctima va viatjar al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i un cop al país li van retirar el passaport, restringir els moviments i imposar un matrimoni amb un cosí. La investigació s'ha saldat amb la detenció a Barcelona de dos homes, de 41 i 45 anys, com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat.
0: I encara una altra detenció per part dels Mossos d'Esquadra, la del presumpte autor de l'agressió a una dona gran a Santa Coloma de Gramenet.
2: Els fets van passar a l'avinguda de la Generalitat quan la víctima es dirigia a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant, segons fonts del mateix cos policial. Arran de l'atac, la dona va resultar ferida i va ser traslladada d'urgència a un centre sanitari.
0: I en l'àmbit de l'automoció, expliquem avui que 67.000 vehicles de la marca SEAT dels models Ateca i Tarraco produïts entre el 2016 i aquest mateix 2026 han estat cridats a revisió a Espanya per evitar un problema en el seu sistema de direcció.
2: El grup Volkswagen ha fet la mateixa crida a 224.000 unitats d'aquests models arreu del món en una situació que, segons la premsa especialitzada alemanya, afecta també models de dues marques més del grup, Volkswagen, com dèiem, i Audi. Fonts de SEAT puntualitzen que no s'ha registrat cap incident i que el problema s'ha detectat en inspeccions internes de qualitat. Aquestes inspeccions han determinat que en circumstàncies concretes i després d'un temps d'ús, un cargol de la direcció pot generar corrosió i pot comprometre el sistema.
0: I d'altra banda, comença el compte enrere per iniciar una nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Concretament, a partir del 5 d'octubre, els col·lectius més vulnerables estan cridats a posar-se la vacuna al seu centre d'atenció primària.
2: Un fet que, durant aquesta tardor, sembla especialment important, ja que els casos de contagis per Covid han augmentat més del normal en comparació amb anys anteriors. Ara mateix, el grau d'incidència és d'uns 400 afectats per cada 100.000 habitants.
0: Aquests són encara nivells baixos de transmissió, però es preveu que vagin en augment i és per això que cal protegir de manera especial els grups de risc.
2: Tot i que el període ideal per vacunar-se és durant la tardor, les injeccions també es podran rebre fins al mes de març. Per tal de prevenir una situació d'epidèmia, el personal sanitari recalca la importància de les vacunes. En cas de tenir algun símptoma, recomana mantenir la distància amb altres persones, rentar-se bé les mans, posar-se mascareta i quedar-se a casa sempre que sigui possible.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem a Barcelona, que viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per als diferents espais de la ciutat.
2: La cultura popular serà una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars. I a la tarda arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè, amb diables, pólvora i foc pels carrers del centre de Barcelona. La gastronomia també tindrà un paper destacat amb la Fira Terra i Gust, un espai dedicat al producte de proximitat, l'alimentació sostenible i la cuina catalana. I per als amants del vi, el Wine Festival oferirà l'oportunitat de descobrir i tastar diferents propostes vitivinícoles. La jornada es completarà amb espectacles de circ i arts de carrer, concerts gratuïts i activitats musicals en diversos escenaris. I quan arribi la nit, el foc tornarà a ser protagonista amb les propostes pirotècniques de la festa.
0: Seguim parlant de música, perquè aquest vespre l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya actuarà per primera vegada a Tarragona.
2: Ho farà amb la preestrena de Pau, un espectacle inspirat en el llegat de Pau Casals i que es presenta quan estan a punt de commemorar-se els 150 anys del naixement del músic del Vendrell. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
12: A través de música original, dramatúrgia contemporània i les músiques d'arrel dels territoris de parla catalana, l'espectacle proposa un viatge poètic que connecta el pensament de Pau Casals amb els grans reptes de present. Al capdavant de la direcció musical hi ha el tarragoní Magí Capdevila, que s'estrena en aquesta funció.
13: Realment, dur tot això a terme amb l'orquestra no és una feina fàcil, sobretot a l'hora de com fem arribar aquest missatge, però la música, que és de Dani López, el compositor, és una música excel·lent, és una música viva i plena de matisos i realment escrita des d'una profunditat i des d'un lloc d'amor molt, molt gran.
12: El concert tindrà lloc a les 8 del vespre al Teatre Tarragona.
0: Parlem ara de cinema, en aquest cas a Premià de Mar, que es converteix en punt de trobada del talent audiovisual jove durant aquest cap de setmana.
2: El Teatre Patronat d'aquest municipi del Maresme acull la tercera edició del Patrofest, amb una programació que combina curtmetratges de documental i ficció. Des de Premià Mèdia, Manel Ferrer.
14: Aquest cap de setmana el cinema jove té una cita a Premià de Mar amb la tercera edició del Patrofest. El Festival de Curtmetratges del Teatre Patronat dona veu a autors i autores de menys de 35 anys i aposta per descobrir nous talents del món audiovisual. La programació es divideix en dues jornades. Dissabte serà el torn del documental i diumenge el de la ficció amb la cloenda del festival. Les sessions començaran a les 11 del matí i permetran veure els treballs seleccionats i participar en col·loquis amb els seus creadors. El Patrofest també repartirà de premis en diferents categories amb prop de 900 euros en premis i convertirà durant tot el cap de setmana el Teatre Patronat en un punt de trobada per als amants del curtmetratge i especialment per als joves creadors audiovisuals.
0: I seguim amb un altre festival, en aquest cas a Rubí, al Vallès Occidental, que arrenca la quarta edició del Peacock d'art multidisciplinari emergent, transgressor i contemporani. Més detalls des de Ràdio Rubí, David Burillo.
15: Rubí viu en aquests moments l'equador del Peacock Festival, un espai de trobada d'art contemporani, emergent i alternatiu que recupera la seva quarta edició després d'una dècada sense celebrar-se. El festival és una gran trobada multidisciplinària on música, fotografia, performance i audiovisuals es barregen per mostrar la potència artística del Vallès Occidental. Ahir divendres van poder gaudir d'actuacions d'Alba Ludo, Giselle Cornejo i aquest matí la literatura, la dansa i el videoart contemporani han estat els protagonistes. Escoltem Laia Uller, organitzadora del festival.
16: Està en exposició col·lectiva, que ha quedat superbé, i després tenim tant concerts com performance, i audiovisuals també, dansa, els concerts que hi ha són de música i estils molt variats, o sigui, és com un poquito de todo.
15: Aquesta tarda i demà al matí encara hi haurà l'oportunitat de veure una quinzena d'expressions artístiques, a part de l'exposició col·lectiva d'una vintena d'artistes que es podrà visitar fins a l'11 d'octubre a la Sala de Tines del Celler de Rubí.
0: I encara un altre festival, l'Inspira de Ripoll, que ha obert aquest matí les portes amb una programació pensada per a tothom i amb l'accessibilitat i la inclusió com un dels seus eixos principals.
2: Una de les grans novetats d'enguany és la incorporació dels codis navilents, una eina que permet la mobilitat de les persones amb dificultat visual. Des de Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
17: Fa un parell d'hores ha començat la 7a edició del Festival Inspira, un esdeveniment que des de la seva posada en marxa acull centenars de persones vingudes d'arreu. Així ho explica Laura Caballero i Pat Soler, membres de la comunicació de la Fundació MAP.
18: Des del bon matí la veritat és que s'omple molt de famílies, però també estem plens d'entitats, vull dir que cada racó respira valors i inspira, que és el que més ens agrada aquest festival.
19: Ambientar-s'ho, vamos, a aquest any, el que dèiem ahir, no?, que hem venut totes les entrades, estem en sold out, hi ha gent que se'ns ha quedat fora, i per altra banda també estem molt contentes d'haver fet aquest sold out, no?
17: Un dels objectius de l'Inspira és apropar la cultura a tothom i garantir que el festival sigui un espai accessible i inclusiu. Precisament per aquest motiu, enguany s'ha posat en marxa el Codi Navilens, una eina pensada per facilitar la mobilitat de les persones amb discapacitat visual. Escolteu a Marta Gómez, membres de l'organització.
20: El que permet és que les persones amb dificultat visual puguin tenir accés a la informació del festival a través d'àudio. Amb una aplicació que es descarrega en el mòbil, quan s'acosten aquests codis, els hi salta automàticament la informació. N'hem repartit uns 30 als diferents estands i punts més importants del festival perquè també puguin gaudir el festival d'una forma més autònoma.
17: L'Inspira preveu acollir unes 5.000 persones, una xifra que es manté des de fa un parell d'edicions i que consolida el festival com una de les cites més destacades del Ripollès.
0: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, de la victòria del Girona ahir a Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició.
2: Aquesta tarda torna el Sabadell, que visita el Celta Fortuna. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
21: El Centre d'Esports Sabadell busca la seva primera victòria de la temporada fora de casa. De moment, a la nova Creu Alta, 3-3, 9 punts, però en canvi fora, malgrat el bon paper fet fins ara, un parell d'empats en places fotudes com el Molinón i Castalia i una derrota en l'última sortida a Son Moix. El partit d'avui serà el partit de les baixes, perquè el filial del Celta de Vigo té a diferents jugadors convocats amb les seleccions inferiors, és finestra FIFA de seleccions, i en canvi al Centre d'Esports Sabadell la infermeria s'ha anat omplint en les últimes setmanes, operat per tota la temporada ja, Nico Joaquini, l'home gol de moment de l'inici de temporada pel trencament del lligament creuat anterior del genoll dret, s'ha sumat també a aquesta llista d'absències Xavi Moreno, amb un fort esquinç de turmell aquesta setmana. Arbitrarà Gorka Etayo a partir de 6:45 del vespre a Banca Balaïdos, aquest Celta Fortuna, Centre d'Esports Sabadell, en l'únic precedent, ara fa 3 temporades, derrota 4-2 Arlequinada, en aquell cas no a Balaïdos, sinó a Barreiro.
0: Passem ara a la primera federació, on avui hi ha derbi català, en aquest cas el primer de la temporada entre Nàstic de Tarragona i Sant Andreu. La prèvia del partit des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
22: El Nàstic vol buscar aquesta tarda la tercera victòria de la Lliga a la primera federació i fer el ple de victòries com a local en aquest inici de temporada, sumar el 3-3. El partit davant la Unió Esportiva Sant Andreu és una nova oportunitat per guanyar a casa i de pas deixar la derrota del passat cap de setmana al Corcón en una anècdota. Una derrota contundent, la que van patir els jugadors de Xisco Campos, però a la que no se li vol posar dramatisme i amb naturalitat per intentar continuar treballant i ajustant conceptes per un equip nou i amb tot un període d'adaptació encara mig fer. El segon capità del Nàstic, Marc Montalvo, diu que la derrota no ha de preocupar més enllà de revisar on es pot millorar i aplicar-ho en el partit d'aquesta tarda.
23: No em preocupa, al final ho han demostrat els tres primers partits, crec que s'ha vist, crec que ha sigut una,
4: una senyal d'identitat d'aquest equip. Llavors, un mal dia es pot tindre, està clar que no és excusa, però crec que per aquí no ens hem de preocupar.
22: El partit es juga a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, que s'espera una bona entrada, ja que també venen més de 500 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu en el primer derbi català de la categoria.
2: I demà torn per l'Europa, que rebrà a Can Dragó el Rayo Majadahonda a partir de 4:00 PM.
0: Parlem ara d'hoquei patins, i és que avui comença la Lliga Catalana i un dels duels serà el que enfrontarà el Noia amb el Vilafranca. La prèvia des de Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
5: Aquest dissabte, a 8:15 PM, el Noia Freixenet inicia la Lliga Catalana a l'Ateneu amb un derbi comarcal contra el Patí Vilafranca. Els vilafranquins, recent ascendits a l'Hockey Lliga, arriben a Sant Sadurní després d'haver disputat la primera jornada ahir dijous amb derrota per 4-1 davant el Pons Lleida. Pel que fa al Noia, el de demà serà el primer test competitiu de la temporada després d'una pretemporada en què l'equip ha anat perfilant el nou projecte amb l'excapità Leja Esteller com a nou entrenador després de retirar-se l'any passat. Escoltem-lo.
6: La veritat és que estic molt content amb el treball que està fent l'equip. Portem ja un mes entrenant, estem apretant molt i cada dia veig els jugadors més adaptats al que volem i, sobretot, més convençuts de la nostra manera de jugar. Evidentment, encara tenim molta feina per davant i coses per anar ajustant, però l'equip està fent passos endavant cada setmana. Tenim molta confiança en el treball que estem fent i, sobretot, en aquest grup. Veig les ganes i la intensitat i, sobretot, el compromís dels jugadors en cada entrenament. I penso que arribem al cap de setmana amb moltes ganes de competir, de fer un bon partit i traslladar a la pista tot el que estem treballant durant la setmana.
5: L'excapità del Noia passa ara de la pista a la banqueta en la seva primera temporada com a tècnic del primer equip i ho fa, a més, en una competició que el Noia ja ha guanyat en dues ocasions, l'any 1989 i, més recentment, el 2023, quan Esteller era el capità de l'equip i l'encarregat d'això. Aixecar el trofeu.
0: I acabem parlant de bàsquet perquè avui també arrenca la Lliga Endesa.
2: El primer equip català que entra en competició és el bàsquet Manresa, que visita aquesta tarda a 6:00 PM al Bilbao Bàsquet. A 9:00 PM serà el torn del Barça, que rebrà l'Eima Corunya al Palau Blaugrana. La resta d'equips catalans debutaran demà. A 12:00 PM, el Joventut visitarà el Breugan. A 5:00 PM, el bàsquet Girona rebrà el Múrcia. I a 6:00 PM, el Lleida jugarà a la pista del València.
0: I amb això acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
23: La xarxa de comunicació local.
24: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
25: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
26: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
25: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
26: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
27: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
28: Fem salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. Els sindicats de llogateres tornaran avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid. La principal mobilització serà precisament a la capital espanyola amb una manifestació convocada aquesta tarda a la Puerta del Sol sota el lema Ni una Mari Carmen más. També hi ha concentracions en altres punts de l'Estat. Les organitzacions reclamen que el paquet de mesures incorpori un escut contra els desnonaments, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga dels contractes de lloguer, la congelació de les rendes i mesures per evitar finalitzacions de contractes sense una causa justificada. Escoltem Carmen Carazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
2: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
1: En successos, la policia municipal de Girona ha detingut aquest divendres un jove de 19 anys acusat d'atemptat contra els agents de l'autoritat, danys, furt, d'ús de vehicle i conducció temerària. Els fets van passar cap a les 6 de la tarda quan els agents van detectar una moto a la zona de Font del Rei que circulava sense claus, fet que indica que podria ser robada. En veure els agents, el conductor i el passatger van abandonar la moto i van fugir corrents. El conductor va escapolir-se, però el passatger va recuperar la moto i durant la fugida va xocar contra un vehicle policial i dos agents van resultar ferits lleus. D'altra banda, Cardedeu, el Vallès Oriental, ha acollit aquest dissabte una nova edició del Comboi Fest, una jornada que omple el pati de Vila Paquita de música, gastronomia i cultura valenciana. El vermut i la paella popular han estat alguns dels protagonistes d'una trobada que també ha servit per compartir i reivindicar aquesta cultura. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
3: A Cardedeu, el pati de Vila Paquita ha acollit aquest dissabte una nova edició del Comboi Fest, una jornada que reivindica la cultura valenciana a través de la música i la gastronomia. La jornada ha començat amb un vermut amenitzat amb música en directe que ha reunit famílies i participants en un ambient festiu i distès. Així valoren la celebració des de l'organització.
4: És una jornada festiva, que tothom està convidat, a un nivell gastronònic,
5: cultural, musical.
4: Sí, i és una jornada de passar-ho bé i fer comunitat.
3: Després del vermut, la jornada ha continuat amb una paella popular en una trobada que busca mantenir vius els vincles amb la cultura valenciana i convertir la gastronomia i la música en espais de comunitat.
1: És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
6: Premià Mèdia. Informació.
7: Rafa Navarro s'ha mostrat molt indignat per les protestes que ha protagonitzat els últims dies la comunitat educativa de la Mar Nova arran de l'inici de les obres del nou centre aquest setembre, especialment per la participació en aquestes protestes de la direcció de l'escola. Navarro ha parlat d'una decepció majúscula pel fet que se li hagi recriminat personalment el retard de l'inici dels treballs i les incomoditats que ocasionaran quan, segons ha explicat ell mateix, se l'està jugant legalment perquè es faci la nova escola.
6: Premià Mèdia. Informació.
8: Estàs escoltant?
9: Cocodril Club.
10: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
11: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
12: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
11: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Som al carrer Can Pou, a l'entrada de l'Escola Mar Nova. Com sabeu, ha estat un inici de curs agitat, podríem dir, per aquest centre. Després de molts anys de reclamar-ho, han començat les obres, però no han començat de la forma, si més no, que volia la comunitat educativa. Això ho han fet saber a través d'un comunicat. Ha estat, sobretot, l'AFA qui ha liderat aquestes protestes. Ens n'hem fet ressò a Premià Mèdia. I avui el que fem és conversar amb el president d'aquesta entitat, que és el Carles Andrés, que ens acompanya als micròfons de Premià Mèdia. Carles, bon dia.
2: Bon dia.

0: obres no començaven, sí que havia un perimetrat, però no començaven i era el moment de poder aprofitar i avançar en els treballs més sorollosos, no?, de moviment de terres. I fins a l'1 de setembre pràcticament no vam veure que hi havia activitat, no? Això per part de les obres. I el que ens preocupava també era que el pati provisional, perquè no teníem espai aquí al recinte, el pati provisional doncs, no estava ni adequat ni adaptat, i això doncs, òbviament va causar certa preocupació, no?, i neguit a la comunitat educativa.
1: Mm-hmm. Després parlarem del pati, hem tingut ocasió de veure'l i l'ensenyarem també als nostres espectadors. Preguntat l'equip de govern, preguntat l'alcalde, la regidora d'Educació al voltant d'aquestes obres, el que ens diuen són sobretot dues coses. Un, les obres comporten incomoditats, d'alguna manera demanen aquesta comprensió, i dos, recorden l'esforç que s'ha fet, sobretot per part de l'alcalde, i fins i tot comprometent des d'un punt de vista jurídic, la seva condició d'alcalde, perquè s'ha fet sense tenir encara la validació final de la Generalitat. És a dir, d'alguna manera recorda el compromís personal amb aquestes obres perquè hagin pogut començar fins i tot abans d'hora. Vosaltres dieu que comencen tard, ells diuen que comencen d'hora. Què heu de dir, això?
0: Bueno, hem de dir que sobre el paper, com abans he dit, en el Consell Escolar hi havia uns acords, hi havia un calendari classificat per diferents tipus de fase i amb les actuacions que havien de fer. Les declaracions tant de la regidora com de l'alcalde, si les observem i analitzem, són diferents. Elisenda Busquets comentava que era una qüestió de la constructora, de tema de personal, de que després van venir les vacances d'agost, curiós, quan a l'agost, en principi, es contracta una constructora perquè pugui avançar, i sorprenentment les declaracions de l'Ajuntament ens van causar dubtes i preocupació, perquè era una informació que a nosaltres no ens va arribar. Nosaltres vam demanar inclús una reunió amb l'alcalde, i l'alcalde, en comptes de reunir-se amb nosaltres, doncs va decidir fer aquesta declaració, que per nosaltres va ser totalment sorpresa, perquè nosaltres mai havíem sabut res d'aquest permís. Jo crec que hi ha un tema de confiança, i crec que si l'alcalde o l'Ajuntament hagués manifestat això des d'un bon principi, òbviament hagués causat frustració, perquè som una comunitat que portem molt de temps esperant una escola, i sabem, òbviament, que les obres són molèsties per tothom, no només per la comunitat, sinó també pel veïnat, però sí que creiem que ha faltat transparència i claredat, no? I això jo crec que ha restat amb el tema de la comunicació.
1: Ja portem un parell de setmanes de curs escolar amb màquines, naturalment treballant a l'antic pati de la Mar Nova. Aquestes dues setmanes, com ha estat la convivència de les classes amb les obres?
0: Hem de dir, per una altra banda, que escoltant a l'equip docent, que confiem plenament, ens diuen que el dia a dia s'estan portant bé. És a dir, sí que hem tingut les primeres setmanes que hi havia sorolls, picar pedra i demés, perquè era un soroll i unes accions que s'havien de fer a l'estiu. Ha tocat ara, entenem que hi ha hagut un endarreriment i és el que toca, tampoc volem enroscar-nos amb això i endavant, però l'opinió de l'equip docent és que poden avançar, que els infants no estan notant molt. Això sí, tenim altres temes que
1: ara parlem.
0: Que en parlarem.
1: Dues qüestions col·laterals, podríem dir, la del pati, ja l'has anomenat, hem pogut visitar-lo, està aquí a l'altra banda del carrer Campou, sí. És un recinte, m'atreviria a dir, que d'uns 600-700 metres quadrats, entre edificis, que òbviament es pot utilitzar, però que considereu que no està adequat. Exigiu, almenys en el vostre comunicat, exigiu que es facin accions d'adaptació, lavabos, punt d'aigua, ombra...
0: Sí, i sobretot això és un dels punts que més ha incomodat a la comunitat, perquè era un espai que sí que era competència directa de l'Ajuntament, és a dir, aquí no calien permisos de la Generalitat, és a dir, nosaltres ja vam avisar des del 6 de juliol, que vam fer una reunió amb direcció de l'escola, amb regidoria i tècnic de l'Ajuntament, exigint d'alguna manera que això s'avancés, perquè després podien tenir problemes. I realment no es va adequar, no es van començar a fer accions de veritat fins a l'1 de setembre. Estem parlant de més de 2 mesos en què l'Ajuntament podia haver avançat. Justament aquesta setmana és quan, per una qüestió de necessitat, l'equip docent, perquè no disposem d'espais de pati, i sobretot cicle mitjà i cicle superior, necessita tenir un espai educatiu de lleure, de pati, per poder-se moure, doncs van decidir provar, no, aquest pati. Tot i així, no volem que es pari aquí la cosa. Creiem que falta punt d'aigua, que ara sabem que hi ha hagut una fuita i s'ha d'arreglar. Necessitem lavabos, necessitem bancs, no? Una mica adequar l'espai com si fos un espai educatiu. Una de les coses que per nosaltres és important és que això de pati provisional no ens agrada, allò de provisional, perquè estem

0: parlant que serà segurament un espai de més de 2 anys, segons l'endarreriment que tenim, no? Per tant, anem a adequar bé un pati que sembli que és un pati d'escola, no? Un pati digne.
1: A aquestes reclamacions d'aquesta adequació hi ha hagut algun tipus de resposta? Perquè ja fa alguns dies que ho esteu demanant, això.
0: Nosaltres hem demanat els mínims i sentim que van molt lents. Penseu que hem tingut moltíssima paciència, ho estem dient des del 6 de juliol, ho en vam avançar, i veiem que el ritme ha estat molt lent. Sí, sabem que estan fent accions, però creiem que poden fer unes accions més ràpides i més àgils. No?
1: Molt bé. Una altra qüestió, ni que sigui breument, un altre tema o que denuncieu o que demaneu té a veure amb el trànsit rodat en aquest espai davant de l'escola, que ara, a més, és l'espai per on passen els nens per anar al pati.
0: Sí, correcte. Nosaltres, primer de tot, no demanem un tall de carrer ni demanem presència policial, demanem una adaptació. És a dir, estem pensant que ara aquesta és l'entrada principal de l'escola i, en principi, hi ha un tema de visibilitat. Si hi ha cotxes aparcats en zona blava, no hi ha visibilitat. A més, tenim un pàrquing que és amb rampa. Les senyalitzacions del pàrquing ni lluminoses, ni no tenen ni un mirall, és a dir, les persones que entren o que surten no tenen mirall per veure el que hi ha, i creiem que també falta doncs una mica de senyalització a l'asfalt i altres mesures com les famílies puguin esperar d'una manera molt més segura. Creiem que la pacificació en una zona escolar és necessària i no demanem tampoc que ens facin ara de tot, però un pas elevat, per exemple, en un pas de vianants que justament connecta amb l'escola, o alguna acte de bona voluntat després, òbviament, d'haver esperat tant i d'una comunitat que ha tingut força paciència en tot aquest procés.
1: Molt bé, ja per últim, Andrés, hem parlat de la comunicació i la confiança, deies. En un comunicat demaneu fins i tot una taula de treball on pugueu participar per fer un seguiment diguem rigorós i proper de totes les gestions. On està ara mateix, en quin punt està el diàleg entre aquesta comunitat educativa, el Gestafa, i l'Ajuntament i la Generalitat, també, que al final té participació directa en tot plegat.
0: Doncs sí, ho podríem resumir amb una paraula que és indefinició constant, no? Dues paraules t'afegiré. Indefinició constant perquè reiteradament nosaltres hem volgut seure, parlar, i ens diuen que ja ens aniran dient. Nosaltres vam demanar a reunió amb l'alcalde, sobretot perquè creiem que era el més important, i creiem que aquestes declaracions paral·leles fora del que seria amb la comunitat educativa, el que generen també és un espai de distància, i nosaltres no volem distància, i nosaltres no volem, no ens agrada anar a l'Ajuntament allà a estar a la porta. Nosaltres el que volem és diàleg, volem arribar a un punt d'entesa, i sabem que és un procés incòmode per tothom. Moltes vegades parlem de, per l'Ajuntament és incòmode, una decepció. La decepció també de la nostra comunitat és molt gran, i també els veïns, no?, del barri, que també moltes vegades no en pensem. Però enmig de tot plegat crec que hem de posar la infància al mig. Jo crec que aquest és el nostre punt en comú i és el que hem de vetllar per la seva seguretat, que tinguin un espai digne.
1: Carles Andrés, president de l'AFA de la Mar Nova, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'Ajuntament calcula que les proves del nou sistema de control d'accessos al tram central de Jacint Verdaguer encara es podria allargar fins a final d'any i, conseqüentment, no serà fins aleshores que es començarà a sancionar els cotxes que hi passin sense estar autoritzats. Ho va explicar al ple l'alcalde i responsable de Seguretat Ciutadana, Rafa Navarro, a pregunta del PSC. El control de matrícules, que haurà de tenir en compte una àmplia llista de casuístiques i exempcions, demana, pel que va dir, una programació minuciosa i encara s'hi treballa.
3: A l'inici del règim sancionador serà probablement a finals d'any. Ara estem en una moratòria perquè el sergent de la policia, que és el principal encarregat d'això juntament amb el Departament de Mobilitat, estarà encara fent les provatures de sistemes, programant software específic per veure, per exemple, solucionar aquest tema que vostè comentava. S'ha de programar que no siguin multats els mateixos vehicles el mateix dia, tot i que ja no s'hauria de passar per allà. Jo apel·laria al sentit comú i al civisme per dir, ara ja no s'hi hauria de passar. Ja ens hauríem d'acostumar, igual que quan hem estat en obres amb el carrer tallat. Per tant, jo el que demanaria i apel·laria és el civisme de les persones. Si totes les provatures de sistemes informàtics lligats amb la instal·lació de les càmeres funcionen bé, serà a finals d'any. Mentrestant, el que farem en el moment que el sistema estigui funcionant serà fer requeriments informatius. És a dir, que qualsevol que passi per allà rebrà una notificació, una carta o un avís de la policia dient, escolti, vostè ha passat per aquí, que sàpiga que a partir de tal data suposarà multes.
2: Segons va dir l'alcalde, l'Ajuntament ha rebut fins ara 53 sol·licituds de veïns i comerços per rebre l'autorització de circular pel carrer i que el sistema els reconegui. El grup socialista també va retreure al govern que no s'hagi informat prou a la població, que ara els cotxes tenen prohibit circular entre Fleming i Plaça i que en aquell indret tampoc quedi adequadament senyalitzada la restricció. L'alcalde va admetre que la comunicació era millorable i es va comprometre a reforçar-la.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Whatever. Whatever.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: I el periodisme al Maresme no és cosa de dos dies. La comarca fa més d'un segle que explica què passa als seus carrers, als seus pobles i entre els seus veïns. És per això que connectem tot seguit amb en Sergi Ferrer des de Calella, qui ens obre les pàgines al passat per descobrir com va néixer el periodisme al Maresme i com van ser aquelles primeres capçaleres.
4: Quan pensem en periodisme, probablement pensem en diaris, ràdios, televisions, webs i ara també en xarxes socials. Però fa 150 anys, com s'assabentaven els habitants del Maresme del que estava passant al seu voltant? Quan va començar la comarca a explicar-se ella mateixa? Avui obrim l'hemeroteca i viatgem fins al segle XIX. I per trobar els primers passos de la premsa maresmenca hem d'anar fins a Mataró. L'any 1856 apareix la revista Mataronesa, considerada per l'Enciclopèdia Catalana la primera publicació periòdica de la ciutat. Va tenir una vida curta, però va obrir la porta i després d'aquella primera experiència, les capçaleres començarien a multiplicar-se. I aquí és quan la història es posa interessant, perquè la premsa del Maresme no serà només una cosa de la capital, de Mataró. L'any 1879, a Vilassar de Mar, apareix la Calàndria de la Costa. Uns anys més tard, el 1883, Mataró ja compta amb capçaleres com el Semanario de Mataró, el Liberal o Nuevo Ideal. I el 1895 arriba el Diario de Mataró i su Comarca. En només unes dècades, el Maresme havia passat pràcticament de no tenir premsa periòdica local a tenir tot un ecosistema de publicacions. I això ens diu una cosa important. Hi havia una societat que volia informar-se, però també volia opinar. Perquè els diaris d'aquella època no eren exactament com els d'avui. Moltes publicacions estaven vinculades a partits polítics, societats, moviments ideològics o interessos concrets. La premsa també era una eina per defensar idees, per convèncer, per criticar l'adversari i, evidentment, per intentar influir en l'opinió pública. Imagineu-vos un cafè de Tordera, Calella o Premià a finals del segle XIX. Un grup de persones assegudes al voltant d'una taula. Un d'ells deixa el diari. I comença la discussió. No hi ha Twitter, no hi ha comentaris, no hi ha tertúlies televisives, però la discussió política ja hi era, i el diari era una de les seves principals armes. I perquè aquesta premsa pogués existir, hi havia una altra revolució passant al mateix temps, la de les comunicacions. L'any 1848, Barcelona i Mataró quedaven connectades per ferrocarril. Era el primer ferrocarril de la península Ibèrica. I la línia s'aniria allargant posteriorment pel Maresme. El 1857 arribaria fins a Arenys de Mar. Això no només servia per transportar persones i mercaderies, també facilitava la circulació de la informació i a això hi hem de sumar una altra tecnologia revolucionària, el telègraf. Per primera vegada, la informació podia viatjar a una velocitat que fins aleshores semblava gairebé impossible. La premsa guanyava rapidesa, les notícies arribaven abans i les poblacions del Maresme quedaven cada vegada més connectades entre elles i amb Barcelona. Però hi ha una altra cosa fascinant quan mirem aquestes capçaleres. Els noms. La Calàndria de la Costa, el Semanario de Mataró, el Liberal, Nuevo Ideal, Diario de Mataró i su Comarca, noms que avui ens poden sonar llunyans, però que en el seu moment eren els mitjans a través dels quals una part de la població coneixia l'actualitat. I no totes les publicacions duraven gaire. Algunes desapareixien al cap de pocs anys, d'altres canviaven de nom. Algunes naixien per defensar una determinada ideologia i d'altres estaven vinculades a entitats o associacions. Però el fenomen ja estava en marxa. La premsa local havia arribat al Maresme. I si avui obrim una d'aquestes capçaleres antigues, podem trobar una cosa que ens resulta molt familiar. Notícies sobre política, sobre cultura, sobre economia, sobre societat, sobre el que passava als pobles. Perquè, en el fons, el periodisme local sempre ha tingut la mateixa pregunta al darrere. Què està passant aquí? Què passa a Malgrat de Mar? Què passa a Sant Vicenç de Montalt? Què passa a Arenys? Què passa al Masnou, a la costa, i què interessa als seus habitants? La tecnologia ha canviat radicalment. El paper ha deixat pas a la pantalla. Les notícies ara arriben en segons. Però aquella necessitat d'explicar i entendre el que passa al nostre voltant és exactament la mateixa. I potser per això una hemeroteca és molt més que un lloc ple de diaris vells. És una mena de màquina del temps, perquè cada capçalera ens permet comprendre una mica la veu d'una època. Ens explica què preocupava els nostres avantpassats, què discutien, què celebraven, quines idees defensaven i, sobretot, com veien el Maresme. Fa més d'un segle, uns periodistes començaven a posar sobre paper l'actualitat d'una comarca que encara estava construint la seva identitat moderna. I gràcies a aquelles pàgines, avui encara podem saber què deien. Bé, doncs ja ho veieu. Un cop tancat aquest diari on hem viatjat al passat, queda clar que el periodisme al Maresme té molta més història de la que podríem pensar.
3: Totalment, Sergi. Moltes gràcies. Fins ara.
4: Fins ara.
5: Els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube dels Mires.
2: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: La Biblioteca Martí Rosselló s'assuma al Festival Premià del Mal amb una proposta pensada per a famílies i infants, un escape room literari que convertirà la biblioteca en l'escenari d'una missió per salvar diversos llibres prohibits. L'activitat titulada Els llibres prohibits proposa als participants descobrir on estan amagades unes obres que el govern ha ordenat cremar. Per aconseguir-ho, els equips hauran de desxifrar 6 missatges codificats i superar diferents reptes dins de la biblioteca. L'experiència també permetrà als participants conèixer com funciona una biblioteca, aprendre a buscar informació al catàleg en línia i descobrir algunes obres destacades de la literatura juvenil. L'activitat anirà a càrrec de Tot Jugar i es faran en equips de 2 a 4 persones. L'Escape Room tindrà lloc el dissabte 3 d'octubre a les 11 del matí a la Biblioteca Martí Rosselló. Està adreçat a famílies amb infants a partir de 8 anys i nois i noies d'entre 11 i 12 anys, amb places limitades a un màxim de 10 equips simultanis. Per participar-hi, cal inscriure's prèviament al web de la biblioteca.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El premiarenc David Olivares en cultura serà el nou protagonista del Tenorio, l'espectacle del Terrat que tornarà al Teatre Coliseum de Barcelona aquesta propera tardor. Olivares agafa el relleu d'Andreu Buenafuente, que havia encapçalat les dues primeres temporades d'aquest muntatge. L'actor compartirà escenari amb Sílvia Abril, que manté el paper de Doña Inés. El repartiment d'aquesta nova temporada també incorpora Artur Busquets, Anna Bertran i Roger Julià.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. Els sindicats de llogateres tornaran aquest dissabte als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid. La principal mobilització serà precisament a la capital espanyola amb una manifestació convocada aquesta tarda a 6:45 a la Puerta del Sol, sota el lema Ni una Mari Carmen más. També hi ha concentracions en altres punts de l'Estat. Les organitzacions reclamen que el paquet de mesures incorpori un escut contra els desnonaments, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga dels contractes de lloguer, la congelació de les rendes i mesures per evitar finalitzacions de contractes sense una causa justificada. Escoltem Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
2: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental. Y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está, viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
1: D'altra banda, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret d'habitatge pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris, en al·lusió a Junts per Catalunya. En plana local, l'Ateneu Mojang de Moja, l'Alt Penedès, torna avui a maridar gastronomia local, música en directe i jocs per tota la família en la 8a edició del Mojatast, la festa gastronòmica programada a la plaça de l'Església. Des de Canal 20, Olèrdola, Raimon de Cara.
3: L'activitat es viu entre les 7 de la tarda i les 10 de la nit, amb la previsió de reunir a 300 persones. La música en directe la posa Crom Acústics i la zona de jocs està amenitzada per Aventiart. Elsa Vila és la presidenta de l'Ateneu Mojenc.
4: Sí que ja vam millorar o ampliar l'espai traslladant els jocs a la plaça Tadeu, que abans ho fèiem inicialment tot junt, no? A la plaça de l'Església. Per nosaltres és emblemàtica aquesta plaça, el sofanar, la seva església, la llum que hi ha aquest mes de setembre, no? Que encara ens acompanya, per poder estar a la fresca i que, en principi, no ens plantegem un altre lloc.
3: Qui vulgui gaudir de la degustació podrà comprar el tiquet de degustació per 12 euros, que inclou un aperitiu, escollir entre 3 opcions, 2 tapes, a escollir-ne entre 7 opcions, una beguda i un postre, a escollir-ne entre 3 opcions. La novetat enguany és que s'incorpora a meitat de preu mig tiquet de degustació.
1: També en Cultura Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes majors de la Mercè. Avui, a 8:45 del vespre, tindrà lloc un dels moments més esperats, el Correfoc. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
0: Continguts en xarxa.

0: Hola, bones, gent del Som Terra. Doncs sóc el Miquel García, viticultor del celler La Gravera. I no res, ens trobem actualment a les acaballes de la Verema, una de les veremes més ràpides que recordem del celler La Gravera. El que sí que és el rècord de la verema més temprana. És una verema que hem començat el dia 12 d'agost, tenint en compte que jo vaig arribar al celler La Gravera el 2016, només han passat 10 anys, només, però en aquests 2 anys nosaltres vam començar el dia 25 d'agost, pel que s'ha adelantat més de 2 setmanes. Així que el canvi climàtic sembla que cada any ha anat una mica més aviat, una mica més aviat, fins a un any que hem arribat a rècords històrics. Ja està, ja estem a les acaballes, ja s'han acabat tots aquests dies de llargs mostrejos, perquè nosaltres ens toca cada setmana, i cada dia, anar passant per les parcel·les, recollint mostres i anar veient com va evolucionant. I això ho fem d'una forma molt senzilla. Has de tenir uns punts de mostrejos suficientment elevats com per a que siguin representatius, diguéssim, i has d'agafar sempre de la part de dins de fora, del mig, de dalt i de baix, perquè no té el mateix nivell de sucre un raïm a la part alta que a la part baixa. Ara el pròxim dia que aneu al súper, ja sabeu, heu d'agafar un raïm de dalt, un de baix, un del mig, i dir, a veure quin m'agrada més, i aquell serà el que haureu d'agafar. I no res, ja llavors ens hem passat tot l'estiu anar mostrejant, i què passa? Cada vegada, quan verem una parcel·la, aquesta ja no l'has de mostrejar. I ara ja estem a l'última parcel·la, només ens queda una parcel·la de Monastrell, i amb això haurem acabat la verema 2026. Així que fantàstic, fantàstic. A sobre els paràmetres d'això, per si algun dia voleu fer el vostre vi a casa, els paràmetres que nosaltres mirem són el grau, que el grau te'l solen donar un grau probable, una cosa que es diu Brix, llavors fas una transformació a unes escales que te'n transformen, per un altre cantó hi ha el pH i per l'altre l'acidès. Què passa? Que l'acidès decau, i quan l'acidès cau, el pH puja, perquè cada vegada se te fa més bàsic el grau del raïm. I això és important perquè quan l'acidès baixa de 4,5 més o menys, ja saps que aquell raïm no continuarà pujant el grau, que és el sucre que es transformarà en alcohol. Així que és important anar fent mostrejos periòdics, en el nostre cas és cada 2 dies mostregem una altra vegada la parcel·la, i així tenim un escalat de com aquesta va evolucionant. I ja està, i ara ja estem netejant les caixetes, ja només guardant les que ens falten, recollint els carros, netejant tisores, recollint tot el que durant aquest mes i escaig hem estat patint, perquè penseu que la verema és el nostre frenesí. En un mes, mes i mig, recolectem la fenya que ens ha costat un any sencer. Així que res, ara tornar a ficar ordre una mica a les nostres vides, al tornar a començar l'escola amb els que tenim canalla, acabar, mira, nosaltres enguany hem fet festa major, que jo sóc d'Almenar, i cada any és el tercer cap de setmana de setembre, i aquest any he pogut gaudir de la festa major perquè només mos queda una parcel·la i encara no està, així que fantàstic. I no res, i ara ficant-nos una altra vegada al dia i a començar ja a preparar la campanya 2027, que sembla que acabes una i ja has d'empalmar l'altre, perquè has de començar a fer treballs de sol, has de fer començar a preparar coses, així que no ens dona temps d'avorrir-nos. I res, espero que hagueu tingut una bona sortida d'estiu i una millor entrada d'inici de col·legi, quasi de tardor, que ara ho entrarem, i una forta abraçada. Vinga, adéu.
1: Som Terra, amb Pili García.
2: Doncs avui al Som Terra

0: i del que hauríem de parlar o podem parlar és de la presentació del llibre Dos agricultures, les dues necessàries.
1: Una presentació que ja es va fer doncs, en la primavera aproximadament, no? A Barcelona, però que ara arriba a Lleida. El Francesc Reguant, doncs, com dèiem, ha fet aquest llibre Dos agricultures, les dues necessàries, que deies que és un encàrrec.
0: Podríem dir que sí. És que Cajamarca que va intentar, em va suggerir que fes aquest llibre. Sí. Jo suposo que prové el seu interès de que havia escrit amb Lorena Ferraz un altre llibre que es diu Cuits pel clima, que és, bueno, és una mica diferent, però és un altre llibre sobre doncs, que Hamar em va demanar a veure si podia escriure-ho. En aquest cas és en castellà.
1: Exacte. No, bueno, l'hem catalanitzat a nosaltres el títol, però és un llibre que serveix per trencar mites, no? Amb una pregunta que ens deixa una mica sobtats, que és, podem alimentar el món sense destruir-lo? Pam!
0: Sí. Bueno, nosaltres creiem que es pot alimentar el món sense destruir-lo, però sense fer tonteries. Aprofito ja per ser absolutament crític amb algunes de les actituds dels nostres polítics avui. Per exemple, ho lamento, però destruir 600 hectàrees de regadiu a aquestes altures per posar-hi plaques fotovoltaiques és una barbaritat. Doncs el llibre parla de coses com aquestes, sí. O sigui, si cas, bueno, he posat aquesta cunya, diguem-ne, crítica, perquè és un fet recent que ha passat i que no, els que estem en aquest sector ens costa molt d'entendre que hi hagi tanta insensibilitat sobre un tema que és clau per la nostra vida, que és l'aliment. Fa molt poc, ahir, i aquests dies estic parlant amb un urbanista conegut i internacionalment conegut, i no vull dir el nom per no complicar. I aquest senyor que ve de Xina, que ve de tota una sèrie de... Diu, no entén, ell no entén que el que és important als Estats Units és important a la Xina. Aquí, això sigui un tema a menys tenir. Dir, aquí se li vol parlar d'aliments, però si els aliments estan al supermercat, no sé per què ens hem de preocupar. Doncs el llibre aquest vol valorar això, però d'una manera. Resulta que Catalunya és un país molt complicat en quant a producció d'aliments. Tenim moltes muntanyes, les muntanyes no permeten fer una agricultura competitiva, tenim molt poca aigua, per això que, diguem-ne, posant en crisi la poca aigua que tenim és tan greu. Però llavors el llibre diu dues agricultures, les dues necessàries. O sigui, per què dues agricultures? Perquè n'hi ha una que no podrà competir. Dius, bueno, doncs que pleguin. Vull dir, si no poden competir, que pleguin. Diu, no, és que si pleguen, destruïm el país. És a dir, aquesta agricultura que està localitzada en aquests llocs que són molt amplis, aquests llocs de dificultat, vull dir, aquesta agricultura la necessitem. Necessitem que allà hi hagi gent que ens estigui conservant el territori, que ens estigui valorant el nostre paisatge. En fi, vull dir, si nosaltres no fem res, tindrem un país només de boscos impenetrables, dels que es aniran cremant i no tindrem... és a dir, perdrem la vida, la vitalitat de la nostra ruralitat, vull dir, en fi, i perdrem aliments, perquè, esclar, els aliments es poden produir en molts puestos, però també els llocs en dificultat. I aquest el llibre vol donar alternatives a tot això. I la idea és que són dues agricultures. Diu, home, diu, perquè fins ara només hem parlat d'una. D'una que si està al costat del riu i té un... Vull dir, llavors és competitiva i si no, no ho és. Doncs aquesta imatge

0: l'hem de trencar, és que n'hi ha una que la necessitem, que són una agricultura molt, molt més, normalment amb empreses molt més grans, molt més preparades, tecnològicament més avançades, i una altra que fins ara ha fet el que ha pogut, però que hem de canviar aquesta imatge perquè estigui davant de la tecnologia, de la innovació i de la producció, i que treballi, vull dir, amb altres estratègies. I quines són aquestes altres estratègies? Doncs que miri el món d'una manera més ampla. O sigui, aquesta agricultura ha d'estar vinculada al medi ambient, a les necessitats del medi ambient, a conservar aquest medi ambient. Aquesta agricultura ha de ser font de plaer per al conjunt de la... És a dir, ha de ser un lloc on el turisme sigui una possibilitat de negoci d'aquesta pagesia, on el... Bueno, tot una sèrie d'estratègies d'ampliar la seva producció a tota la cadena. És a dir, s'estan fent una sèrie d'iniciatives a Catalunya que van en aquesta direcció. Poso l'exemple de Singulars. Singulars és actualment una iniciativa nova que, bé, ha d'intentar, que li costarà molt, tindrà moltes dificultats, però és l'intent de que aquesta agricultura pugui aguantar, amb aquest marc polièdric que és agricultura, paisatge, medi ambient, gastronomia i turisme. I aquest és diguem-ne, la força que té aquest llibre.
1: Com sempre, els seus llibres, farcits de dades, no, són assajos, doncs això, plens d'economia, plens de dades. Podríem dir que és una mena de full de ruta, si algú l'agafés com un full de ruta, si algú s'interessés per fer-ho?
0: Sí, jo penso que ho és. Penso que ho és. I, o sigui, però, atenció, el llibre diu diverses coses. Una, que ens hem d'unir. O sigui, que tota aquesta agricultura ha de sumar. Ha de sumar. La dimensió... de vegades, diguem-ne, s'ha fet unes polítiques des de la Unió Europea que contempla, diu, bueno, diu, els petits els donarem una mica anava a dir, de caritat, no? Els donarem unes puces d'ajut. No, o sigui, no és la dimensió el que hem d'ajudar. No és la petita dimensió el que hem d'ajudar. El que hem d'ajudar és els que tenen dificultat física per poder produir en condicions. Perquè aquest és l'element essencial. Diu, escolti, aquest senyor, allà en aquelles muntanyes del, posem, del Berguedà, diu, aquest senyor no podrà competir. Doncs donem-li recursos de tipus d'estratègia, o sigui, donem-li recursos de forma de produir en aquesta visió més àmplia, i donem-li també, paguem-li el servei de que estigui allà defensant el territori. O sigui, i aquesta és una mica el conjunt del que demanem o del que proposem en aquest llibre. O sigui, unes estratègies noves per defensar aquesta agricultura en dificultat.
1: Un llibre que desmenteix mites, doncs, com dèiem abans, des de la rigorositat, parla de sector estratègic infravalorat, de canvi climàtic, d'aigua, com ens avançava abans, també, bé, una mica també lligat al canvi climàtic, però és que l'aigua ja requeriria un episodi propi, no? I aquestes polítiques agràries millorables. També està pensant en la futura PAC?
0: Sí, hi pensem. I proposem, fa poc, precisament, he participat en un debat. Esclar, les nostres propostes potser no s'aplicaran ara, però han de, hi ha de començar a fer base per entendre les coses d'una altra manera. Nosaltres defensem que la PAC s'ha d'orientar bàsicament a aquesta, a la dificultat. O sigui, per què hem de subvencionar una agricultura que ja és competitiva? Hem d'anar a subvencionar, a ajudar a l'agricultura que volem que hi sigui. És que volem, necessitem, la societat necessita que hi hagi agricultura a tot arreu. Perquè això, inclús estem parlant del mosaic territorial, és a dir, que els boscos estiguin compartits amb agricultura, ramaderia, tota aquesta idea és coincident amb aquesta voluntat d'apoyar l'agricultura en dificultat. És aquí on hem nosaltres de dedicar recursos. Dius, però això, per què hem de dedicar recursos?
1: Però si no vindran fons d'inversió, no? Faran rendible.
0: No, pel nostre benestar. Perquè nosaltres necessitem que quan anem al Berguedà tot allò estigui en condicions, el paisatge s'hagi conservat, perquè hi hagi algú que estigui atent. Llavors, que puguem, diguem-ne, treure... tenim uns boscos, tenim quasi el 70% del nostre territori és boscos, i no els explotem. La forma d'explotar-los és aquest paisatge mosaic, que hi hagi una agricultura que el sosté, que hi hagi una activitat forestal que sigui capaç de treure benefici econòmic de tot això, i aquesta és algunes de les idees que estem defensant. Per tant, la PAC la volem orientar cap a la dificultat. És una idea que potser costa d'entendre, perquè dius, bueno, dius aquí, no, la dificultat és un fet objectiu. Diu, miri, és que inclús proportat a l'extrem, ni diguem-ne, es creen uns criteris de suport, diguem-ne, independents de que un ho demani. O sigui, diu, escolti, si vostè tira endavant una explotació ramadera o agrícola aquestes terres de muntanya, nosaltres l'ajudem. O sigui, aquest és el criteri. Dius, home, per què l'hem d'ajudar? Doncs l'hem d'ajudar pel nostre benefici, no pel... L'hem d'ajudar pel bé de l'equilibri del nostre territori.
1: Doncs, Francesc Reguant, gràcies per ser-hi una vegada més. Una abraçada molt gran i enhorabona per aquesta feina, per tots aquests estudis i bé, que tant de bo ens escoltem tots i totes.
0: Doncs moltes gràcies a tu, Pili, i a vosaltres en general. Moltes gràcies.
2: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra. Rocío López, la nostra secció de haikus. Deixem enrere l'estiu i, per tant, què ens portes avui?
3: Pues mira, hola Maria, bon dia.
1: Bon dia.
3: Havia pensat de que parlem molt de haikus i potser hauríem de parlar una mica de a on ens estem ficant, no? Perquè parlem molt, molt, molt, haiku, un poema, pam, pam, pam, pam, i no ens adincem ben bé, vull que entenem tots, perquè jo també ho estic entenent, a mesura que ho vaig dient aquí, doncs com que m'ho he de preparar, jo també cada cop ho entenc més. Entenem a on ens estem ficant, perquè així després ens serà més fàcil a l'hora de poder fer el nostre haiku, o de poder sentir-lo, o de poder interpretar-lo.
2: Entendre'l.
3: Doncs avui direm que el haiku és quelcom més que un poema, i direm que no és un simple poema de 17 síl·labes organitzades en tres versos de 5, 7, 5 síl·labes respectivament. Almenys no és un poema tal i com entenem a Occident, on l'autor o l'autora expressa els seus sentiments fent ús d'un llenguatge figurat o metafòric. Segons Basso, és el que està succeint en un determinat lloc en un instant concret. Ho sabem. Segons Siki, el nucli del haiku és la manera en què allò real arriba fins a nosaltres sense la mediació del pensament. Cap procés de raonament ha de florir a la superfície. O sigui, segons Vicente Aya, és el que entra pels sentits i no pas per la raó. Per tant, es podria dir, i es diu, perquè tota aquesta gent que hem dit i molta gent més diu, que és un camí, una manera de passar per la vida. És una composició en la que els sentiments del poeta no s'han de manifestar. L'ull que mira allò que és objecte d'un haiku és impersonal, un ull sense subjecte, despullat del jo. Aquest jo es limita a donar testimoni del profund misteri, jugant, que ja ho sabeu, o encant del món. És per això que ara us portaré una mostra d'un poema clàssic nostre i un haiku clàssic seu per veure com nosaltres utilitzem la diferència.
1: Molt bé.
3: Llegirem un del Martí i Pol preciós. Aquí no estem parlant de lo que és més bonic ni més lleig. Uh-huh. Senzillament és per veure la diferència i que nosaltres entenem de què parlem quan parlem de haikus, uh-huh. D'acord? I diu el mateix. Diu això, perdó. Estén la mà i no hi ets, però el misteri d'aquesta teva absència se'm revela més dòcilment i tot del que pensava. Això diu el Martí i Pol, i parla de misteri i parla d'absència, que uh-huh. són dos conceptes que també estan molt considerats en el haiku. I ara mirem com ho diu Kawasaki Isa. No diu el mateix, però a veure si vosaltres enteneu el que jo també. De no ser-hi tu, massa gran seria el bosc. Està parlant d'absència, està parlant uh-huh. de misteri, sense utilitzar aquestes paraules, i ho està dient en 17 síl·labes. Ho veieu? És per veure la diferència. Tots dos, per mi,
1: són... Pràcticament diuen el mateix, no?
3: Bueno, o se podria entendre, no? Uh-huh. Que els dos tenen el mateix sentiment de partida, no? Per
1: exacte.
3: Un expressa el sentiment i l'altre no l'expressa, no?
1: Exacte.
3: Això seria. Després he volgut portar també una rima del Bécquer, perquè, clar, pues, les rimes pues, és el que és. També són poemes curts i ditxaracheros i, bueno, i per veure la diferència, encara que sembli que se puguin semblar més, la diferència aquella. Diu el següent. La gota de rocío que en el cáliz duerme de la blanquísima azucena es el palacio de cristal donde vive el genio feliz de la pureza. Toma ya. Más azúcar no puede haber, ¿no? Y bueno, me encanta. A mí el Bécquer me ha encantado toda la vida. Y ahora os llegiré un de la Chilloní, que no es que siguen coetáneos, pero bueno, un del segle XIX, l'altre del segle XVIII, y digo el següent. En besar de la flor vermella, la rosada no es más que aigua. ¿No? La diferència de concepte, ¿no? En la forma de fer un poema o de fer-ne un altre. No vol dir això que no tinguin sentiments, eh? Els poemes, no? els haikus, perdó, perquè també hi ha haikus que es dediquen o que ens ensenyen la compassió que senten per allò que veuen. Per exemple, aquest. Junto al camino, el gorrión a sus pies aún respira.
1: Wow.
3: I això ho deixaríem, espero que us hàgim aclarit una mica o veure una mica la diferència que entre una cosa i l'altra. No volem fer més pesat perquè si no ens atabalem. Així en poqueta dosis jo crec que estarà bé.
1: Ha estat perfecte, Rocío.
3: Sí,
1: jo com a inexperta dels haikus he pogut entendre, no?, quina és la diferència entre una poesia convencional que estem acostumats a llegir, no?, o a estudiar,
3: sí, sí.
1: I la diferència del haiku. He de dir que sonen molt... Són molt bonics, no?
3: És per això, no sabem què té.
1: Són curts i és com que...
3: Sí, què té? Què té? Què passa? Què té això? Què té això que m'ha emocionat tant? Què té? Mm-hmm. No? És algo increïble. Pues tot això és el que volem fer en aquests quants programes ara d'inici de temporada, per dir-ho d'alguna manera, per tenir clar on ens endinsem, no?
1: Molt bé, Rocío, doncs gràcies per aquests haikus i ens trobem a la propera.
3: Molt bé, gràcies, Maria.
4: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. Els sindicats de llogateres tornen avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid. La principal mobilització serà precisament a la capital espanyola amb una manifestació convocada aquesta tarda a 6:45 a la Puerta del Sol sota el lema Ni una Mari Carmen más. Les organitzacions reclamen que el paquet de mesures incorpori un escut contra els desnonaments, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga dels contractes de lloguer, la congelació de les rendes i mesures per evitar finalitzacions de contractes sense una causa justificada. Escoltem Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
2: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental. Y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está, viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
1: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret d'habitatge pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris, en al·lusió a Junts per Catalunya. De fet, el moviment Sumar ha amenaçat de plantar el Consell de Ministres el pròxim dimarts si no s'aprova aquest decret d'habitatge per afrontar la crisi residencial. En successos, tres persones han resultat ferides, una de gravetat, en esfondrar-se aquest dissabte al migdia al sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental. L'avís s'ha rebut a la una del migdia al número 15 del carrer Pont, a la barriada nova de Canovelles. 10 dotacions dels bombers s'han desplaçat al lloc. Són 4 les persones que han resultat afectades. Un home ferit de gravetat, traslladat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Dos homes ferits lleus, evacuats a l'Hospital de Granollers, i un menor que ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi a un gos. D'altra banda, les pàgines web d'Adif i d'Adif Alta Velocitat tornen a estar operatives després d'hores suspeses com a mesura preventiva de seguretat. Adif va suspendre l'accés a aquests portals després de patir un ciberatac als seus sistemes. L'operadora pública ha detallat que els seus serveis tècnics han comprovat les pàgines web i que la seguretat en totes dues està garantida. També ha recordat que cap sistema informàtic relacionat amb l'explotació ferroviària s'ha vist afectada i que la circulació de trens s'està desenvolupant amb normalitat. D'altra banda, en plana cultural, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat. Aquest vespre tindrà lloc un dels moments més esperats. Serà 8:45 al Passeig de Gràcia. Arribarà al correfoc de la Mercè. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Continguts en xarxa.

0: És l'hora d'obrir el calaix.
1: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix.
0: El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Aquests són els continguts d'aquesta setmana. Mònica Socies.
2: Empatia i màgia són dues de les paraules que defineixen les dues lectures que ens comparteix la Misha a la seva secció.
3: Hola, hola. Aquest mes de setembre està carregat de novetats. Així que jo avui us en porto un parell que he llegit últimament.
2: Manaments, pecats i denúncia social s'uneixen en el recull Els 10 manaments publicat per Bolian Edicions. Ens acompanyen tres dels seus autors.
4: La veritat que en el moment d'escriure, d'unir el que havia de ser el manament, el no robaràs, també amb el negre i amb l'humor negre, llavors se'm va acudir aquesta idea. Què més sentiria més robada, més estafada i molta gent que m'envolta, no? Doncs amb els accents diacrítics. I a partir d'aquí ja es dispara la imaginació.
2: I el Festival Riu de Lletres va ser un punt de trobada i descobriments que compartim amb vosaltres.
5: La valoració del Riu de Lletres és positiva. Al final hem aconseguit allò que volíem, que era que la plaça s'omplís, la plaça de l'Església, que és on hi havia tota la fira, i que les xerrades tinguessin força públic i que, a més, la gent sortís contenta.
2: Acabem amb una proposta que no us podeu perdre. El Festival de Gènere Negre, Premià del Mal.
6: Bueno, això és el que tenen els festivals de novel·la negra, que després dius, ostres, ara sé més coses de les que calia.
0: Contents de retrobar-vos una setmana més, una edició més d'El Calaix, que afegim amb una llarga llista de programes emesos fins al moment. Aquesta és l'edició número 360 de la recent estrenada temporada 8 amb el seu capítol 3. Us vull recordar que tots els programes els teniu disponibles a través de la pàgina web de Ona la Torre, ona-latorre.cat. ona-latorre.cat. I dins del menú seleccioneu programes, localitzeu El Calaix i allà podreu triar, escoltar totes les edicions, les que vulgueu, del nostre programa. Ara sí, comença aquesta edició, la número 3, temporada 8 de El Calaix. Benvinguts. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.
1: El Calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
3: Hola, hola. Aquest mes de setembre està carregat de novetats. Així que jo avui us en porto un parell que he llegit últimament. Mireu, començarem per Si truques amb un plàtan telèfon, de Gideon Sterer i Emily Hughes, amb traducció de Pelolit, que publica Anima Llibres. Si truquessis amb un plàtan telèfon, qui s'hi posaria? De què parlaríeu? Us explicaríeu secrets o us faríeu preguntes? No se sap què passaria en realitat. Aquest àlbum il·lustrat, carregat d'humor absurd, també té perles de saviesa que m'han encantat. Ens parla sobre totes les vessants de l'amistat, com construir-la, com engegar-la, com mantenir-la. Crec que la meva part preferida és quan diu: si fas plans amb un goril·la quan li truques amb un plàtan telèfon, d'altres animals de la selva segurament li tindran enveja i voldran xerrar amb tu. Vés a saber de què. Però, de vegades, és bonic escoltar i prou. I llavors dir: sí, ja t'entenc. Sí, sé què vols dir. Si voleu saber-ne més, haureu d'agafar un plàtan telèfon i trucar. D'altra banda, he llegit Nettle, de Bex Hogan, el primer títol de la saga Terra de Fades que publica Bambú. Una iniciació a la fantasia fosca per a aquells lectors i lectores que volen fer el salt a la literatura juvenil. La Nettle no s'acaba d'adaptar al món dels humans. Un bon dia queda fascinada per la màgia del regne de les fades, que té dues llunes i els estels són vermells. Per intentar ajudar la seva àvia, que està molt malalta, la Nettle fa un pacte amb el rei de les fades. Ell guarirà la seva àvia i la neta, a canvi, haurà de complir 3 tasques. Ella accepta el repte, però no sap que, en aquest lloc encantat, l'engany s'amaga per tots els racons i l'acaben enredant. Aquesta història de fantasia és àgil de llegir i, a més, té tocs de novel·la romàntica. De fet, destaco que els interessos romàntics de la protagonista no siguin tòxics i que a la trama també es parli de la importància d'aprendre a estimar-se a un mateix. Si voleu descobrir més novetats, em podeu seguir a les xarxes com a misha-coela i trobar més ressenyes al web de paraulademisha.com. Fins a la propera. Adéu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix.

Experiments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: 10 manaments, 10 autors i 10 relats en negre. Alguns punyents o dramàtics, d'altres sarcàstics, metafòrics, futuristes, policíacs o intimistes. Però tots amb la tinta del gènere negre i la denúncia social. Un recull original publicat per Boliana Edicions. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Doncs estem disposats a pecar i la millor manera és amb aquests 10 manaments, 10 relats en negre. No podem tenir tots els autors aquí, però sí tres autors coneguts. Coneguts, sí. Però que hagin passat per la casa, només tenim en Balcells, avui aniré amb cognoms, i en Company, en Joan Company i en Salvador Balcells. I ens estrenem amb Maria Rosa Nogués. Maria Rosa és la primera entrevista que fem i, escolta'm, ni tan mal, eh? Ja sé que no és molt normativa la frase, però, escolta, els accents diacrítics, tant que se'ls estimem...
2: I tant.
1: I quins atemptats que pateixen, pobrets meus, no?
2: Quina punyalada que vam patir amb els diacrítics.
1: I tant, i tant.
2: I això ha estat inspiració pel teu rap.
1: Sí. Totalment, totalment.
2: La veritat que en el moment d'escriure, d'unir el que havia de ser el manament, el no robaràs, també amb el negre i amb l'humor negre, llavors se'm va acudir aquesta idea, que més sentia més robada, més estafada i molta gent que m'envolta, no? Doncs amb els accents diacrítics. I a partir d'aquí ja es dispara la imaginació.
1: Mireu, hi ha una frase que m'agrada molt, perquè a més trobo que és un relat actual. Diu: les amenaces contra el català no eren pas noves. La llengua catalana anava sobrevivint sota l'amenaça constant de la desaparició. Cosa que ha passat amb els accents diacrítics. Clar, ara ens trobem, i us miro tots tres, que són relats curts, i ara ho dèiem. És difícil parlar dels relats curts, perquè, clar, tenen consistència, tenen essència, i si expliques masses coses, això ho desbaratarem. Però ara sí que us faig una pregunta general a tots tres, i és agafar aquests 10 manaments, girar-los per trobar la part crítica, la part de denúncia social, la part que hi ha de corrupció, per exemple, en el cas de, per exemple, del Joan Company. O sigui, quan us van fer la proposta, ha estat difícil trobar per cada un d'aquests manaments, donar-li la volta, girar-ho, o realment, tal com estem vivint el món actual, us ha estat fàcil? Qui comença? Salvador, sí?
3: Mateix, sí. De fet, els 10 relats del llibre no tenen res a veure els uns amb els altres. O sigui, són completament diferents. N'hi ha de sarcàstics, n'hi ha de policíacs, n'hi ha de tots tipus. Per tant, l'única dificultat a l'hora d'escriure un relat, quan el limiten en el nombre de pàgines, perquè vam posar com a límit 20 pàgines, doncs és trobar la manera d'encaixar tot el que vols dir en aquestes 20 pàgines. Aquesta seria, diguéssim, la dificultat més gran. I després, a l'hora de fer anar la imaginació, doncs cadascú, segons el seu tarannà i segons la seva experiència literària, doncs ho fa a la seva manera.
1: Bé, teniu un pecat per cada dia, són 7 dies de la setmana, ens sobrepassem, però a veure, quan s'acaben els 10 dies, tornem a començar. Joan, com ha estat per tu la inspiració, en aquest cas?
4: Bé, quan vam començar, els pioners que vam fer aquesta primera proposta, jo vaig tenir clar que diria el 10. No em diguis per què, però vaig dir el 10. I no em va ser difícil trobar el què. Em va ser difícil el com, perquè jo m'enrotllo i 20 pàgines se'm queden curtes. I més quan vaig decidir que faria un relat que seria una mica hereu dels llibreters de Vell de Corcoll que havia ja publicat dintre la col·lecció, amb els mateixos personatges principals, i hagués pogut dir, faré un mort, perquè jo matava. D'entrada sí. Ja matava, també feia el cinquè manament.
1: T'agrada, sí.
4: Matava, robava i feia molts pecats a la vegada. Però no en vaig fer un. Hi ha 4 morts, almenys. Llavors, clar, això... En 20 pàgines és una mica de suïcidi.

0: d'autosuïcidi, o sigui, a més de matar-ne 5 em matava jo, em va costar. I sí que és veritat que si jo ara tornés a fer, em diguessin, fes aquest relat al teu aire, em sortiria una novel·leta de 80 pàgines. Ho esponjaria, no mataria més gent, els mateixos, però hi hauria més històries al voltant. I sobretot l'última, que passa al monestir, bueno, a l'església de Saurí, on jo no he estat, però el que la va restaurar és el Santi Moix, que sí que el conec, i vaig inspirar amb ell perquè conec amb ell i vaig dir, vull fer sortir un personatge conegut, real. I això doncs, potser donava perquè la història s'allargués més, eh? Però a part d'això, vaig anar fent, matant i robant sobre la marxa i no em va ser massa complicat. Em va ser complicat escurçar.
1: Va ser complicat escurçar, però ja veieu que el desè que és no desitjaràs els béns del teu proisme, i tu aquesta vegada t'has inspirat en aquestes col·leccions d'art, llibres, evidentment, parlaves de llibreters de vell, que va ser la novel·la que vam entrevistar, però hi has posat tots els pecats. Deu ser difícil parlar només d'un pecat, no? Perquè ara escoltava el Joan i pensava, mare meva, vols dir que no els tens tots a dintre dels relats? Acotar, no?, tots els pecats a només un, de dir, faig un relat només d'un pecat, és complicat, Rosa.
2: Exacte, home, jo he de dir que amb el meu ja em vaig tenir prou, eh? Sí. Amb un pecat ja vam passar. Però sí, també em sembla que el tema no deixa de ser una mica un pretext i que després és fer volar la imaginació. Llavors, si en el meu cas, per exemple, si estàs com massa pensant, massa pendent, ha de ser aquest tema, ha de ser aquest manament, a mi se'm talla la inspiració.
1: T'has de deixar anar.
2: Sí, exacte. Sí. Llavors, vol deixar-te anar i que surti el que sigui, i si surt bé, si no, una altra cosa.
1: Escolteu-me, després d'haver agafat... Jo sé que us heu llegit entre vosaltres, i és la pregunta que m'anava fent jo a mesura que també anava llegint, i és una pregunta que també me la faig a mi. L'església acabada de Vallada, que també té cert punt aquí dintre, però que no deixa de formar part de les nostres vides, perquè tots els que estem en aquesta taula, major o menor mesura, hem crescut amb aquesta cultura eclesiàstica que es troba tot arreu, a l'art, a la literatura, i de tant en quant jo us convidaria a missa a escoltar certes homilies, perquè creieu-me que donen per una novel·la, eh? Nois, si voleu anar, us ho ben asseguro. Agafar aquests 10 manaments, donar-los la volta, reflexionar sobre el món actual, també deu haver estat una mica com tirar en el temps enrere, no? Perquè no sé si la gent és molt conscient encara d'aquests 10 manaments, si la joventut d'ara, si totes aquestes noves generacions, si ni deuen saber que hi ha 10 manaments.
3: Bé, jo puc parlar del meu, el segon, que és no diràs el nom de Déu en va.
1: A més que va molt bé per la pregunta.
3: Exacte. Jo l'he fet així, diguéssim, una mica sarcàstic, irònic, fins i tot còmic, si vols. Una comicitat molt negra, això sí. Però el que he fet també és, d'alguna manera, enfrontar les diferents esglésies o les diferents religions que es troben cada vegada més en el nostre país. Des de les diferents variants del protestantisme, fins i tot el budisme, enfrontats amb l'església catòlica, però d'una manera que la gent s'ho passi bé llegint-ho. Per tant, he volgut tractar aquest tema irònicament. Es podia tractar de moltes altres maneres, però la meva ha sigut aquesta, perquè vaig sentir la necessitat, al tocar un tema religiós, fer-ho d'aquesta forma.
1: Bé, és que hi ha algunes escenes del relat del Salvador que creieu-me que són molt gràfiques, fins i tot diria de fer un minifilm, un petit curtmetratge, perquè està molt divertit. La Rosa, tu que estàs més en contacte, no?, en tot el món educatiu, sí. Com veus també tot això del tema? Ara me'n vaig potser una mica de la literatura, però no deixa d'estar unit al recull de relats, no? Okay. Què saben i què no saben aquests joves?
2: Clar, jo quan ho has preguntat he pensat, tens tota la raó, perquè clar, per nosaltres els 10 manaments no, ningú ens ha d'explicar què són, els hem après, hem estudiat, i vulgues o no, ho tens bastant interioritzat, i en canvi hi ha molta joventut que no, que és una cosa que més aviat s'ha d'explicar. Sí que és veritat que saben més coses del que ens sembla, o sigui, clar, la gent jove està en el món i han sentit parlar i saben, però sí que de vegades potser els remet més com al cinema, no? Dir, hi havia una pel·lícula o alguna cosa, que també el cinema comença a quedar ja una mica caducat en aquest sentit de les pel·lícules històriques religioses. Per tant, és veritat que potser un recull fet, diguem, per joventut difícilment potser tindria aquest leitmotiv. En aquest sentit, sí que crec que hi ha una mica de viatge generacional. Joan.
0: Sí, agafant una mica el que està dient la Maria Rosa, jo, una de les coses que m'ha marcat a la meva vida és quan vaig veure de bastant petit, no sé, igual tenia 8 o 10 anys, Els 10 manaments. O sigui, és una pel·lícula que jo he crescut amb ella, amb el sentit de que et marca, et crea una visió del món i sobretot de lo que és la creativitat. Veure un personatge que amb una vara obre el mar i s'obre el mar i passa en un... Això, a la nostra època, i parlem dels que tenim més de 60 anys, que havíem après obligatòriament amb l'assignatura de doctrina Los 10 mandamientos de la ley de Dios en castellà, perquè no hi havia el català, doncs, clar, això ve molt, et marca molt. Jo, amb els meus fills, que ja tenen de 30 fins a 20 anys, estan en aquesta franja, els hi poso la pel·lícula dels 10 manaments del Charlton Heston i no l'aguanten ni 2 minuts. Per més que jo els hi digui, és una pel·lícula sagrada que l'heu de veure perquè té molts referents, no la miraran. Ja no et dic saber-se els 10 manaments de carretilla o llegir-los. També et diré que hi ha una pel·lícula, em sembla que és o polonesa o txeca, que es diu Els 10 manaments, i hi ha 10 relats, cadascú d'un manament. No és ben clau negre, però és una pel·lícula truculenta. Però jo aquesta vaig veure algun capítol, però com que no entenia el que deien, perquè no estava subtitulada, doncs vaig deixar-ho estar. Vull dir que quan vam fer això dels 10 manaments no ho sabíem que hi havia aquesta pel·lícula, i bueno, vam pensar que era un tema original i vam tirar endavant. Quan jo vaig dir, hi ha aquesta pel·lícula, ningú va fer cas perquè és com si no existís, eh?
2: Sota enxafar la guitarra.
0: Sí, exacte.
1: No, bé, independentment de tot això, és cinema i aquest és cinema sense subtítols, i aquí tenim en català, que és la nostra llengua, que últimament s'ha de defensar molt, aquests 10 els 10 manaments, 10 relats en negre. Recordem Aritzeta, Balcells, Caraltó, Micó, Villalonga, Berneta, Noguer, Torres, Satxe i Company. Està la col·lecció del Falcion Negre de Bolian Edicions. No sé si voleu afegir alguna coseta més, perquè jo tenir tres persones així en directe, això m'encanta, perquè costa, costa. Aquesta. No hi sou tots, però tres pecats no està tan malament, eh?
0: Bé, representar els nostres relats, però també d'alguna forma els companys que avui no hi són, doncs també és una satisfacció, perquè no hem aconseguit fer cap presentació que hi fóssim tots 10. És un manament que no es pot complir. Hem aconseguit ser 8, el dia de la ONU érem 8.
2: Escolta, que només ens faltava
0: tot. I el dia que vam dir, anem a fer una foto promocional perquè siguem tots, tampoc. Llavors hem anat fent presentacions de 2, de 4, de... Jo vaig ser organyar la setmana passada tot sol, anem fent com podem, però bueno, és un goig compartir amb aquesta gent. Jo, per exemple, la meva pàgina inicial del llibre, de dir que jo cobejo escriure també com els nous, els que acompanyo.
1: Que estem patint un atemptat en directe, eh? Sí, els oients no ho veuen, però ens cauen coses. Agafem el fil, Rosa.
2: I tant, doncs per mi ha estat també una gran experiència i, a més, a mi m'agradaria repetir-la i poder... Bé, clar, ja hem de buscar una altra cosa, companys, Déu manament, ja està.
1: Hem d'anar pensant.
3: No només dir que... De fet, quan se'ns va ocórrer, als que se'ls va ocórrer, perquè va ser idea inicial de 2 o 3 escriptors i després ens hi vam afegir la resta, va ser de voler celebrar de la millor manera possible el número 10 de la col·lecció Falcion Negre.
2: Molt bé.
3: I per això vam triar els 10 manaments.
1: Bé, jo parlava de manaments i parlava de pecats, perquè, clar, aquests manaments estan en relat negre. Jo ho deixo damunt de la taula. Vull el meu percentatge, Salvador, si passa. Si han escrit el que han escrit pels 10 manaments, si us hi poseu amb els pecats capitals, no vull saber el que sortirà d'aquí. I la idea ja està damunt de la taula, però m'encantaria llegir-vos si us animeu. Moltes gràcies.
0: Són els pecats capitals, només n'hi ha 7.
1: Heu de matar 3 autors.
0: Però hi ha molts autors que no hi són, coneguts, amics, que també formen part alguns del Falciot, que s'haguessin afegit encantats. O sigui que,
1: però clar, no podies...
0: Podem fer Alibaba i los 40 relatos negros.
1: Veieu les idees que sorgeixen quan et reuneixes amb gent amb tanta creativitat. Moltes gràcies a tots tres per acompanyar-me avui.
4: Gràcies. Gràcies.
5: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. No tanquis encara El Calaix. Tenim més entrevistes, converses, novetats, històries, propostes. Tenim més cultura. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura, amb Mònica Socies.
1: Enguany hem viscut durant dos dies el Festival Literari de Riudelletres, ubicat al barri vell de Sant Pere de Riudebitlles, a tocar del carrer Major, als Abeuradors, a la plaça de l'Església. I passegem per descobrir que l'any 2022 es van trobar les restes d'unes estances i uns cups que correspondrien a un celler d'entre els segles XVII i XIX. Però tornem al festival, on vam descobrir també el projecte de Cal Verdera, pins amb etiquetes unides a l'art, una forma de viure la terra des dels seus orígens. Ens ho explica quin està al capdavant en David Martí. Doncs ara que s'ha fet una mica el silenci, que tenim tots els autors i tots els editors fora, preparant ja les parades de llibres, ja m'he volgut quedar a taula, ara ja d'esperada, perquè em diran molt bé, amb en David Martí Reventós, de Cal Verdera. És, mira, ha estat parlant moltes vegades, bueno, moltes, potser no tantes com caldria, de la cultura del vi. I amb unes etiquetes... Bé, però, escolta'm, David, explica'ns una mica aquest projecte de Cal Verdera, les etiquetes que tenim, el tipus de vins, perquè estan tan units a la terra. Ha estat una descoberta espectacular.
6: Bueno, bé, nosaltres ja, com que és un projecte que ja ve des del meu besavi, diguéssim, no?, que de la Masia és del 1850, Cal Verdera, Sant Pere de Riudebitlles, al Penedès Nord, i ja sempre ja me'n recordo, jo, el meu besavi no, però el meu avi, que sempre quan hi havia maremes s'ajudaven entre ells i era feia molta xarxa, molta comunitat. Doncs nosaltres, quan també hem engegat aquest projecte, hem dit, ostres, per què no parlem amb els artistes del poble, que Sant Pere de Riudebitlles... La veritat és que hi ha molts bons artistes i fan una Bienal d'Art cada dos, bueno, cada dos anys.
1: Moltes coses,
6: I ells encantats, ens van dir, ostres, sí, i llavors van fer una mica, no?, aquest intercanvi d'art per vi, no? Nosaltres fem uns dissenys de les etiquetes i vosaltres ens proporcioneu vi quan fem alguna exposició o per nosaltres o... I la veritat és que molt contents, i perquè aquí a Sant Pere de Riudebitlles, també ara que estem dins del Riudelletres, també, no?, aquesta, que organitzem el dinar popular, maridat amb els nostres vins, no?, i lligat també amb aquesta cultura que aquí a Sant Pere de Riudebitlles, doncs està molt, molt, molt, molt en boga, no?
1: La cultura del vi està molt arrelada, i aquí tenim... Bueno, nosaltres avui hem tastat un vermut amb aquest punt de farigola que a mi m'agrada. No hi ha res com la terra. Hem tastat el rosat, el garnatge 24, que és negre, i també hem tastat el blanc. Però escolta'm, tu parlaves de l'avi, del besavi i de recuperar. Recuperar també les masies, les terres, que això és forma part del patrimoni.
6: Sí, perquè cada vegada nosaltres ho veiem molt en primera mà, i suposo que també... Deu sortir els mitjans de comunicació, no?, que aquesta terra ja s'ha abandonat, ja s'ha deixat, perquè al final, a l'altra també, perquè són normalment gent gran, no?, que ja al final pues, ja no pot més, ja ho jubila, i les noves generacions ens costa al final, no?, entre la terra. I nosaltres, almenys aquí, aquest territori, hem entrat un grup de masies, de gent jove, de que els nostres avis o besavis feien, també es dedicaven a la pagesia, i volem... tornar, no inventem res nou, és tornar a fer aquesta xarxa de comunitat, de suport mutu, d'ajudar-nos quan fem una barema. No contractem a ningú, sinó que ve tothom, ens ajuda, els amics, les altres masies, i al final és ajudar-nos entre nosaltres, també intercanviar les nostres inquietuds, com estem, com què ens ha passat, si ens va bé la barema, si no... I al final és una miqueta, no?, de fer xarxa, fer suport mutu, i al final ajudar-nos entre tots, que al final, si no ens ajudem entre nosaltres, els pagesos, que som poquets, diguéssim, no? Doncs qui ens ajudarà?
1: A més que estem en un moment d'una rebel·lió absolutament innecessària, no?, a nivell de pagesia. Jo, clar, també haig de dir que no sóc massa imparcial, perquè també vinc de la terra, però la importància de recuperar, perquè som terra, no deixem de ser terra.
6: Som terra. Nosaltres, per exemple, els nostres vins, el que diem sempre és el vi es fa al terrer, no?, a la terra, i no al celler. Celler l'acompanyes, perquè a vegades avui en dia els vins més industrials pues, es modifiquen molt, es corregeixen molt, i nosaltres al final és treballar bé la terra, seguint la biodinàmica, l'agricultura regenerativa, segant, deixant cobertes naturals, fent una poda de respecte, collint el raïm quan toca, sense presses, quan... i al final... El celler només l'has d'anar acompanyant i no l'has d'anar tunejant, no? I a nosaltres això ens agrada molt, no? Al final, aquest acompanyament i que al final quan veus una copa de vi, no? En aquest cas de Cala Verdera, però d'altres companys i companyes, dius, hòstia, això el que dius, el que comentes, no? És terra, això és mediterrani, això és natura, al final és el que volem amb una copa de vi.
1: I aquí aquest segell, no?, de cada una de les zones, perquè, clar, cada terra, no?, aquest terrer és diferent. Parla'ns una miqueta d'aquests vins i també de la teva valentia, eh? Perquè el tanto que va de cantó, com deien els nostres avis i besavis, que són vins recuperats, vins naturals, però vins molt, molt sorprenents.
6: Al final... Vull dir, jo sempre pregunto, quan amb els que en saben més que jo, aquí són molta gent, no?, d'enòlegs i de... Al final és anar preguntant i consultant una miqueta com poder fer aquest acompanyament que dèiem, no?, del vi. Al final és acompanyar-lo, no és modificar-lo. I al final és, doncs, si tu treballes molt bé la terra, està amb un... Si alguna vegada li poses algun fems de casa teva, de les gallines, o d'algun animal, d'algun company, i està amb aquesta coberta que té un... En cas, nosaltres tenim molta orenga, tenim molt romaní, tenim... No? I si fas aquest acompanyament, al final, et surt uns vins que expressen aquesta terra, no? I nosaltres, al final, estem molt contents perquè al final no hem de fer un treball al celler, sinó que és un treball més de cuidar-lo, no? Sobretot al terrer.
1: Vins que encara que no us ho cregueu, ja estan caminant per taules de la high class, que dic jo, d'alt nivell del territori, i el vermut, i és que aquest vermut, jo me n'he enamorat, eh? Es poden dir les fórmules? No, les guardarem. S'han de tastar.
6: No, però...
1: Però les poden tastar directament, poden sí. Venir al celler.
6: Sí, no, el que sí que podem explicar, evidentment, i nosaltres no volem fer que sigui un secretisme del que fem, evidentment, però sí que el que podem dir que és un vermut que està fet macerat amb els mateixos botànics del voltant de Cala Verdera en verd. No és aroma de romaní, aroma de farigola. No, és la farigola del voltant de Cala Verdera, de la Masia, el romaní del voltant de Cala Verdera... I llavors està macerat en verd, i això, clar, també té unes produccions més petites, evidentment, com que no poses aroma, no pots fer produccions molt, molt més llargues, però ja ens va bé, al final és... No estirar més el braç que la màniga, que deia el meu avi, al final és fer una cosa doncs, responsable, doncs que tu puguis administrar, que agradi, i que és que al final tots els vins i els vermuts, sempre diem el mateix, són els que ens veiem nosaltres i la família i els amics, hòstia, els hem de fer bé, intentar fer-los bé, no? I al final, no que sigui una cosa de vendre la moto, que això, no. Com que som els que consumim nosaltres, doncs també mirar que sigui el millor possible.
1: Bé, ja veieu, vas a una fira literària i et trobes sorpreses d'aquestes que, a més, van unides una miqueta en l'art i avui han acompanyat els llibres, autors i editors. Nosaltres repetirem, David, repetirem, perquè jo haig de venir a Cal Verdera a veure com ho feu tot això. Però, escolta'm, com us poden trobar, on us poden trobar, com us poden contactar?
6: De moment, a nivell una mica de xarxes, el que tenim és l'Instagram. No hem fet web, perquè no tenim community manager, ens ho fem tot nosaltres, i ho vehiculem de moment tot... Bueno, dos vessants. Un és la directa, no?, venir a la Masia, Cal Verdera, a Sant Pere de Riudebitlles, és la forma directa, però l'altra a través de les xarxes d'Instagram, Cal Verdera, tal com sona, Cal Verdera, amb B alta, i allà si ens volen enviar algun missatge d'ell, que volem venir, llavors a partir d'aquí ja ens contactem, ens donem els telèfons, i allà també poden veure a l'Instagram una miqueta el que fem, els vins que tenim, i fem una mica aquesta vehiculació a partir d'aquesta pàgina.
1: Bé, nosaltres us deixem perquè ja sabem que no és hora del vermut precisament en aquest moment, però jo sí que faré un últim tastet. Moltes gràcies, David.
6: Moltes gràcies a tu, de veritat.
2: Entre les parades de les editorials hi trobem la llibreria Figaflor i ens retrobem amb la Rocío, gran activista cultural. Aquí demanem una recomanació literària.
4: Soc la Rocío, de la Figaflor Llibreria, espai cultural i espai creatiu, aquest curs. Començo amb la recomanació del llibre que hem portat aquí a la Riu de Lletres. És com un estany de vidre, de la Núria Ribas i Casals. És un llibre molt actiu, en el sentit de que sempre estan passant coses. És un arquitecte mexicà que arriba a Barcelona, convidat per la seva amiga, que té una casa al Penedès, justament a terres on estem ara. I ella li proposa de fer una reforma i resultarà que aquesta casa on fa la reforma és una casa encantada. Hi ha un fantasma i començaran a passar tot de coses espectaculars. Sí, espectaculars. I, a més, també hi ha alguna història d'amor i és molt, molt, molt recomanat.
1: És curiós, però se m'acaba de posar la pell de gallina, evidentment.
4: Sí.
1: Jo no l'he llegit, que tu sí que estàs a la lectura.
4: És molt bonic, és molt bonic. Ella, el que ha aconseguit, crec jo, i crec que ha aconseguit molt bé ficar-nos en l'ambient de finals del segle XVIII i començaments a finals del segle XIX i començaments del XX, comença en aquí, perquè la història fa uns flashbacks, i crec que aconsegueix molt, quan estem en l'actualitat, aconsegueix molt captar aquesta actualitat, aquest segle XXI, tot esbojar, però quan estem al segle XIX i XX també aconsegueix aquesta atmosfera tota misteriosa.
1: Doncs ja ho sabeu, si voleu misteri, com un estany de vidre de la Núria Ribas i Casals. Però jo no només volia parlar de llibres, sinó també de les llibreteres, perquè és una feina que jo penso que tenim molt idealitzada, però té la seva cara i també té la seva creu, que no tot és bufar i fent polles. Què és el que més t'agrada de la llibreria?
4: El que més m'agrada és estar amb els llibres i poder-los comentar amb els clients i les clientes. Poder-los compartir el que jo he llegit i llavors que ells vinguin i em diguin si els han agradat, si no, si què han trobat. O sigui, els clubs de lectura és el que jo gaudeixo més de la llibreria. I també l'espai cultural, totes les activitats que es fan entorn de la literatura. A la llibreria, programar-les, cuidar-les, llegir els llibres, parlar de llibres, això és el que més m'agrada. Però com tu bé dius, no tot és bufar i fent polles. Vull dir, hi ha una creu, tot això és la cara, de la creu també la tenim, que és que sovint també llegim doncs, el barans i la part de la gestió és feixuga i costa moltíssim. Jo dic sempre que porto 5 anys i que si haguessin sigut tomàquets jo ho hagués deixat ja fa molt temps, que són llibres i amb els llibres m'hi entenc molt bé i és el que m'agrada més del món i és la millor feina del món.
1: M'agrada molt això que has dit de llegir i el barans. És molt bona, aquesta. És sí, molt bona. Si m'haguessis d'explicar una anècdota que recordis de la llibreria, quina seria?
4: L'anècdota més bona que tinc, potser, és que nosaltres, des de fa 3 anys, som patrocinadores d'un equip de futbol femení de nenes i ens ha donat moltes alegries perquè va venir la tele, va venir TV3, ens va fer un reportatge per Sant Jordi, perquè és una experiència molt curiosa que una llibreria de poble, on la intel·lectualitat, els llibres, la cultura es relacionin amb una experiència futbolística com que a vegades són com aigua i oli, no? Com que no es poden relacionar. I al final nosaltres som una llibreria amb caire feminista i el que volem és que les nenes tinguin totes les oportunitats del món. I aquesta és l'anècdota potser més rellevant, no? Que et puc explicar, que vam sortir al Telenotícies, aquell dia vaig rebre com 600 missatges de WhatsApp. Va ser impressionant i potser és la més rellevant. Alguna petita, doncs, que arran de que d'aquest reportatge, al cap de 3 o 4 mesos vaig anar a una casa de Sant Pol llogada per anar a passar un cap de setmana i em vaig sorprendre molt perquè la dona de la casa que em va rebre em va reconèixer. Em va reconèixer, tu no vas sortir? I havien passat com 3 o 4 mesos. Dic, mare meva! Sí,
1: la màgia, la màgia.
4: La màgia de la tele. I de la ràdio, de la ràdio.
1: No, nosaltres les imatges ara les tenim una mica incorporades, però és més la imatge, bueno, la veu, que és la que,
4: sí,
1: que ens fa a nosaltres més vius. Escolta'm una cosa. Gràcies, primer, per tot el que feu. I realment també has dit, que això m'ha agradat molt, clar, per una llibreria de poble, jo sempre dic que la resistència cultural es fa des de l'espai més petit fins a l'espai més gran. I a vegades els espais més petits han de treballar, potser, més durament. Per tant,
4: gràcies
1: a la Figa.
4: Sí, moltes gràcies, moltes gràcies.
1: Des de l'editorial Onyx també ens arriba una proposta de lectura.
7: Hola, mira, sóc l'Òscar de l'editorial Onyx. Us parlo del El camí de tornada, de Josep Saurí. El Josep és un periodista de Palafrugell, escriu molt i molt bé, ha treballat en premsa, i ara doncs, ens presenta aquest, que és el seu tercer llibre, on el personatge, després de patir una pèrdua dolorosa a la seva vida, ha de buscar-se a ell mateix, retrobar-se en el seu passat. Això li porta a un camí que va buscar noves relacions, viatges i, bueno, a descobrir-se qui és. Us el recomano de tot cor perquè escriu molt bé i bueno, i us agradarà ben segur.
1: No són les úniques propostes. La propera setmana us en portarem unes quantes més perquè també volem saber quina és la valoració que ens en fa Jordi Romeu, del festival.
8: La valoració del Riu de Lletres és positiva. Al final hem aconseguit allò que volíem, que era que la plaça s'omplís, la plaça de l'Església, que és on hi havia tota la fira, i que les xerrades tinguessin força públic i que, a més, la gent sortís contenta. Tant dissabte com diumenge això s'ha complert. Sobretot els plats forts, com, per exemple, la Carlota Begurt i el Melcio Comas van tenir molt d'èxit, va agradar molt la xerrada, la gent va sortir entusiasmada i estava planíssim. I després, el diumenge al matí, el Club del Llibre amb el Rafael Nadal també va ser espectacular perquè la gent estava molt entregada. A part d'això, les activitats infantils, que les fèiem al Teatre Catequístic, que van estar també planíssimes, molts nens i nenes, molts pares i mares, a més ho vam fer a la zona de l'escenari, que feia que tot fos molt proper, que els dinamitzadors, que els artistes estiguessin de tocar dels nens i nenes, i això penso que és un valor afegit també a aquest tipus d'activitats. De fet, un dels actius més importants que crec que ha de tenir el Riu de Lletres, i que ja el té, és aquesta proximitat. Proximitat entre lectors, escriptors i escriptores, les editorials, les llibreries, les biblioteques. Aquesta proximitat que fa que es generin nous projectes, que fa que es generin complicitats i que, al final, allò que necessitem realment a la nostra literatura és que estigui ben junta, perquè junts som molt més forts, i en aquest cas és evident que surten sempre coses bones d'aquesta proximitat. També sempre hem fet molt d'èmfasi en això de tenir en el territori una fira de llibres potent, seriosa, que atragui públic de tot arreu, però sobretot també del territori, perquè descentralitzar la cultura de la capital, de Barcelona, és una manera també de generalitzar-la, d'ajudar a que tingui més projecció i de que al final a tothom hi tingui accés. L'objectiu a partir d'ara és continuar consolidant la fira com un referent a nivell nacional, continuar fent que la gent del territori la conegui, que la gent de tot arreu la vulgui venir a passejar-se, que vulgui venir a conèixer-la, perquè és una manera també de consolidar no només la fira, sinó també aquesta aposta per la literatura de proximitat i per la literatura nacional. De cara a l'any que ve, volem continuar fent-ho en el mateix lloc, a la plaça de l'Església, perquè hem vist que tenir-ho tot concentrat en un mateix espai fa que aquesta proximitat que estem buscant, aquesta complicitat entre tots els actors possibles, sigui més forta, i ens sembla que aquest espai és el que més compleix aquest requisit. Aquest any havíem reconfigurat una miqueta tot el sistema de parades, l'havíem concentrat a la plaça i havíem fet utilitzat un nou espai com a escenari, que era una prova, i la prova ens ha demostrat que és molt bona, i per tant l'any que ve segurament repetirem espai, i això crec que donarà aquesta mena de fira propera a la gent, que és el que ens diferencia una mica de la resta. Diferenciar-nos d'altres fires fa que la gent tingui ganes de venir i vulgui conèixer-la. Finalment, crec que és de rebut felicitar a tots els paradistes, donar-los les gràcies, agrair també tot el suport d'institucions, d'entitats, de la gent del carrer que ens ha ajudat. Ara mateix tenim un equip molt potent preparant la fira i això és el que també fa que la fira sigui més forta. I, evidentment, tots els mitjans de comunicació que ens han fet ressò, com vosaltres mateixos, que ens ajuden a arribar a més gent. Això és importantíssim perquè és l'única manera que tenim de poder continuar creixent.
5: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Un any més, Premià del Mal, aterra al Maresme amb un cartell on les presentacions i les taules rodones augmenten de nivell. Ficció i realitat s'acaren entre literatura i cinema. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: I el gènere negre torna a tenir espai dins del programa, perquè si tancàvem l'estiu amb el festival de Creixell Crims, com comencem l'hivern? En Premià del Mal. Ens agrada la novel·la negra, ens agrada el gènere negre, ens agrada passar al llindar d'aquesta part humana que és més fosca. I si en voleu saber més o molt més, la vostra cita és en Premià del Mal, 2, 3, 4 d'octubre. I ens acompanya Susana Hernández, un nom molt conegut també per tots vosaltres, una gran autora i, a més, que també està al capdavant del festival. Susana.
2: Hola, què tal? Com estem?
1: Bé, nosaltres estem, i després quan sortim del festival sempre estem una mica més acollonits, Susana.
2: Bueno, això és el que tenen els festivals de novel·la negra, que després dius, ostres, ara sé més coses de les que calia.
1: Sí, és que, esclar, no, el festival no es queda només en presentacions de llibres que són absolutament interessants, sinó que va molt més enllà. Però això ens ho has d'explicar tu, perquè, a més, obrim amb el divendres, obriu amb els premis, que això també és molt interessant. Sí. Anem a fer una petita repassada, a veure...
2: Doncs sí, en efecte, el divendres per la tarda obrim doncs, amb això, amb el lliurament de premis del concurs de microcontes. Aquest any hem fet dues categories, juvenil i d'adults, i entre les dues categories s'han presentat 113 obres, que està força bé, estem força contents, i aquests dies doncs, justament estem llegint obres i bueno, ben aviat se sabrà ja qui són els guanyadors, tot i que ho sabran només, lògicament, les persones guanyadores i... Tindrem la intriga fins al mateix dia, doncs, el dia 2 de a la tarda, a la Sala de l'Amistat.
1: La resta hem d'anar a la Sala de l'Amistat, eh? Perquè si no, no ho sabrem, això.
2: Exacte, si no, no ho sabreu. I a més els podreu escoltar, perquè sempre fem una gravació amb els companys de Premià Mèdia i fem una mica, com que són relats molt, molt curtets, doncs fem una gravació de ràdio amb efectes i llavors posem tota la sala fosques i s'escolten els relats guanyadors. Llavors, bueno... Té la seva gràcia.
1: Sí, sí, ja us ho dic jo. A més, és una tarda molt intensa perquè tenim la Sònia Cervantes, tota una institució, que ens parla de bullying al crim perfecte.
2: Jo crec que serà una xerrada molt interessant. Sempre escoltar la Sònia ho és, perquè és una persona que en sap molt, que és psicòloga infantil, juvenil, que domina moltíssim i que comunica superbé. Però, a més, aquí farà una cosa molt interessant, que és presentar el bullying com un crim perfecte. És a dir, farà com un paral·lelisme entre el crim, l'oportunitat, l'assassí, les pistes, etc., i tot el procés que pateixen doncs, els joves al bullying. Llavors, penso que pot ser una manera molt interessant, molt lúdica, de que la gent doncs, entengui realment què és el bullying i el patiment que genera.
1: A més, de cara als joves, jo penso que també és integrar-los, no? Mm-hmm. És un festival, perquè encara que diguem de novel·la negra, però toca temes que són també importants pels joves. Per això sempre dic que va més enllà. Vull dir... Veniu. Però continuem. El dissabte tenim una... Bueno, el dissabte està ple de coses. Què podem dir del dissabte?
2: El dissabte és el dia més farcit, lògicament, perquè tenim matí i tarda. A la matinal tenim presentacions de llibres, entre d'altres autors doncs, estarà l'Ampar Fernández amb el seu nou llibre, La vida clandestina, o el Xus González, La nostra senyora de l'abisme, que també doncs, surt aquests dies. I després de les signatures, etc. Tindrem una xerrada que també crec que serà prou interessant de la mà del Jordi Sierra i Fabra, que és un dels grans també de la literatura en general, però també de literatura negra i de literatura juvenil, que ens parlarà de crims i memòries perquè, no ho hem dit, el leitmotiv d'enguany és els límits de la llibertat.
1: Sí, cert, no hem dit el leitmotiv i és això, els límits de la llibertat, que a més també té un espai no, de xerrada. Mm-hmm. Amb la Núria Cadenes.
2: Sí.
1: Sí, espera, perquè ara tinc aquí clar, és que teniu tantes coses que me les haig d'anar...
2: La Núria Cadenes, el Josep Elmaboni.
1: Exacte, Josep Elmaboni.
2: La taula que es diu Vida i llibertat, la frontera del mal, exacte.
1: Aquí estan aquestes taules rodones que les trobo tan interessants i entremig ve les presentacions de, de novetats editorials. Continuem, que jo ara t'he manerat.
2: Sí, aquesta jo crec que serà una taula realment interessant, perquè a més tots els protagonistes de la taula tenen molt a dir, lògicament la Núria Cadenes, que tots la coneixem, el Josep Elmaugani és un autor interessantíssim i una persona que també podrà aportar moltes coses interessants, i lògicament la moderació del Damià del Clot, que a més d'autor i d'escriptor és advocat, i que a més també comunica superbé. Jo crec que serà una taula realment interessant. I després tenim una altra taula. Més endavant tenim una altra taula que també penso que és atractiva. Es diu La doble vida dels policies escriptors.
1: Sí, jo la vull saber.
2: Crec que tots tenim aquesta curiositat, no? Perquè tots coneixem Mossos o policies de qualsevol cos que escriuen, i ens fa una mica de morbo, d'interès, aquesta doble vida, com ho fan per ser alhora escriptors i policies. I en aquesta taula tindrem, doncs, evidentment, policies escriptors, la Mònica Bofill, el Pere Gené, que és cap de la policia local de Premià i que també ha publicat una novel·la, i la moderació d'un altre policia escriptor, que a més és el nostre heroi local, que és el Xavier Álvarez, i que farà també la moderació i que, evidentment, també es pot explicar la seva pròpia experiència.
1: Sí, també és conegut per nosaltres. Molts d'aquests autors o moderadors han passat pel programa, i també podreu comprar els llibres i cinema, el cinema que no falti.
2: Oh, no, tenim cinema, tant divendres com dissabte. El divendres tenim l'Anatomia d'un assassinat, tenim clàssics, i el dissabte tenim La jungla de l'asfalto. O sigui, dos superclàssics, gratuïtament, lògicament, es poden veure en una sala de cinema, com de les d'abans, ben grossa, i crec que és una bona oportunitat per veure clàssics que la majoria de gent no ha vist, o ha vist a la tele, o a la tablet, o que no és el mateix.
1: A més, és veure els clàssics en una sala de les de tota la vida, que penso que és tota una experiència, que ja cada vegada en queden menys, d'aquestes sales, és com... Però escolta'm, hi ha una taula que també m'agrada molt, i aquí la modera en Rafael Vallbona, també conegut nostre, i tu hi participes, que és crims.cat, 100 títols de la millor novel·la negra en català, que és una editorial que nosaltres estimem molt, també.
2: Sí, és una editorial, jo crec, de capçalera, de tots els que estimem la literatura negra en català, i a més jo tinc la sort de publicar amb ells, i per tant molt contenta de participar en aquesta taula per als 100 títols, que es van complir amb la publicació de la trilogia del Rafael Tassis. I això serà ja diumenge al migdia, la matinal que fem a Premià de Dalt, i estarem en aquesta taula, doncs, el Jordi Emanuel, Lília Perdigo, que és l'editor de Crims.cat, com tu dius, el Rafael Vallbona, i una servidora.
1: Sí, perquè tu ara parlaves de Rafael Tassis, que a mi va anar molt bé perquè em vaig comprar el llibre l'any passat, el vaig descobrir precisament al vostre festival. Vull dir que és una porta oberta.
2: Sí.
1: Està molt bé anar-hi, perquè sempre sortireu amb alguna cosa que no sabeu, amb algun autor desconegut, amb llibres que, bueno, carregats de llibres, això sí que passa. És el que té. Però escolta'm, jo a vegades penso, organitzar tot el festival, fer la tria de llibres, d'autors, amb tot el que s'arriba a escriure i publicar a la nostra terra ha de ser ben complicat, Susana.
2: Sí. Té la seva part de complicació. Lògicament, voldries convidar molta més gent que no et cap per motius obvis d'espai i d'horaris, però bueno, sempre mirem de fer, doncs, la selecció més acurada, mirem de portar novetats, perquè ja que és el primer festival de novel·la negra, és després de la Setmana del Llibre en Català, doncs, i tenim aquest avantatge que després, doncs, conforme el curs va avançant, ja es perd, doncs aprofitem per mirar de portar novetats escrites en català o d'autors catalans, com en el cas de l'Àmbar Fernández.
1: Sí.
2: I la veritat sí que és una feina, però és una feina maca, tampoc ens queixarem.
1: I després ja és la tercera edició. Que això també és per celebrar, perquè moltes vegades es comença, no sempre es té el suport de tothom, no sempre s'acaba de consolidar. Hi va haver moments molt, molt crítics en el tema dels festivals de gènere negre, però això s'ha superat, i vosaltres, quan vau iniciar aquest Premià del Mal, en tancaven un, i afortunadament vosaltres vau obrir aquest, que també és per donar-vos l'enhorabona.
2: Sí, moltes gràcies. Sembla que es tanca una porta sobre una finestra, diuen, no? I va ser així, no? Va cloure, malauradament, la Vilassar de Noir, i nosaltres vam mirar, doncs, de prendre el relleu al poble del Cantó, que és Premià. Estic contents d'arribar a aquesta tercera edició, perquè és això, quan t'embarques en aquests projectes mai no saps primer la resposta popular que hi haurà i després, fins a quin punt, doncs, tindràs el suport necessari per tirar endavant. En aquest aspecte estem molt contents perquè els dos ajuntaments, el de Premià de Mar i el de Premià de Dalt, ens han fet suport des del principi, han cregut en el projecte i continuen creient. I, doncs, mentre la gent també vulgui que continuem, nosaltres seguirem intentant-ho.
1: I a mi m'encanta. A més, veig companys que formen part, no, dels mitjans, com la Sílvia Cantos, que sí, me l'estimo molt, el Pep Andreu, que està a Televisió de Mataró. Per tant, també molt de quilòmetre zero, i això també és molt d'agrair. Eh? També jo penso que heu fet una bona feina aquí, també amb les vostres
2: filles. Sí. També ho intentem, això. Intentem sempre buscar, doncs, periodistes de quilòmetre zero, perquè tenim aquí, doncs, una pedrera fantàstica de periodistes, i penso que també paga la pena per tenir-los.
1: Doncs, escolta'm, jo penso que hem fet un bon tastet, que els hem posat la mel del crim a la boca, la mel del crim. Jo sí que us aconsello, us recomano que veniu a descobrir tot aquest cartell, però el podeu trobar a la seva pàgina web, Susana.
2: Sí. Exactament, sí, podeu trobar tota la pàgina web, premiadelmar.cat. Delmal.cat, no del mar, que si no teniu l'Ajuntament. Bueno, doncs l'Ajuntament també la trobareu, eh? Però... I allà teniu, doncs, el programa, com arribar si teniu algun dubte, on podeu deixar el cotxe, si veniu amb cotxe... En fi, teniu tota la informació i tots els autors que participen amb les seves biografies i tots els periodistes.
1: Doncs ja ho sabeu. Nosaltres cada setmana diem que feu les maletes, aquesta vegada cap a Premià del Mal, cap al Maresme i a gaudir-ho. Susana, nosaltres ens hi veiem.
2: I tant, sereu tots molt benvinguts. Un plaer, Mònica.
1: Igualment.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

El Calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Talcalaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. Els sindicats de llogateres tornen avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid. De fet, la principal mobilització és a la capital espanyola amb una manifestació convocada d'aquí a 30 minuts a 6:45 de la tarda a la Puerta del Sol sota el lema Ni una Mari Carmen más. Precisament la mateixa dona de 87 anys ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a través d'un vídeo difós pel sindicat de llogateres. La Mari Carmen demana que el Consell de Ministres aprovi dimarts aquest decret per canviar el que considera lleis injustes en habitatge que han permès el seu desnonament. Segons ha dit, seria un primer pas per acabar amb aquest sense sentit. Afirma que vol que el que li ha passat a ella serveixi perquè no els passi a altres persones. Escoltem a Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
2: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
1: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret d'habitatge pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris en al·lusió a Junts per Catalunya. De fet, el moviment Sumar ha amenaçat de plantar el Consell de Ministres el pròxim dimarts si no s'aprova aquest decret d'habitatge. La Garriga viu l'inici de la programació per celebrar el centenari del Teatre al Patronat, un dissabte festiu amb activitats infantils i una xocolatada. Allà hi tenim el company de Ràdio Silenci, el Jordi Roig.
3: La Garriga viu una jornada molt especial amb el primer acte per commemorar el centenari del Teatre al Patronat. Tot plegat és justament una setmana després que es complís aquest aniversari, ja que el teatre es va inaugurar el 19 de setembre de 1926. Va començar a ser un patronat de caràcter parroquial, depenent de la parròquia de Sant Esteve del municipi, i no va ser fins als anys 90 que l'Ajuntament va adquirir l'edifici, el va reformar i des de llavors hi fa programació estable per totes les edats. L'espectacle infantil Zoom de la companyia La Tresca i la Barresca ha estat l'inici i tot just d'aquí uns minuts serà el torn d'una xocolatada i dels parlaments institucionals. I serà llavors a les 7 de la tarda quan comenci l'espectacle Sustrai de la companyia Circus dins del teatre, que dona inici a la temporada tardo-hivern del Patronat de la Garriga d'aquest any del centenari.
1: Gràcies, Jordi. També en cultura, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè i, de fet, aquest vespre a 8:45 al Passeig de Gràcia arribarà un dels moments més esperats amb el correfoc. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
5: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: Continguts en xarxa.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Molt bon dia, Bufacanyes.
2: Bon dia, Pedro Vicente Robles.
1: Bon dia, Víctor Giró Còmic Benítez.
2: Què tal? Avui tenim un convidat molt especial. Hola, Montu, què tal estàs?
3: Molt bon dia, molt bona hora.
1: Bon dia, Montu.
3: És un... Ara està aquí amb vosaltres.
1: Ja. Aquesta veu profunda radiofònica, per fi, en
2: sí,
1: el programa.
2: Sí, per fi el programa. En Montu, per qui no el coneixi, és el presentador del Diari de Kovacs, que és el teu canal de YouTube on penges programes sobre còmic i fas divulgació. Potser un dels millors programes actuals en actiu de...
1: Més llargs.
2: De còmics més llargs, també.
3: Sí, dels millors, un dels més pesats.
2: Ell fa entrevistes amb autors, amb editorials, també, amb, bueno, i parla sobre l'actualitat del còmic. Últimament has estat penjant tema també de novetats d'algunes editorials, que també com avançaments editorials, que també és xulo, perquè parles directament amb els editors.
3: Sí, no, a veure, jo tenia la meva secció com... contenen altres companys a, quan veiem les novetats a cada mes anunciades, però sí, ara fa poc vaig tindre a anar a la presentació de novetats de l'últim quatrimestre enorme i sí, vaig fer un vídeo ja.
2: També.
3: Les
2: I els de Yermo també et van donar alguna exclusiva, sí, també, que té molt bona pinta. Ara surt un que té molt bona pinta així fosquet, que és el de Wicca, crec, que ara fan, com es diu aquest, de Requiem? Requiem. Pinta, té molt bona pinta aquest, eh? I de Norma també van fer també com una petita... Van fer com una presentació per llibreries, però també amb alguns convidats de luxe com vosaltres.
3: Jo ho faig també moltes vegades per, a part de la gràcia saber què sortirà, també perquè la gent vegi qui hi ha darrere d'una editorial. A vegades
2: sí.
3: Nosaltres, els lectors, jo el primer... Ah, és que aquesta editorial m'ha tret això, per què no em treu allò? Que hi ha persones darrere que li apassionen els còmics també i que, bueno, que estigui, vegin qui hi ha darrere, no? Això també m'agrada.
2: Això molt, sí. A mi, de fet, nosaltres, el programa també ens agrada molt parlar de com es fan els còmics, ja no només dels còmics, sinó què hi ha darrere.
1: De la part creativa, de la part industrial, etcètera.
2: Sí.
1: Però avui t'he dit Víctor Giró Còmic Benítez.
2: Sí.
1: Per què creus que t'he dit Giró Còmic Benítez?
2: Avui tenim en Montu perquè ha vingut a parlar de la Giró Còmic, que és el Saló del Còmic de Girona,
1: que tindrà lloc el 10, l'11 i 12 d'octubre de
2: sí.
3: La primera de 3 dies, normalment
2: sí.
3: Era dissabte i diumenge, però aquest any, com ja el festiu, i és el 10è aniversari, doncs han decidit allargar un dia més.
2: Ah, el 10è aniversari. El 12 d'octubre, que és festiu, crec que és el dilluns,
3: el dia,
2: no?
3: És el dia sí, del Pilar, de l'Ismanià, sí. És festiu nacional. Sí. Llavors, clar, diu, bueno, doncs ja aprofitem i fem 3 dies. És la 10è edició, però en realitat és l'11è. Any, perquè, per desgràcia, el 2020 no va haver-hi edició, ja sabeu per què, pel...
2: Sí, cert. Aquest any estàs col·laborant també amb la divulgació i una mica, no sé fins a quin punt, organització, sé que faràs un programa en directe tu també allà, no?
3: L'any passat ja vaig fer una xerrada amb uns autors,
2: sí.
3: I aquest any, pues, vosaltres que n'hi aneu també...
2: Sí, ara en parlarem també.
3: Una mica la manera una mica... El que s'ha convertit al Giro Còmic els últims anys, no?
2: Sí.
3: Que té molta afluència públic, hi ha molt de jovent, molta família, la ment és preciós, però potser hi ha sobretot molt ambient, amb l'ambient, diguem, més de l'otaku, del K-pop, de les...
2: Sí.
3: I en canvi el còmic més...
1: Més clàssic,
3: la vida, no?
2: Sí.
1: Bueno, més clàssic per nosaltres, perquè al Japó tenen el seu clàssic.
2: Però el còmic, diguéssim, sí que hi havia aquesta manca, no?
3: A vegades hi havia menys editorials que venien i llavors hem volgut, pues, animar una mica això. I també perquè després tant els autors com els editors, durant la selecció d'aquests dies, si hi ha aquests problemes que poden sortir en el dia a dia, pues, sàpiguen aquí tocar i dir, escolta, i on diguin, pues, David, fots un moment que no... O, escolta, un autor, on tinc d'anar a fer la xerrada?
2: Sí.
3: Que hi hagi una mica la persona que els atengui, que estigui una mica per ells.
2: Coordinació una mica, també. Això, i en aquests últims anys s'ha anat potenciant també aquest tema del còmic. Nosaltres, que vam estar l'any passat, i també sí. L'altre, o no?
1: Però l'altre no, perquè no vam poder, em sembla.
2: Sí, han fet com un petit... Sí, hi ha un escenari principal amb xerrades així... de caire més general, diguéssim, amb interès més general, i també hi ha un escenari més petit... que és el, com es diu aquest, el Comi Zona Podcast, això, i em lio amb el Saló del Còmic, el Comi Barcelona. El Zona Podcast, on hi haurà podcast en directe, i nosaltres vam estar l'any passat també amb la Marina Velasco i el Roger Jiménez.
1: Sí, en Rombeta, com li diuen.
2: Rombeta Carmona. I aquest any nosaltres hi serem el diumenge, dia 11 d'octubre, a 3:45, però encara no podem anunciar el convidat o convidada.
1: Estarem a la tarda, així que a primera hora.
2: Sí. Sí.
1: I depèn del que dinem, ho podem passar malament, eh, l'escenari.
2: és l'hora de la migdiada, no? A 3:45.
1: Sí.
2: Està bé. Tu aquest any, bueno, a part d'aquestes feines, ja ara comentem també alguna, faràs programa en directe també?
3: Sí, bueno, m'han donat dos xerrades, una amb sí. dues autores, la Natàlia Velarde i la Marta Kaiser, que va fer sí. la Casa de Papel. I l'altre el dilluns ja per la tarda, que serà l'última xerrada, sí. que serà amb l'Horacio Altuna.
2: Horacio Altuna, eh? Ostres, sí. un gran convidat, també.
3: T'haig d'avisar que aquest any hi haurà més sí. autors que mai i hi haurà autors de referència mundial. Hi haurà molt de... pels que li agrada el tema, com es diu popularment, el pijameo, no? El
2: sí,

0: Escape, el que treballa amb el
1: Sergio
0: Barber.
1: Sí. A la Cunha, no?
0: El mateix, el de la Cunha.
1: El Sergio de Abella, que també ha fet Thor.
0: Coelho, tenim uns quants, això. Però després tenim també, que en els casos de la BD, des de tenim el Salva Rubió, el Jaime Martín, tenim diversos. Però no només en autors, tindrem també més editorials que mai.
1: Editorials, què tal?
0: La primera vegada, per exemple, vindran editorials que han vingut ja altres anys, altres que havien deixat de vindre, però tornaran aquest any, com Edicions La Cúpula, etc. I altres que no havien vingut mai. Fandogàmia, Estiberri, el Joi Barai amb el seu segell de Nid de Sirio, tot el que és el segell Sargantana, amb Desfiladero, Aleta i
1: Gènere.
0: També és veritat que són dates complicades, ho sabeu, perquè a l'octubre hi ha un tou de vents per tota la
1: península. Sí, sí, sí, sí.
0: I a la setmana abans hi ha la Comic-Con aquesta de Màlaga.
2: Ah, ostres, és veritat, la Comic-Con de Màlaga.
0: La setmana següent coincideix amb Getxo i Granada, que són dos
1: ostres,
0: events també.
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, és complicat i encara així hi ha editorials que s'han animat a vindre.
1: Clar, les editorials, s'ha de dir, i sobretot aquestes editorials més petites o mitjanes, que és un esforç per ells perquè han d'anar amb... Pues això, amb les taules i logística.
2: Ha costat molt aconseguir que vinguessin.
0: I per mi és un miracle que hagin pogut vindre tants. Hi ha autors que estaran firmant a Màlaga, vindran a Girona i després s'entenen d'anar a Getxo Granada i la setmana següent tenen la Comic-Con a Nova York. Vull dir, i encara així han acceptat.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Vull dir que hi ha editorials que per nosaltres és un miracle que puguin estar. També hi ha altres que ens han dit que pas i costaries amb tot el follon, no ho sabíem, però cada any que ve també s'animen a vindre. Vull dir que
1: genial.
0: També és un primer any en què volem potenciar això, però és un primer any. Volem que
1: sigui directe. Jo crec que aquí a Catalunya, el Còmic Barcelona, que sempre ha sigut el Saló del Còmic de Barcelona, sempre ha sigut un esdeveniment a nivell internacional molt potent, però està molt bé que existeixin també doncs, salons, potser no tan grans per ara, però que sí que siguin també molt potents com aquests, perquè també hi hagi una mica de pluralitat i de diferents tipus de...
0: És que no deixa de sorprendre'm que tu vas, per exemple, a Comunitat Valenciana i tenen el Saló del Còmic de Castelló, les jornades del Còmic de València, el Saló del Còmic de València,
1: sí,
0: el Saló de la Comunitat Valenciana a Sagunt.
1: El de Sagunt està molt xulo.
0: També el seu saló, més hi ha el General Friki a Alacant. I en canvi Catalunya, que és on gairebé regna tot, la gran part del món editorial.
2: Sí, a més,
0: autors, tot,
2: que per als Pirineus entra tot el franco-belga.
0: I... Ja. Sí, tenim el Còmic Barcelona, que és una institució ja històrica. També tenim coses tan maques com el Graf, com el Còmic,
1: sí,
0: no, per tota la magnitud que tenim a nivell de mercat i d'importància al sector, a nivell nacional, no tenim tants events.
1: No.
0: I ja cridaners, no?
2: És que sempre ens han queixat que l'Estat intenta centralitzar-ho tot a Madrid, però em sembla que a Catalunya...
1: El tema còmic...
2: El tema centralitzar a Barcelona està tot massa centralitzat allà.
1: També. Així que la gent de Mataró i de Girona i les Conrades... doncs això, tenim aquest esdeveniment de Girona. Si vols, hem d'estar comentant algun dels artistes que vindran, podem comentar també alguna de les conferències o xerrades o taules rodones que farem. Has mencionat La Cúpula i volia destacar que es farà una xerrada el dissabte 10 que es diu El Víbora 4 dècades d'història.
0: Xerrada amb la que inaugurem el Saló.
1: I és genial, des d'aquí som fans del Víbora perquè era una revista molt important que va publicar sobretot còmic underground i dissidències, podríem dir, diferents tipus de còmics sortint-se una mica del més habitual. I a la xerrada vindran Emilio Bernárdez, Rubén Lardín, Jaime Martín i Bartolomé Seguí, que vaya cuatro tòtems, sí, també, sí, del còmic, eh?
0: Emilio, l'alma mater des de fa anys ja, des de que se'n va anar als Berenguer, és des de l'alma mater de la Cúpula.
1: Sí.
0: El Rubén Lardín, que és una institució dins de la Viure, que és el que ha fet traduccions imaginables com els del Crisicat, que era una bogeria poder traduir.
1: Cert, no? Quin tomo...
0: I Bartolomé Seguí i Jaime Martín, que els seus començaments, com molts altres autors, van ser allà, a Líbora. No?
1: I que encara segueixen al peu del canó fent publicacions, sí, molt importants.
0: Això ho juntarem quan acabi la xerrada.
2: Amb el Gran Premi?
1: Sí.
0: Primer, amb l'exposició guiada per l'Emilio del Víbora, que hi ha una exposició.
1: Ah, ostres, sí, això no ho havia vist, vale. És que tenim aquí...
2: Del Víbora.
1: Ah, doncs això hem de fer-li una ullada, evidentment.
0: Exacte, just acabar la xerrada i explicar totes les anècdotes que mira que deuen haver-hi,
1: sí,
0: mentre va xerrant a mesura que van avançar l'exposició.
1: S'ha de dir que...
0: Després, sí, s'entregava.
1: Després del Gran Premi, no? Sí. Va haver una exposició també força important del Víbora al museu, el que era el MENAC, era allà, que va ser molt potent també, amb originals molt interessants. Bueno, sempre està bé pues, reivindicar una mica pues, títols així, no?, i publicacions que he fet aquí que també han creuat fronteres.
2: Què més? I també de les noves generacions, que nosaltres potser som la generació bola de drac, però darrere nostre...

0: la generació de One Correcte. Piece, que també hi haurà una bona conferència.
1: Una bona sortida d'autors, ja no només de manga, sinó també de webtoon, també de disseny de videojocs, també de disseny de cartes de màgic i de...
0: Sí, això ho estàs mirant ara, que nosaltres ens hem fet uns...
2: Ens ha cridat l'atenció, perquè últimament estem jugant força a màgic.
1: Que és un perill, que si entres ja no surts.
0: Exacte, efectivament. Doncs... Bueno, pots sortir quan et quedes sense diners.
1: Sí,
0: i tens que menjar cartes en vez de menjar...
2: Això, hi haurà una xerrada amb el convidat en Rafater, que és il·lustrador, i explicarà una mica com fa... pues això, il·lustrar per una carta, no? Nosaltres hem tingut alguna il·lustradora aquí,
0: la Diana,
2: que ens ha explicat com, bueno, això, que el format que després va imprès és més petit i, clar, no és treballar igual, per exemple, que en un còmic o en un llibre, no? Aquí has de treballar pensant que el format serà un format per una carta reduïda. És curiós.
1: És increïble la quantitat de seguidors que poden dir d'aquests artistes. Jo que estic molt centrat en el món del còmic, a vegades com a salons hi veig autors d'aquesta índole, hi veig unes cues que ja li agradaria a molts autors de còmic, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Una legió de seguidors i de seguidores impressionant.
0: El que sí que m'agrada és la pluralitat de les conferències, perquè veiem que va de còmics, història del còmic, com el del Víbora, les il·lustracions del Màgic, també veiem una de l'Albert Montés, que és Camí de la literatura a les vinyetes,
1: sí, això vindrà,
0: i tot.
1: Això vindrà, aquest tema, sí. En comptes d'un repàs a la trajectòria, que també es fa una mica... Va perquè ara, just la setmana que si no és jo còmic, l'Albert Montés treu un nou títol.
2: Bueno,
1: és una adaptació...
2: Sí, últimament, l'Albert Montés, en català, per cert, a més, té anunciats dos títols molt interessants, l'adaptació de Cthulhu, de Lovecraft, i després l'altre, que és el de l'Ignatius, com es diu, que la Conjura de los Necios. Aquest no sé si surt en català, si està anunciat, però sortirà...
1: Aquest és el que han anunciat per Estiverri a l'octubre, i llavors segurament és quan es llenci aquella setmana. Pues això, com va fer aquella meravella anomenada Matadero 5,
2: sí.
1: Una mica com és això, no? Com s'aconsegueix traslladar la prosa, la narrativa clàssica, al còmic, d'aquesta manera, com hi fa, no? Que poc podrien...
2: Sí, és un crac.
0: I seguim, perquè toqueu diverses parts de l'art de la il·lustració, com l'art darrere dels videojocs, que també, per als que siguin ara el Víctor molt aficionat als videojocs...
2: Bueno, és que precisament en Conrad Roset i en Carles Dalmau, que són convidats i que estaran fent aquesta xerrada, són autors també de videojocs indie, diguéssim, no? Que són molt interessants. I el Conrad Roset té un estil d'aquarela que és molt analògic, podríem dir-ne, i m'agrada molt com s'ha aplicat en els seus videojocs. Té un que es diu Gris i un altre que es diu Neva, que estan per diferents plataformes, i és un joc molt agraït de jugar perquè realment sembla que estigui fet a mà, tot amb aquarela.
1: I alguns d'ells ja també han treballat, ja han arribat a treballar per Netflix,
2: també, sí, sí, sí.
1: Penses, vull dir, així.
2: En Carles Dalmau...
1: Estem molt en aquest món.
2: Sí, no. Jo he estat xafardejant una mica en Carles Dalmau també, que és l'autor també de la mascota del manga Barcelona, aquest dibuixet que van fer, i també va fer el cartell.
0: El perret aquell,
2: sí.
0: No?
2: Doncs també té un videojoc així també estil indie, amb una il·lustració un pèl més manga, tirant el manga, que és molt interessant. Sí, de tot una mica. Una xerrada també que ens crida atenció, crear contingut de còmic a les xarxes, que tu com ho portes això? Perquè nosaltres som divulgadors, nosaltres tenim els Bufacanyes, que és aquest programa de ràdio, tu també tens el teu programa a YouTube, el Diari de Kovacs, que nosaltres ens agrada molt crear el contingut que estem fent ara mateix, però després requereix un esforç doble si vols crear contingut per xarxes, ja a partir del teu programa o tu com ho portes?
1: Em costa molt fer els vídeos aquests, els shorts i totes aquestes coses. Jo, clar, d'una designació, els vaig fent, però sobretot per anunciar quan faig un programa a YouTube. Però sí. aquesta voluntat i això que té alguna gent per periòdicament posar tot el teu contingut en
0: vertical, en reel...
1: Jo som més del contingut com vosaltres, la xerrada...
2: Sí.
0: És curiós perquè a TV Mataró també fa cosa d'un any ens vam trobar que potser la tele és el que menys es mira... I el que més es consumeix són els petits reels. Correcte. I estem transformant una mica tot per posar-ho en reels perquè la gent consumeixi TV Mataró.
2: En general, crec que sí, que és una mica així. Que... A mi el que em sap greu també dels reels és això, que el contingut és molt escuet i si vols informar-te una mica més, doncs depèn de quin tema quedes amb la
1: gent. És una opinió personal, simplement.
2: Sí, sí.
1: Aquest tipus de contingut tan ràpid no et crea seguidors realment, que quan es crea un vincle entre el seguidor i el creador,
2: clar,
1: és quan jo conigo que estàs una estona amb ell i el vas seguint i tal. Això dels 5-10 segons, veus tants vídeos, tants continguts de 5-10 segons que
2: sí,
1: no agafes un vincle amb aquell.
2: Això és veritat. El tema així més és crear comunitat amb els clar teus seguidors, no? Tu, per exemple, fas el contrari als teus programes. En comptes de 30 segons, fas vídeos de 6 hores.
1: A mi m'han dit, companys, això... clar, jo vaig començar a entrar en YouTube perquè tenia companys ja que m'havien convidat a seus programes i jo no tenia el meu programa.
2: Sí.
1: I els primers manaments que et diuen, no facis vídeos més llargs de 20 minuts.
2: Vaja.
1: Programes de 6 hores, 7 hores. Sobretot també... no faig entrevistes a autors, que és el que menys segueix, però
2: sí,
1: el que més faig. Jo, per mi, la clau és fer el contingut que a mi m'agradaria veure com... Sí. Després ja agradarà més, agradarà menys, hi ha gent, hi ha gustos per tot.
0: Tindrà més seguidors, menys seguidors.
1: Però és que, clar, si no fas el contingut que a tu t'agradaria veure, al final et cremes. És la meva opinió.
2: Sí, sí, sí. Nosaltres també fem 30 minuts i ens quedem amb ganes de fer sí més cada setmana.
0: Sí, hem de fer més i no ens cansem. Està molt bé perquè també tocaré el doblatge en català amb la Laia Vidal i el Jerry Núñez, però n'hi ha aquí una que m'ha causat molta curiositat, que aquesta potser la veurem, perquè
2: sí
0: s'agafa després. Herois quotidians, costumbrisme, humor i crítica en el còmic, amb la Flavita Barana i Martí Melcion.
1: Correcte.
2: Martí Melcion, eh?
1: La Flavita ja és una institució dins de l'humor gràfic, és l'única que ha guanyat el Premi Mingote, però també ha guanyat el Gasperi, que els premis més prestigiosos d'humor gràfic d'aquest país els ha guanyat la Flavita. I l'altra és una autora que jo no l'he sigut tant, perquè està sobretot a Webtoon, però té moltíssims seguidors i ara treu la seva primera obra llarga com
2: sí
1: impresa. I tinc molta curiositat per descobrir-la.
2: Sí.
1: Perquè també parla això, no? Molta sàtira, molta crítica
2: sí
1: de social i de... Tinc molta curiositat per conèixer-la, però bueno, jo si em deixen i si puc,
2: sí,
1: tampoc me la vull perdre.
2: També hem estat parlant del món de... això, autors que treballen al mercat internacional amb els superherois.
0: Sobretot en nord-americà.
2: Sí, hi haurà també una xerrada sobre en Jordi Tarragona, en Ramon Rosana, sobre el...
0: Serà molt interessant veure quin punt de vista, perquè, clar, nosaltres, com a seguidors, diem, i se'ns omple la boca, no? Catalans que estan treballant allà fent que si Linternes Verdes, que si... Bueno, Spiderman, no sé, però que si Star
2: sí
0: Trek, que si...
2: Star Wars, sí,
0: Star Wars, i estan fent de tot això. Com és treballar la indústria nord-americana? Si és una mica esclava com la indústria japonesa o si es treballa diferent? I totes aquestes curiositats i anècdotes, no?, que ens podran dir.
1: Aquestes xerrades a mi m'encanten. Tant el mercat americà, que segurament parlaran de que ja, sobretot, el que es tracta és de producció i
2: sí
1: producció i complir plaços, no? Jo l'any passat, per exemple, vaig voler fer una xerrada amb els autors europeus perquè també veiem com Ítaca, no?, com la Terra Prometida.
2: Ja, sí, també.
1: A la BD i els diferents autors que eren de fer tipus d'obres absolutament diferents van dir tot el que hi ha, en realitat, també.
2: Sí,
1: que
2: sí,
1: no tots
2: sí
1: són flors i violes, clar, que hi ha molta gent també que no es pot dedicar a això. Ja,
2: no.
1: Vull dir que a vegades també venem a l'exterior com... I és veritat, el mercat
2: sí
1: més grans que el nostre, possibilitats més grans...
0: Es paga millor.
1: Però que no tots són flors i violes i que inclús es pot arribar a passar malament. Però vull dir que a vegades sí val la pena escoltar els autors. A part de fer la cua per la seva firma i tot això,
2: sí,
1: podem aprendre molt d'ells a escoltar una xerrada.
2: No sé si va ser Montaigne o quin autor va ser que també... Parlant amb ell, nosaltres li preguntàvem, hòstia, i no t'agrada treballar a Marvel i tal? I ens deia com, sí, sí, podria estar fent-ho, però no és el que vull fer, no? És com que molts també ho veiem com si
0: va
2: fos...
0: Va ser amb l'Albert Montés, que va dir, jo vaig dibuixar la patrulla, els quatre fantàstics, i ja em sento satisfet, ara dibuixarà els quatre fantàstics.
2: És veritat que té una grapa petita.
1: Hi ha d'altres autors que els encantaria treballar per Marvel, però no poden, el Calderón mateix, el...
2: Sí, Jaime Calderón.
1: Els llapisos que tenim al nostre
2: sí país. Sí, sí, però és que té un estil poc marvelià, no?
1: Que ell treballa amb un ritme que no podria produir als Estats Units.
2: És que Estats Units...
1: I s'ha adaptat al mercat ja fa molts anys, a l'europeu, sí, perquè sí que llavors s'adapten a... Però hi ha gent que serveix fer una cosa i gent que serveix fer una altra, no? Que això sap. Però jo tinc moltes ganes també d'escoltar-lo.
2: Sí, per anar acabant així de conferències. Bueno, tenim un programa en directe de Territorio Nua de Radio 3, que sempre ens agrada també
0: sí
2: compartir un moment amb en Javi, sí. I això sobre Bola de Drac també hi haurà... Bola de Drac i la filosofia amb Oriol Estrada.
0: Amb Mataroní.
2: Sí, Pep Prieto i en Joan Enric Barceló, també molt bona pinta. I això, a la web de Girocòmic trobareu totes les conferències amb més detall, però bueno, hem destacat unes quantes. També a nivell diferencial, aquest any què més podem trobar a Girona? També hi ha com la part d'Artisale, no?, d'artistes.
1: Sí, l'Artisale sabeu que és una de les senyes d'identitat, vull dir... recordem que la primera edició, el 2016, va ser un saló amb 9 estants,
2: sí,
1: o 9 expositors, i ara ja arriben gairebé els 200. I ja en mesura és el de l'Artisale. I no, també és veritat que m'agrada molt el que van fer l'any passat, que van repartint millor l'espai, perquè va haver-hi un moment que hi havia tants,
2: ja,
1: que no s'hi cabia.
2: I eren dues plantes, també s'ha de dir.
1: La planta de dalt, sí, tot el que és Artisale, i la zona gamer.
2: La zona gamer va estar divertit, perquè tenien allà jocs també així retro, que vam estar, sí, també entrat. Saps si ho repetiran aquest any? Sí, també.
0: Hòstia, la zona gamer, que jo me'n recordo l'any passat, que vaig veure una Master System 2, que va ser la primera i última consola que vaig tenir.
2: Tens molts anys.
0: Fotre una partida que l'Alex Kidd, que...
2: Molt bé. I això, i tots els artistes també, autoeditors, bueno, que s'autoediten i s'autopubliquen, doncs també poder parlar de tu a tu, com en altres moltes fires que hi ha, si més fancineres, doncs sempre també és molt agraït, no? Descobrir treballs no hi ha de tants autors com hem estat comentant, molt coneguts, sinó que també amb gent que està potser començant o que té un perfil més baix en la indústria perquè fa coses més concretes o no tan comercials, no?
1: Vull recordar sobretot també que hi haurà moltes activitats pels nanos, pel
2: això,
1: tempi,
2: sí,
1: perquè les famílies puguin també tindre els gots, i crec que hi haurà un inflable fora, però també la Josso, ja ho sabeu, l'escola, no, sí, farà també activitats i tallers pels nanos. Vull cap a... Qui vingui amb nens els tindran ben entretinguts.
2: Genial.
0: I qui vulgui que algun autor que pugui trobar firmes, que vagin a la pàgina web i entrin, que hi ha molts i molts i molts autors aquest any.
2: Sí.
0: I és sorprenent. I...
1: He de concretar que hi haurà, sí, ja hem posat a impremta, perquè clar, això s'ha fet amb temps. Tot el programa, tota l'entrada, podràs tindre un
0: prospecte,
1: un catàleg, on hi ha, sí, totes les hores, de totes les xerrades, tots els podcasts, tots els tallers infantils, els de grans, tot el contingut està en aquell folleto. I encara i així, això passa a tots els salons.
2: Sí.
1: A última hora, un autor es pot posar malalt, o una editorial,
2: bueno, sí,
1: una editorial decideix portar un altre autor a última hora, tal. Dos dies abans actualitzem també la web per si hi ha algun canvi, que ho tinguin també ja a la web sense problema.
2: Genial. Destacar també un altre, que vam estar parlant del nou còmic de... Antoni Benages i Enrique Martín, que es diu L'altre Empordà, que té molt bona pinta, és Horror Folk a la Costa Brava.
0: Aquest el comprarem, no, allà? Ens el comprarem,
2: sí,
0: allà?
2: Sí, sí, sí. I el Toni no el coneixem personalment, sí que alguna vegada per xarxa...
1: Molt bona pinta, sí, bona pinta
2: sí, sí, que també té molt bona pinta. Molt bé, bueno, això, un munt de
1: a dubtes de que em pregunta la gent?
2: Sí, sí, pots ampliar.
1: Si us tenen clar la gent que vulgui anar, que hi aniran, millor agafar-la anticipada perquè el preu és més assequible.
2: Això està bé saber-ho.
1: Després la gent pot vindre, si vol, amb la seva motxilla, perquè això es queixava en altres salons, poden vindre amb el seu menjar, amb la seva beguda, sense problema, i a la zona jardinada de fora poden anar ja...
0: Està molt bé, molt gran.
1: I hi ha la possibilitat d'agafar entrada per entrar i ja sortir quan se'n vagin, o també hi ha possibilitat d'agafar l'entrada per sortir i entrar quan ells vulguin.
2: També. Genial. També teniu la possibilitat de venir gratis. Això com pot ser?
0: Ah, sí. Com... Jo si vull anar gratis, què haig de fer? Doncs
2: pues mira, des de Bufacanyes, i gràcies al Girocòmic i a tu també, Monto, estem fent pues, això, sorteig de dues entrades dobles pel Girocòmic.
0: Dues entrades dobles?
2: Sí,
0: pel dia que regalem que alguna entrada i pot anar acompanyat.
2: Sí, sí, sí, bueno, la gent sol anar acompanyada, no? Sí, aquest tipus d'esdeveniment. Llavors...
0: Quan va sol al bar és un problema, eh?
2: Bueno, depèn del dia. Llavors, si voleu participar i guanyar una d'aquestes dues entrades dobles, pel dia que millor us vingui, estem fent el sorteig al nostre Instagram, al perfil d'Instagram, @elsbufaganyes. Allà trobareu una publicació destacada on expliquem com...
0: Les instruccions per entrar al
2: sorteig. És molt fàcil. Serà mencionar algú
0: i fer
2: like.
0: I seguir, i fer likes,
2: i a tope.
0: Seguir, i ja està.
2: Així que entreu al nostre perfil, @elsbufaganyes, i ho mireu. I ja que esteu, també podeu visitar doncs, les xarxes de Monto, del Diari de Kovacs, també seguir-lo a YouTube, que té un programa, doncs això, molt bo. No sé si ens pots avançar alguna coseta que trobarem aviat al teu programa. Això estàvem comentant que últimament has fet... doncs això, avançaments editorials també, sempre estàs també en contacte amb molts autors i autores que expliquen les seves aventures.
1: Aquesta setmana ve la Natàlia Mosquera, l'editora de La Cúpula,
2: sí,
1: a fer un repàs una mica el que ha sortit aquest any i el que sortirà abans que finalitzi l'any, que venen sorpreses.
2: Sí.
1: Després vindran dos autors que estan en la fase preventa d'un dels títols de Grafito Editorial, i després també tinc previst fer un parell de vídeos de lectures, no? Perquè la gent també vol,
2: sí,
1: les senyes, vol l'opinió del, clar, que llegeixes, i tinc una acumulació ja, una pila de còmics per...
2: A nosaltres és el que més ens agrada, això, també, no?
3: A mi realment em fa mal posar-me a gravar-me el vídeo i parlar allò dels meus lectures, però quan ja m'hi poso... Ja no em dono compte i però em fa molta mandra.
2: Tu què consumeixes, vull dir, de vídeos i tal?
1: Jo normalment, clar, com estic moltíssimes hores editant a l'ordinador, em poso canals companys, el vostre també i tot, però clar, gairebé tot ho consumeixo rotllo podcast.
2: Vale.
1: Que ho facin amb YouTube, amb millor, perquè estic jo editant. Clar, potser jo digo, mireu aquest com i llavors miro un moment per veure què estan ensenyant, però com si fos un podcast, una ràdio, escolto tot el contingut. Però tots els que puc, tots els que puc, perquè tinc moltes hores que estic allà en silenci a l'ordinador.
2: Vale, bueno.
0: I una cosa del girocòmic, us va costar molt o els va costar molt decidir fer el tercer dia o va ser, ho van tenir molt clar des del principi?
1: Ho han fet una mica com ens va dir, vam dir, ja que és festiu, pues hi ha els que hi vagin, i sobretot també de cara als que munten estant, pues, si hi ha un dia festiu, pues, intentar aprofitar ja que fan aquesta inversió.
2: Sí.
1: Tinc un altre dia més per amortitzar-ho i per tot, no? I també perquè també és una... És un misteri a veure què passarà. Recordem que molta gent s'anirà de pont. Però també hi ha gent que vindrà de pont a Girona, perquè Girona també és molt turística.
2: Girona és molt maca, per visitar.
1: Aviam què passa, no? Aviam què passa. Estem una mica a l'expectativa. Que...
2: I ara, fins i tot, estan gravant una pel·li de Disney a Girona. La de Rapunzel, estan gravant la pel·li d'acció real, diguéssim, com es diu això.
1: Life Action. I aquest estiu estan gravant la sèrie d'Amazon de la nova Tomb Raider, la que era la Reina del Norte, la Pel Roja.
2: La
1: nova Tomb Raider, i han gravat escenes a Girona.
0: Ah, sí? La parella del Jon Snow.
1: Sí, la germana. La Reina del Norte, la que acaba sent la Reina del Norte.
0: La Sansa Stark.
1: Això mateix.
0: Vale.
1: Ella se va saler a Tomb Raider per Amazon i van gravar imatges. I de l'Enredados han gravat imatges tant a Girona com a Besalú, al pont.
2: Ah, Besalú. És que Besalú també és super cinematogràfic.
1: Del príncipe allà cavalgant.
2: Sí. Doncs això, podeu aprofitar el cap de setmana del 10, 11 i 12 d'octubre per anar al girocòmic, mirar còmics i fer-vos un passeig. No hem destacat tampoc el cartell, l'autora del cartell és l'Adriana Bonhoeffer, que això presenta un cartell molt xulo també, amb aquest drac també, pues, i ple de superherois, no?
0: En el riu de Girona.
2: Sí, per destacar-lo.
1: I el drac Amala és la mascota de Girona. També hem de dir, és veritat, que això no ho sabia jo, m'ho va comentar el Marc fa unes setmanes, que el tema dels cartells és una de les coses que des de la primera edició, a pesar que hi ha autors que s'han ofert per fer tal, sempre intenten que sigui un autor local de la província de Girona que faci el cartell.
0: I costa molt d'aconseguir trobar aquest autor que encaixi amb el que potser busca el girocòmic?
1: No, normalment com la majoria d'autors també són, hi ha molta joventut que vol i tal, i el girocòmic és un saló que moltes coses, però sobretot si el paraigua funciona per la joventut i tal, han aconseguit agafar molt bé l'esperit del girocòmic, el nom dels autors que han...
2: Sí, s'ha de destacar sobretot el públic jove, bueno, i familiar, no? Que també hi ha una molt bona zona de restauració, diguéssim, de passar l'estona, que això hi ha altres salons que potser no imposen tanta importància, i aquí sí que doncs, surts allà a la plaça, que hi ha com fora, a prendre l'aire i amb els arbres...
0: Amb gespa verda, eh?
2: Amb arbres de veritat, eh?
1: Sí. Uns arbres allà al costat, més anys allò que...
2: Així que també està bé per fer la merendola. Molt bé, tu, Montu, estàs acostumat a fer programes de 6 hores i tal, nosaltres no tenim més temps, em sap greu, perquè estaríem aquí xerrant molt sobre difusió de còmics, sobre també fer més recomanacions...
0: Però abans de marxar, que ens faci una recomanació.
2: Vinga, va, l'última.
0: Una recomanació, un còmic que has llegit últimament, que has dit, buah...
1: Com que m'ha agradat últimament molt... És que hi ha uns quants, eh? Però bueno, ja
0: només
1: que...
0: pots dir-ho.
1: Aprofitant que és l'autor que guanya aquest any un dels les lectures europeus que més m'ha agradat aquest any, de moment, és el Vendetta. Amb el dius de Bartolomé Seguí, m'ha encantat. Brutal, brutal.
2: Molt bé.
1: És veritat que podríem ara parlar de molts còmics, perquè així com surt molts còmics, també surt molta qualitat, últimament, eh?
2: Sí. Hi ha moltes publicacions, però també és difícil escollir entre totes elles, perquè hi ha molta qualitat. Doncs res.
0: Ja ho tenim, això.
2: Trobareu molts còmics al Girocòmic.
0: Del 10 al 12 d'octubre.
2: Sí. A Girona. Ens veiem allà. Nosaltres el diumenge 11...
0: A les 3 de la tarda.
2: 3 i mitja. Fins ara.
0: Apa, adéu, bufacalles.
4: Continguts en xarxa.

Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Tella. En marxa des de fa mitja hora la manifestació del sindicat de llogateres a la Puerta del Sol de Madrid i en altres punts de l'estat espanyol per exigir al govern central que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid. De fet, el lema és ni una Mari Carmen más. La mateixa dona de 87 anys ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a través d'un vídeo difós pel mateix sindicat de llogateres. La Mari Carmen demana que el Consell de Ministres aprovi dimarts aquest decret per canviar el que considera lleis injustes en habitatge que han permès el seu desnonament. Segons ha dit, seria un primer pas per acabar amb aquest sense sentit. Afirma que vol que el que li ha passat a ella serveixi perquè no els passi a altres persones. A tot això, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret d'habitatge pugui arribar al Consell de Ministres aquest dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris en al·lusió a Junts per Catalunya. A tot això, el moviment Sumar ha amenaçat de plantar el Consell de Ministres aquest pròxim dimarts si no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar aquesta crisi residencial. Busquem ara la previsió meteorològica per les properes hores i la jornada de demà diumenge. Marc Jaureguizar.
2: Un dissabte on la calor ha quedat molt més frenada, molt més continguda a l'interior de Catalunya, i és que veníem d'un divendres amb una màxima de 37 graus. Doncs bé, avui els valors a les màximes han quedat clarament per sota dels 35 graus, com ha estat el cas, per exemple, de Vinebre. Amb una tarda que hem tingut el pas de molts núvols, els íprims, el creixement d'alguna tímida nuvolada al sector del Pirineu. I demà diumenge acabarem la setmana ja amb inicis de canvis. Ja a primeres hores del matí tindrem nuvolositat ben compacta tot el litoral i litoral català, que pràcticament ens acompanyarà durant tota la jornada. A l'interior, pas de núvols als íprims i a la tarda, creixement de moltes nuvolades, sobretot al Pirineu, on podríem tenir les primeres precipitacions. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran molt semblants a les d'avui dissabte.
1: En successos, tres persones han resultat ferides, una de gravetat, en esfondrar-se aquest migdia al sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental. L'avís de l'enfonsament s'ha rebut a la una del migdia, al número 15 del carrer Pont, a la barriada Nova de Canovelles. 10 dotacions dels bombers s'hi han desplaçat. Són 4 les persones que han resultat afectades. Un home ferit de gravetat, traslladat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. 2 homes ferits lleus, evacuats a l'Hospital de Granollers, i un menor que ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos. D'altra banda, les pàgines web d'Adif i Adif Alta Velocitat tornen a estar operatives després d'hores suspeses com a mesura preventiva de seguretat. Adif va suspendre l'accés a aquests portals després de patir un ciberatac als seus sistemes. L'operadora pública ha detallat que els seus serveis tècnics han comprovat les pàgines web i que la seguretat en totes dues està absolutament garantida. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
4: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
3: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
4: Home, testimonis.
3: És que el Col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
4: A la teva ràdio local.
5: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
6: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un serièfil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Continguts en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Ulira Ràdio. Sergi Llobanusson, bon dia.
1: Hola,
2: bon dia.
0: Què tenim a actualitat?
1: Pues per la meva part, poca cosa.
0: Per la meva també, per no dir zero.
1: Puc comentar... és que no sé si ho vaig comentar en una altra Show en Sèrie. Si ho vaig comentar en una altra Show en Sèrie, pues això és un recordatori.
0: A la ràdio s'ha de recordar les
1: Correcte. coses. No saben què fotre amb Sky Showtime. Perquè, per si no ho sabies, això és una plataforma...
0: Sí, fins aquí.
1: Vale, ja. Que va sortir fa un parell o tres anys. I bueno, pues estan plantejant la seva viabilitat, perquè pel que sigui, doncs sembla que quan hi ha tantíssima oferta de plataformes, quan neix una i arriba l'última, normalment la gent pues, no la trie. I si a sobre ja no tens un catàleg d'estrenes normalment regular, no? En el que cada setmana estrenes diverses coses interessants, pues home, això és una altra pedra al camí. No?
0: Sí, sí.
1: Llavors, doncs això, no sé exactament qui l'opera a Espanya, a Europa, suposo que és Paramount, Skydance i tot aquest conglomerat gegant, doncs això, s'estaria implantant la seva viabilitat i a veure què fem amb això, no?
0: Hòstia, no ho sé.
2: Just agafant Sky Showtime, no sé si...
1: N'hi ha alguna, n'hi ha alguna d'estrenes, sí.
2: S'ha estrenat Mobland, que
1: sí, senyor.
2: És Tierra de Mafiosos, em sembla que està traduïda al...
1: Sí, senyor.
2: Al castellà, que jo la miro.
0: Ah, sí.
2: A Movistar Plus ja es veu com dos o tres dies més tard, representa sí. El capítol, és un capítol setmanal, és la que protagonitzen l'Ellen Mirren, el Pierce Brosnan i el Tom Hardy, que
1: Correcte.
2: Va parlar de que no es podien veure entre ells, a la premiere i a la presentació de la segona temporada es va veure cordialitat entre,
1: sí, no,
2: entre
1: no.
2: els tres.
1: De fet, els Emmys van dir que s'hi van queixar...
2: Els Emmys, no ho sé.
1: Els Emmys, de fet, van donar unes declaracions on s'hi van queixar de, bueno, a veure quan deixen de sortir aquesta mena de notícies de mal rotllo entre gent.
2: Gent en general.
1: Correcte, perquè realment aquí no ha passat absolutament res entre nosaltres. Som tan amics del primer dia.
2: La segona temporada ja està en marxa, jo ja he vist el primer capítol. I ja ho vaig dir la setmana passada, com a persona que mira tot el que guanya premis,
1: sí.
2: Ja he vist Avui Deus Vell.
1: I què?
2: Primer, molt bé que gran part dels capítols duren 35 minuts.
0: Està bé, això està bé.
2: Això, pels que no tenim temps, és fantàstic.
1: Sí.
2: N'hi ha algun que en dure 40 i, però la gran majoria dels 10 capítols que té la sèrie duren 35 minutets. La vaig acabar ahir i, aviam, jo recordo que la setmana passada vaig dir no entenc gaire, sense haver-la vist, el per què està dins de l'apartat de comèdia, que és un concepte que als Emmys no els acabem d'entendre.
1: Sí.
2: Corroboro que és una sèrie de fantasia.
1: No és comèdia.
2: Però que té tocs més de comèdia d'aquestes coses que, bueno, com d'absurditat, més que de comèdia. Però en cap cas jo la definiré com una sèrie d'humor. Però sí que em sembla una bona sèrie. Me l'he mirat en 4 o 5 dies.
1: O sigui que prou bé.
2: I m'ha agradat. Ja s'ha confirmat la segona temporada. El final de la primera és obert absolut. I està molt ben interpretada. I està molt bé. Representa que és un poble on és una illa. Entre cometes real, perquè parlen dels Estats Units, de Boston, i és una illa de New England, i apareix una boira que el que fa en aquella illa, que és ja la llegenda de que està maleïda, doncs despertar certes llegendes fantàstiques de la illa. Hi ha un capítol on se'n va un parell de segles endarrere per conèixer els orígens de tot plegat i a partir d'aquí comença el desenllaç de la sèrie. Si a la gent li agrada aquest univers una mica Stephen King, que ja crec que va ser un nom que vaig dir la setmana passada, doncs és una bona sèrie. M'ha entretingut, m'ha entretingut.
1: Bueno, està bé, molt bé, molt bé.
0: Sí, sí, sí, la veritat està bé.
1: S'entén que guanyi alguna cosa, llavors?
2: No he vist les altres, però entenc que, per exemple, l'actor protagonista guanyi com a millor actor en comèdia.
1: Bé.
2: Perquè ho fa molt bé, la veritat.
0: Doncs molt bé, avui toca repassar estrenes i comencem per NC Cinei.
3: They're a special group.
4: NCIS!
3: They can be anywhere in the world.
4: Whatever this operation is, it's on. What was once the far side of the world is now the most contested patch of water on the planet. Our two nations,
5: NCIS,
6: AFP, Australian Federal Police,
4: you stand shoulder to shoulder.
6: This is our turf.
4: We can have a problem here. To ensure this vast swathe of ocean remains peaceful for generations to come.
0: A veure, entenc que això és...
2: Univers Enfis.
1: És un altre dels spin-offs o sèries de l'univers.
0: 8 episodis, eh, només?
2: Al dir-se Enfis Sydney, vull pensar que està ambientat a Austràlia, per exemple.
1: Doncs ho has encertat, eh?
2: Podria ser.
1: Una cosa...
0: Sí. Tensions internacionals, eh? Molt bé, entre la regió Indo-Pacífic.
1: Jo aquí m'agradaria llegir...
0: Llegeix.
1: NCIS Sydney és una de les 8 sèries de la popular franquícia global NCIS.

0: Warner TV, eh?
1: Sí.
0: Això què és? Això
1: no
0: deu
1: sé.
0: De ser una d'aquestes que entra a través de Prime Video,
2: Warner
0: no?
2: TV us vaig fer jo una secció fa uns mesos sobre lo que era,
0: més. Ah, llavors sí, deu de ser una d'aquestes com AMC Plus i totes aquestes que són com una subscripció extra amb un servei de subscripció.
2: En CIS Los Angeles, New Orleans,
0: sí.
2: Hawaii,
0: vale.
2: Origins, New York, Sydney. No me'n surten quantes, em diu que en surtin.
0: Et digui que eren 8, eh? Aquí ens falta una.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Ui.
0: Pues re, escolta.
2: I Jack, Jack, que és de l'univers també Justícia Militar.
0: Vale, clar.
2: Però no té el nom encís al principi.
0: Bueno, pues escolta, 8 sèries, eh? Derivades que té aquesta franquícia,
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Vinga, doncs continuem a Disney Plus, al que arriba és City of Blood.
3: Ábrame la parte de atrás. No puedo.
4: Hoy se esperan otra vez 41 grados en Berlín.
5: Sé que suena drástico, pero hay que parar el hundimiento de Berlín.
6: Hay una guerra en las calles.
7: ¡Phoebe! ¿Trapicheas con sangre?
8: ¿Ha estado de gira?
7: Sí, pero está bien, es mi hermana. Vete, es peligroso.
9: Todos han desaparecido en 6 meses.
7: ¿Crees que tienen algo que ver con el banco de sangre?
10: Vamos a cazar. Mientras no esté claro quién más sabe de nosotros, la cúpula ya no es segura. La oscuridad siempre nos protegió. La naturaleza nos creó para la noche por alguna razón.
1: Berlín, una ciutat, ha estat al límit. La criminalitat conforma la vida quotidiana en un món destrossat pel canvi climàtic. Mentre uns pocs privilegiats viuen en una cúpula totalment climatitzada, la resta de la ciutat s'enfonsa
0: sí.
1: En la corrupció i la violència. Les germanes Bea i Phoebe se separen de nenes per un gir del destí. La Bea, malalta crònica, creix protegida per la seva mare adoptiva, mentre que la Phoebe lluitava per sobreviure als carrers. Quan els seus mons col·lidien visionen de nou a l'avançada de les eleccions decisives, d'unes eleccions decisives, descobreixen una veritat aterradora. Els vampirs controlen el crim organitzat i estan decidits a fer-se amb el poder polític. La sang s'ha convertit en la verdadera moneda de la ciutat. Atrapades entre forces rivals, les dues han d'enfrontar-se a una pregunta clau. Qui presenta la major amenaça? Els humans o els vampirs?
0: Mira, quan has començat a llegir...
2: Mira que anava bé fins a lo dels vampirs.
0: Això t'anava a dir, quan has començat a llegir aquesta sinopsi, no m'esperava per a res el gir cap a la fantasia i l'horror amb els vampirs, eh?
1: No, però també et dic que m'agrada bastant com estan posats, saps? És a dir,
0: la
1: contraposició a vampirs polítics no està mal, eh? No, la veritat, fa bona pinta. A Sci-Fi, crec que es diu, no?
0: Sci-Fi,
1: avui estàs molt anglès, eh?
0: Bueno.
1: El corazón del crimen.
11: ¿Qué haces aquí?
12: Solo quiero trabajar con los mejores.
11: No podemos trabajar juntos, lo sabes.
12: Porque hacíamos muy buen equipo.
13: Antes compartían una vida. Ahora comparten casos.
12: Nos las apañaremos bien.
11: No durarás mucho aquí.
13: El corazón del crimen. Estreno en exclusiva el miércoles 16 de septiembre en Calle 13.
1: Ah, molt bé. O sigui, Sci-Fi és Calle 13.
0: No. Bueno, ara no te sabria dir, però sé que Sci-Fi és un canal que hi és a Movistar Plus.
1: Ah, val.
0: Potser hi ha hagut aquí alguna mena d'això, perquè això entra també a Movistar Plus, no? Calle 13, si no m'equivoco, ara.
1: Hòstia, no ho sé.
2: Pot ser, no ho sé.
1: No ho sé. Doncs és una ficció criminal francesa que combina investigació, tensió emocional i dilemes personals.
0: Vale, molt bé.
1: La sèrie segueix a un equip d'investigadors que s'enfronta a casos complexos en els quals la veritat mai és evident i cada pista pot resoldre noves capes del crim. Explora tant el treball policial com l'impacte humà de cada investigació. És una mica com lo de policies en el corazón de la calle, versió francesa.
0: Uh-huh.
1: Tu la vas veure, Ivan, aquesta?
0: No.
1: Hòstia, pues és una espanyolada de les guapes.
0: Pues mira, Calle 13 confirmo que entre a Movistar Plus i Sci-Fi també.
1: Ah, vale.
0: Vull dir, a més, estan amb a una, com dir-ho, ranura de diferència, no? Amb Cosmo pel mig. Vull dir, pot ser per això sense traspapelat, o què?
1: Vale, pot ser, ni idea. Doncs a Netflix, el que arriba és La Muñeca.
14: Soc amb Capità Utac.
15: Cieszę się z tego, bo mam czas

0: żeby spędzić go z panią.
1: Està inspirada en la clàssica novel·la polaca del 1890. En aquesta història d'època romàntica, Stanislaw s'enamora de l'aristòcrata Isabella i et dedica la seva vida sencera a conquistar-la. Hòstia, vaja.
2: Quina poca feina que tens. Sí.
1: A més, és que, quina mandra.
3: Apple TV... Seria també polonesa, si no m'equivoco. Sí, com a mínim, el trailer...
1: Sí, he dit cara... polaca, polonesa, volia dir.
3: Exacte.
2: Bueno, has dit polaca...
1: Polaca som nosaltres, eh?
2: Has dit polaca perquè ho tens en castellà, que encara és una cosa que no hi entes mai. Mira, perquè Sergi. No passes un moment per fer una canviada.
3: A més, perdó,
2: cara,
3: la pàgina...
2: has dit novel·la polaca, clar.
3: La pàgina de la que ho treguis ja la pots traduir directament amb el Google Chrome, de manera que quan ho extreguis ja estàs fora en català.
1: Ah, vale, doncs ja ho provaré.
3: Això t'ensenyaré.
1: Ja ho provaré per la següent. Apple TV, Slow Horses.
4: What are you doing?
5: What are you doing in my garden? And you say, no, this is my garden, and we improvise from there.
4: What do you want?
5: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
4: Just a coincidence.
5: A coincidence, yeah, but it's pretty hard to lock yourself in a shipping container. Fire! You didn't piss anyone off other than me recently.
4: Oh, shut up. You can leave the way you came.
5: It's all right to come through the house?
4: No.
5: Well, I came in through the house.
1: Tu aquesta l'havies vist?
2: No, però crec pot ser que hagi verbalitzat algun cop la meva intencionalitat de veure-la. A més, des de fa un temps, com que tinc accés a Movistar...
1: Ah, sí?
2: A Movistar, o en aquest que tenim contractat... bueno, tenim... tenen contractat.
3: Algú té contractat i...
2: Els pares de la Maria, no, que diguen mentires.
3: No passa res, jo també xupo.
2: Tinc Apple TV i, ostres, és que confirmo que és la millor plataforma de totes.
1: Sí.
2: A nivell
1: sí,
2: de qualitat, sí, em sembla que està molt per damunt de la resta.
3: Sobretot a nivell en cert error. O sigui, és molt difícil, que n'hi ha, que alguna sèrie d'Apple TV no estigui bé. Vale. Entens? O sigui,
1: sí,
3: des de l'inici ja veus una qualitat de producció i de guió...
1: Sí.
3: Remarcable.
1: Sí, sí. Molt bé, molt bé. Doncs en aquest
3: cert,
1: cas... Digues.
3: Slow Horses es va estrenar l'1 d'abril de 2022.
2: Va anar any per menys.
3: Porten 6 temporades,
1: Sí, sí, hòstia, déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs és una sèrie d'espionatge plena d'humor negre que segueix a un disfuncional equip d'agents d'intel·ligència britànics que treballen en un... vertedero del MI5.
3: Abocador,
1: conegut com a Slow House o la Ciénaga. Oldman interpreta Jackson Lamb, un brillant i irascible cap dels espies que han acabat a Slow House degut a greus errors en la seva carrera. Com dèiem, sisena temporada. Com estem avui, A Disney Plus, el que arriba és Mínima Seguretat.
6: My name is Corinne Maillard, detention director at Shenhua's Correctional Facility, and I oversee the inmates' daily lives. To me, prison was all about rehabilitation.
7: Rise and shine!
6: We're responsible for the inmates, and it's our job to help them return to society. Is that cannabis?
8: Have you ever seen a man not afraid to die?
9: He's a bad seed. Nothing good will come of it.
10: What are you going to do? Come on.
11: Rehabilitation.
12: Hey, that's what your job is.
13: Michelle, call Michelle. Was born for
12: this. But this job is all about listening.
1: És una presó de Shenhua, un lloc que suposadament garanteix l'ordre i la disciplina. Només que aquí, qui dirigeixen, són els primers en saltar-se les regles.
2: Vaja.
1: Bueno, aquí, diu, saps? Només aquí. Entre una alcaldessa que tracta els reclusos com una mare, un lloc... és que, mare de Déu, què és un lugarteniente?
3: Un
1: terratinent?
3: Un,
1: no.
3: Sí, un amic, no. Sí, una cosa així, no? Seria una figura d'autoritat dins de la presó.
1: Vale, obsessionat amb l'autoritat, un guarda que s'entrega per complet i una nova recluta decidida a demostrar la seva vàlua a la gestió de la vida diària es basa en la improvisació, decisions precipitades i idees descabellades. Un caos permanent que, contra tot pronòstic, funciona. Però per quant temps?
3: La definició que us he donat aquí fora de micros, que em sembla bastant encertada, sobretot per l'estil de la sèrie, l'estil de la comèdia que té, és Abbott Elementary, Col·legio Abbott, amb una presó.
1: Ah.
3: I és una sèrie francesa. Tampoc sé si jo havia mai dit que tinc ganes de veure una sèrie francesa.
1: Jo crec que és un comentari que no s'ha fet massa. Però bueno. A Prime Video, arriba Nigel.
14: ¿Quién eres?
15: Frances Neagley, 124 de West Ave en Chicago. Ex-sargento mayor de la Unidad de Investigaciones Especiales 110. ¿Estáis usando esa información para averiguar todo lo que podáis sobre mí? Quería ahorraros el trabajo. Soy detective. ¿Quieres aprender a hacer este trabajo? Acércate.
0: Tengo formación en esto.
7: No tanta como yo. ¿Es así?
0: Ya.
7: Te lo explico.
0: No me jodas.
7: Quiero la verdad.
0: ¡Dile! Has estado ocupada. Dispara. Parece que quiere dar guerra. ¿Te cuento un secreto?
7: ¿No sabes leer?
1: A veure, és una investigadora privada de Chicago i antiga protegida de Jack Reacher en la unitat d'investigacions especials 110 de l'exèrcit. Quan s'entera, quan se n'adona de que una amiga seva del seu passat ha mort en un sospitós accident, s'obsessiona en fer justícia. Aprofitant tot el que ha après de Jack Reacher i de la seva etapa com a membre de la unitat 110 d'investigacions especials, com has dit que es deia?
3: Nigley.
1: Nigley. S'endinsa en un perillós camí per destapar un malvat complot. Bueno.
3: Pues, què? Adéu, Sergi. Què dius? No te fa molta il·lusió aquesta sèrie?
1: Sí, no. O sigui, crec que sí que pot estar bé, però també és veritat que potser és una trama que ja s'ha explotat una miqueta. A veure, Netflix, parlant aquesta... de trames que no s'han explotat mai.
3: Correcte, aquesta m'agrada molt, t'he de dir... El recurs de la seva existència, per així dir-ho. O sigui, Stranger Things és una sèrie que, evidentment, va passar molts anys entre la producció de la primera temporada i l'última, lo qual feia molt notori que els actors haguessin envellit notablement des del primer capítol, perquè eren nens i ja eren adults amb els seus 20 anyets. M'agrada molt l'estil d'animació que es fa servir i sobretot el recurs, que és l'estil d'animació que es fa servir per tornar, no?, per fer una interquela de dues temporades. Mm-hmm. Dit això...
1: Estem parlant de Stranger Things, Relatos del 85.
11: Come on! Come on! What was that?
16: We are the first line of defense against paranormal threats to our town. It's our duty as the Hawkins Investigators Club to investigate.
17: I've never seen flowers bloom in winter like this. What? Is that?
18: You all need to get out of here before it comes back.
19: Before what comes back?
18: Whatever's haunting these woods.
19: Haunting?
1: En aquest cas es tracta del primer derivat en forma de sèrie de Stranger Things que converteix els personatges més populars de la sèrie en versions animades. Torna enrere per tornar a l'hivern del 1984-85 que transcorre entre les temporades 2 i 3. Estaran de tornada a Wance Hopper, Mike, Dustin, Lucas i Will, encara que les veus d'altres actors.
3: Això, veus, no em fa tanta il·lusió. O sigui, de fet, que reemplacin els actors amb uns altres actors perquè pensava que una de les, dels raons per la qual aquesta era una sèrie animada és perquè tothom pogués reprendre els seus rols. Però bueno, en fi.
1: Vale, no ho sé.
3: A més, bueno, clar. És més fàcil quan és un actor de veu tractar-la digitalment perquè torni a tenir com un punt més agut, no? O, bueno, en fi.
1: Sí.
3: Vull dir, si vam poder tornar a Darth Vader a la vida, en aquest sentit, pues
1: sí.
3: Això.
1: Sí. A veure, aquí no em queda clar.
3: Sí.
1: Què és la plataforma i què és la sèrie?
3: És que és molt complicat. No, South Park és la sèrie.
1: I s'estrena a Comedy Central.
3: S'estrena a Comedy Central, sí. Correcte, però això ens entra a HBO per Espanya, si no m'equivoco ara. Perquè saps el que passa? Que South Park forma part també de... O sigui, Comedy Central forma part d'aquest conglomerat Skydance, Paramount, és allò que estan a haver-hi compres i vendes i s'estan intentant fusionar i no sé què i no sé quants. Pues bàsicament South Park són una de les parts que queda allí una mica en terra de ningú, que s'ho van repartint entre unes plataformes i unes altres. I juraria que actualment South Park sencera està a HBO. Aquí a Espanya. No ho sé, segur.
1: Vale,
3: estem parlant de South Park, que, per cert, aquesta temporada s'ha retitulat com a South America. Per què? Perquè no sé si saps que el president dels Estats Units, Donald Trump, una de les coses que ha fet és, bueno, pues els llocs que tenen noms que amb ell no li acaben de convèncer, com podria ser, per exemple, el Golfo de México.
1: Claro.
3: Li ha dit el Golfo d'Amèrica.
1: Claro.
3: No? Li ha dit una mica a ell a porta tancada, perquè això s'ha de fer una votació i és un procés que s'ha de fer per acabar canviant-li el nom. Però, bueno, hi ha algunes aplicacions de mapes, com per exemple, no sé, Apple i Google, que ja han substituït aquest nom, no? Amb el tema de fer una mica la pilota al Donald Trump. I el que ha fet South Park, que és una sèrie que satiritza molt bé la societat, és dir, pues ara nosaltres ens diem South America.
1: Carai.
3: Una mica per riure d'aquesta decisió. Dit això, la temporada passada va ser extremadament política, van estar molt a tope amb Donald Trump, i em fa molt feliç saber que aquesta temporada han començat amb un capítol normal, com els antics, amb
1: però
3: els
1: molt
3: nens...
1: Molt a tope, què vols dir? A favor o en contra?
3: Molt en contra de Donald Trump, però, clar, al ser una sèrie que sempre s'ha basat en l'actualitat, però no tant, ostres, era...
1: Too much.
3: Sí, o sigui, de fet, van guanyar un Emmy per aquella temporada, vull dir... i doncs això, tornen a les típiques aventures dels crios liant-la per la ciutat, parodiant doncs això, algun event recent, que són les motos aquestes, les pocket bikes aquestes elèctriques que ara s'estan ficant molt de moda, doncs això.
1: Perfecte, bueno, aquest, com que ara m'ha explicat, ens saltem al tràiler.
3: I tant!
1: I anem a Netflix, que arriba també una tremenda sèrie que es diu Belleza Plàstica.
20: Las fases de recuperación son fundamentales para que la crisálida salga del capullo y se transforme en una mariposa. Después de ese periodo, serás otra persona muy distinta. I'm
21: ready. Los párpados, la nariz y la mandíbula están retocados. De belleza natural nada, es evidente.
22: Aquí viene la mano de Dios.
20: Haz que tus sueños sean realidad. Puedes volver a nacer. Es hora de despedirte de tu rostro actual. De esto no se libra nadie. ¿En quién quieren convertirse? Esto no es...
1: Quan una exitosa cirurgiana d'urgències és introduïda a la cosmètica medicinal, xoca amb una doctora famosa que exposa l'avarícia i el desig sota el glamour.
3: Sinopsi Netflix.
1: Sí.
3: Tres línies i vinga.
1: A favil. Si vols saber què passa, mira, home.
3: Exacte.
1: A Netflix, el que també arriba...
3: Digues.
1: No ho sé. Monstruo, la història de Lizzie Borden.

0: T'he de dir que com a tràiler, què vols que et diga?
1: A veure, bueno, perquè bàsicament el tràiler és, cada un d'aquests cops va posant escrita per tal i tal, de los creadores de Monstruos Jeffrey Dahmer, Monstruos els germans Melendez, o ara no recordo com es deien. I la última que era la... És que no vull... No, és igual, no me vull ni recordar del nom de la última temporada. És l'antologia, no?, aquesta creada per Ryan Murphy, on cada temporada tractem un dels casos reals, no?, d'assassins en sèrie més famosos de la història dels Estats Units. Van començar amb Jeffrey Dahmer per todo lo alto, per tant, a partir d'aquí ja va anar caient la cosa. L'última temporada, jo ho he dit moltes vegades, em diu moltes coses i totes són dolentes. És que se ceben molt en el morbo, amb les teories que tampoc estan del tot confirmades i que són més llegendes urbanes que res, però també les aplica la història com aplicant totes les possibilitats i ja tu com a espectador tries, no? I i que creus o que no, o investigues, i llavors te n'adones que la meitat d'aquesta sèrie és és una completa divagació, en fi. I també diu molt de Ryan Murphy perquè... És que escriu unes coses que no ho sé, no ho sé si mostren una part d'ell que no hauria de sortir a la llum.
0: Ja t'entenc, ja t'entenc.
1: M'entens? Perquè amb els germans Melendez ja va fotre una història com d'incesto homosexual estranya, l'anterior anava molt sobre necrofília, llavors, clar, s'hi recrea molt amb aquests temes i, clar, l'espectador és una mica... Uf, saps?
0: Ja t'entenc.
1: I mira que a mi m'agraden les sèries sobre true crime i aquestes coses, però és que aquesta la vaig deixar a meitat perquè no podies seguir mirant-la.
0: Ja. No, t'entenc. Vinga, Netflix, el que també arriba és l'escàndalo.
2: ¿Qué es lo que deseáis ver? Anne Huy-yon.
3: Una mujer que ha protegido su virtud durante 20 años.
2: No hace que entregarme más.
3: ¿Vais a intentar conquistarla?
2: ¿Estáis celosa en este momento?
3: Vaya.
4: Mi prima estaba preocupada.
5: ¡Mi señora!
3: Debéis aceptar vuestro destino.
2: ¿Qué vais a hacer si lo consigo?
3: Supongo que os recompensaré.
0: Jo Seon, una proposta secreta de Stape, Passions Prohibides, entre una noble brillant, un famós seductor i una jove, aliena al perill del joc que els uneix.
1: No ens expliques ni l'època, no ens expliques
0: no,
1: ni...
0: No. A més, és típica sèrie Netflix, també.
1: Sí.
0: Vinga, ara ja repassem sense tràiler. A Movistar Plus arriba a Holanda el sangre de mi sangre, després d'un inesperat viatge al passat que va deixar Henry com es digui. I a la Júlia, que és fàcil, Júlia, perduts i separats en les extenses tierres altes de l'Escòcia del segle XVIII. La primera temporada va acabar amb el retrobament dels dos davant dels
1: menhirs.
0: Amb l'esperança de tornar a la seva pròpia època i amb la seva filla petita, la Claire. La segona temporada recupera la història en aquest moment. Està molt bé. Separats del seu amor. És que ja em diràs tu, seu amor.
1: Està bé que no fem un salt temporal on tot això ja està resolt.
0: Exacte,
1: no?
0: Saps? I a la seva esperança, Henry ha de lidiar amb la salut mental mentre lluita per trobar el camí de tornada a Júlia.
1: Bé, feim broma, però sabem que Outlander és una de les que es parla molt bé.
0: És bona, sí. Altres Player arriba a la deriva que, si no m'equivoco,
1: sí,
0: té Paula Echevarría com a protagonista. M'estic confonent de sèrie.
1: No ho sé, ho estava mirant, perquè jo crec que també tenia
0: no
1: Martínio Rivas, però no era aquesta.
0: Però me sona el cartell. 1970, ens ubiquem. Bastuel és un humil poble pesquer on va naufragar un vaixell que portava l'Héctor Parrado i en el que hi treballaven diversos homes del lloc. No es va trobar cap membre de la tripulació i quasi tota la família de la localitat es van veure afectats per la tragèdia. Mares que van perdre els seus fills, nens que van perdre els seus pares i sobretot dones que d'un dia per l'altre es van trobar sense marit i sense poder ser reconegudes com a viudes.
1: Evidentment,
0: tenim Paula Echevarría,
1: Paula Echevarría, Daniel Grau i Michael Noer com a protagonistes.
0: És que em sona aquest cartell a Instagram. Sky Showtime, Tierra de Mafiosos, Moblan...
1: Exacte, ens parlava el Sergi abans,
0: A Max, HBO Max, Youth, Filmin, Such Brave Girls, Ley y Orden, Crimen Organizado, Calle 13, a Netflix, Academia Minerva, Habeas Corpus, també, Apple TV Brothers, A Netflix, Mis Muertos Tristes.
1: Aquesta, interessant, eh?
0: Sí.
1: M'ha semblat molt interessant, sobretot el format... Fa servir format quadrat de pantalla. En lloc de fer servir panoràmic, no sé si s'ambienta en una altra època o pretén ser tremendament agobiant, però fa servir com un doncs això,
0: més
1: un format ajustat. No panoràmic i una degradació de color estranya, curiosa.
0: Perfecte. A Netflix, Un Mundo Diferente, HBO Max, Paolo, Sky Showtime, Possession, HBO Max, Four Block Zero... El Problema Final també arriba a Netflix i American Horror Story a Disney Plus.
1: La temporada número 13, eh? Ojo, Dune. Ojo al tanto. Que es veu que junta una mica lo millor, els millors personatges de les temporades clàssiques d'American Horror Story.
0: A Filmin, Inspectora Ellis, a Disney Plus Adults, a Medusa Netflix i s'acabó. Això és tot el que s'estrené aquest...
1: A veure si us ho veieu tot.
0: A veure si teniu nassos. Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
1: Adeu.
0: Fins aquí l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Oulé de Ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Milers de persones es manifesten pel centre de Madrid amb el lema Ni una Mari Carmen més. La marxa ha començat a la Puerta del Sol i acaba al Congrés dels Diputats. La protesta, impulsada pel sindicat de llogateres, reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, que garanteixi contractes estables i congeli els lloguers. Una manifestació que afegeix pressió política de cara al Consell de Ministres de la setmana que ve. Sumar ha amenaçat de plantar-lo, aquest Consell, si dimarts no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar la crisi residencial. Paral·lelament, el PSOE ha reobert converses amb Junts per intentar aconseguir els suports necessaris al Congrés. La mateixa dona de 87 anys ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a través d'un vídeo difós pel sindicat de llogateres. La Mari Carmen demana que el Consell de Ministres aprovi dimarts el decret per canviar el que considera lleis injustes que han provocat el seu desnonament. Segons ha dit, seria un primer pas per acabar amb aquest sense sentit i afirma que vol que el que li ha passat a ella serveixi perquè no els passi a altres persones. En successos, tres persones han resultat ferides, una de gravetat, en esfondrar-se aquest migdia al sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental. L'avís s'ha rebut a la una del migdia al número 15 del carrer Pont, a la barriada Nova de Canovelles. 10 dotacions dels bombers s'hi han desplaçat. Són 4 les persones que han resultat afectades, un home ferit de gravetat, traslladat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, 2 homes ferits lleus, evacuats a l'Hospital de Granollers, i un menor que ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos. D'altra banda, les pàgines web d'Adif i Adif Alta Velocitat tornen a estar operatives després d'hores suspeses com a mesura preventiva de seguretat. Adif va suspendre l'accés a aquests portals després de patir un ciberatac als seus sistemes. L'operadora pública ha detallat que els seus serveis tècnics han comprovat les pàgines web i que la seguretat en totes dues està garantida. També ha recordat que cap sistema informàtic relacionat amb l'explotació ferroviària s'ha vist afectat i que la circulació de trens s'està desenvolupant amb total normalitat. D'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha assegurat aquest mateix dissabte que el govern espanyol treballarà incansablement fins a aconseguir l'oficialitat plena del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea. Ho ha dit i ho ha afirmat, afirmant que seran oficials aquests tres idiomes, reiterant-lo en el missatge de xarxes socials pel Dia Europeu de les Llengües. Justament aquesta setmana, recordem, s'ha produït un fet paradoxal. S'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU. D'altra banda, en plana cultural, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat al llarg d'aquesta jornada. La cultura popular ha estat protagonista i aquest vespre, de fet d'aquí mitja hora, a partir de 9:15, al Passeig de Gràcia, arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè, amb diables, pólvora i foc pels carrers del centre de Barcelona. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En Joc, el programa de l'esport català.
2: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. Jordi Cervantes, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda, Anna.
2: Doncs vinga, comencem i repassem el més destacat de la jornada dels titulars. El Barça continua líder i el Badalona Women es manté a la zona alta.
3: Les blaugranes s'han imposat 0-2 al camp del Logroño United amb dianes de Maissa i Patrick Guijarro. Aquest migdia el Badalona Women ha perdut el minut 96 de partit davant el Granada per 0-1. Demà serà el torn de l'Espanyol, que visitarà el camp del Deportivo a partir de les 6 de la tarda. Les blanc i blaves buscaran el segon triomf consecutiu del curs.
2: A segon, el Sabadell visita el camp del Celta des de 6:45.
3: Els arlequinats busquen una victòria que els deixi en zona de play-off després de 7 jornades. De moment, el partit es troba amb empat a 1 al marcador al minut 76 de partit. Qui també ocupa aquestes posicions de privilegis? El Girona, que ahir guanyava l'Albacete 2-0 amb gols d'Abel Ruiz i Van de Beek.
2: A Primera Federació marxa el primer duel català de la temporada.
3: Des de 6:45 s'enfronten el Nàstic i el Sant Andreu. De moment s'avança, guanyen els quadribarrats 0-1 amb gol de penal. Els tarragonins busquen tornar a la zona de play-off, mentre que els barcelonins volen sortir de la zona de descens. L'Europa, amb nou entrenador a la banqueta, Luis Blanco, jugarà demà a Can Dragó. Els escapulats buscaran el primer triomf del curs davant el Rayo Majadahonda a partir de 4:00 PM.
2: I el Barça prepara la segona jornada del Mundial de Clubs d'Handbol.
3: Els blaugranes s'enfrontaran demà al Zamalek d'Egipte a partir de 2:45 del migdia. Els de Carlos Ortega, que van derrotar el Pinheiros a l'inici de la competició, jugaran el primer lloc del grup contra el conjunt egipci, que també van guanyar en el primer partit. Recordem que l'equip defensa el títol aconseguit l'any passat.
2: Les 8 i 5, marxem de ronda. I comencem amb segona divisió, Jordi.
3: Sí, amb el partit de la setena jornada entre el Celta Fortuna i el Sabadell. Ho explicàvem a titulars, minut 77 cap al 78 de partit. Empat a un al marcador, s'avançava el filial del Celta, només començar el partit pràcticament, però al minut 23 el jugador del Sabadell, Edgar González, empatava el partit. Com dèiem, 13 minuts pel final del partit, empat a un al marcador.
2: I a primera federació masculina, el grup 2, jornada 5, tenim en joc el duel català entre el Nàstic i el Sant Andreu. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, com va el partit?
4: Minut 60 de joc i els visitants, la Unió Esportiva Sant Andreu, que està per davant en el marcador gràcies a un gol de penal que ha transformat Àlex Bermejo. Això passava al minut 55 de joc. Tot just havia començat aquesta segona meitat en aquest primer derbi català de la temporada, la categoria amb més de 8.340 persones al Nou Estadi Costa Daurada. D'aquestes, més de 800 són aficionats a la Unió Esportiva Sant Andreu, que ocupen la preferent alta del Nou Estadi Costa Daurada. De moment, partit igualat, de màxim respecte sobre la gespa, però amb aquest avantatge de la Unió Esportiva Sant Andreu, que guanya des del minut 55 gràcies al gol de penal d'Àlex Bermejo.
2: Doncs moltes gràcies, Tere. Baixem una categoria. Segona federació masculina, el grup 2, jornada 4. S'està jugant des de la 7. El Manresa, el Logroñés B. Ràdio Sallent, Jordi Giver, com va?
5: Bona tarda. Doncs de moment som al minut 4 de la segona part i el Manresa perd per 0 gols a 1. Un gol que ha arribat després d'una errada d'Àlex Iglesias, que li ha permès recuperar la pilota a John Soraut, el delanter del Logroñés, a sol davant la porteria de Pulido. I ha obert la llauna al començar el partit, tot plegat en un enfrontament on els manresans estan dominant. Són l'equip que porta la iniciativa des d'aquest gol matiner del conjunt riojà, però que no...
2: Sembla que tenim problemes. Després recuperarem la connexió amb el Jordi Givert, però, Jordi, hi ha un altre partit que ha arrencat també a les 7 de la tarda en aquesta segona federació.
3: Sí, el partit del filial del Barça, el Barça Atlètic, ja a la segona part. Barça Atlètic 1, Penya Esport 0, gol d'Ignasi Kerr des del punt de penal, 5 gols. De moment, el davanter blaugrana en 4 jornades.
2: I baixem una altra categoria. Tercera federació masculina, grup 5, jornada 4. Un partit en joc.
3: I s'acaba d'avançar l'equip visitant. S'acaba d'avançar el Tona al camp del Sant Joan Atlètic de Montcada. Per tant, minut 8 de partit. Sant Joan Atlético de Montcada 0, Tona 1.
2: I avui arrenca la Lliga CB. A partir de les 9 del vespre tindrem el duel entre el Barça i el Leima Corunya. Més bàsquet, la Lliga Catalana, tercera FEB. Final a 4, Mollerussa, semifinal en joc.
3: Busquem el segon finalista. Fa una estona s'ha classificat l'Espanyol després d'imposar-se al Mollerussa i ara, de moment, el partit es troba doncs, en el tercer període, en el tercer quart, i guanya el Valls al Montgat. Montgat 30, Valls 40.
2: I estarem pendents també de l'embol. La segona jornada de la Lliga Sobal a 9:15, Alacant, que accepta l'Humano Granollers. Amb waterpolo, divisió d'honor masculina, jornada 2, un partit en marxa des d'un 7:45 de la tarda.
3: Sí, un partit que, com bé deies, ja es troba... Per cert, ha acabat d'empatar el Sant Juan Atlético Moncada, per tant, li ha durat poc l'alegria al Tona. Com deies, també s'està jugant aquest Sant Andreu Canoe de la divisió d'honor masculina, jornada 2, i el partit es troba a l'últim quart amb 14-7 favorable als andreuencs.
2: Doncs també parlem d'hoquei a patins, perquè ja ha arrencat l'hoquei Lliga Catalana Masculina, jornada 1. Anem cap a Sant Sadurní d'Anoia, perquè està en joc des de 7:45 el Noia Vilafranca. Ràdio Sant Sadurní, Jaume Boquera, com van les coses?
6: Pues les coses les tenim, que estem al descans d'aquest partit, entretingut, on el Noia ha portat més el pes. No hi havia manera d'obrir la porteria d'un Vilafranca ordenat, un Vilafranca que també ha tingut alguna ocasió per inaugurar el marcador, però no ha estat fins al darrer minut de partit. Al minut 23 hi ha hagut un penal que David Gelmà ha errat, aturada de Pol Castro, el porter vilafranquí, i en el darrer minut David Gelmà feia l'1-0 i quan faltaven poc perquè sonés la botxina, Toni Salvador feia el 2-0 que llueix ara aquí en Lluminós a Sant Sadurní. De moment, a la mitja part, 2-0 domina el noi al marcador i també domina en el joc.
2: Doncs moltes gràcies, Jaume. Un altre partit també, Jordi, en marxa des de 7:45 i un que tindrem més tard.
3: I tampoc s'ha mogut el marcador. Queden 11 minuts per arribar al final del primer, de la primera part. Calafell 0, Xum 0. I el partit que comentaves és el partit que començarà a les 9 de la nit entre el Reus i el Caldes.
2: També tenim en marxa ja la Hockey Lliga Catalana Femenina. Aquesta, però, va una mica més avançada perquè entre setmana es disputava la primera jornada. Avui, la segona, tenim un parell de partits en marxa.
3: Sí, el Sant Cugat Palau, que encara no ha donat el seu tret de sortida. Era un partit que començava a 7:45 del vespre i de moment no ha començat. I també

0: 3-0 al minut 18. Ho tenien molt encarrilat les de Sant Hipòlit, però Judit Viedma, amb una jugada on havien quedat dues jugadores del conjunt de Sant Hipòlit esteses a terra, aprofitant aquesta superioritat, ha anotat el 3-1. Marta Borràs ha marcat el 3-2 en el darrer minut, i encara el conjunt de Sant Hipòlit ha tingut temps per fer el que podríem dir que ha estat el millor gol de la tarda. Un golaç, una gran jugada col·lectiva que, faltant 8 segons, la capitana Esther Vistós ha posat el fons de la xarxa. La segona meitat ha començat amb un gol molt matiner. El primer minut ha marcat a Marta Borràs amb un gran xut llunyà que ha picat l'escaire i el pal hi ha entrat. I al minut 34, Esther Angles, amb una contra, ha marcat el 4-4 definitiu. Un partit amb constants alternatives, ocasions a les dues àrees, i tant el conjunt de Sant Hipòlit, el Cooperatiu Voltregà, com el Vigues i Riells, que mantindran aquest primer lloc en aquest grup, a 4 punts, 3, una victòria i un empat, esperant el resultat del partit, de l'altre partit d'aquest grup.
1: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
2: I comencem parlant d'handbol, d'aquest Mundial de Clubs que està jugant el Barça aquests dies a Egipte. Defensa el títol, aconseguit la passada temporada, ja ha jugat un partit, Jordi.
3: El va jugar ahir al migdia i el va guanyar per 11 gols de diferència. Piñeiros 33, Barça 44. Jugadors més destacats han anat Dikamem amb 11 gols i també Òscar Grau amb 8 dianes.
2: I demà tindran un altre partit, el Barça, en aquesta fase de grups.
3: Sí, el de la segona jornada. És un partit que ha de servir per decidir si el Barça acaba com a líder en solitari del grup. Partit a 2:45 de la tarda, Barça contra l'equip egipci del Zamalek. I a més, dimarts tancaran aquesta fase de grups, Anna, davant el Montada del Marroc. Qui guanyi aquesta fase de grups, aquest grup A, passarà directament a la final, que es disputarà el dijous 1 d'octubre.
2: Doncs aquest partit de demà, 2:45 de la tarda, el Barça-Zamalek, en parlava Blas Jang, jugador del Barça. Escoltem-lo.
4: Sí, mañana jugamos contra un buen equipo, seguro que va a ser un ambiente, y nada, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, sabemos que puede ser que el partido más importante en el grupo, ¿no? Y más difícil, por eso queremos dar todo y ojalá que ganamos. Pues seguro que jugar en casa, ¿no? Jugar contra Barça, seguro que da una motivación extra y nada, tienen buenos jugadores y nada, nosotros tenemos que preparar el partido bien y dar todo mañana.
2: I a la Lliga F avui han jugat dos dels equips catalans. Com han anat les coses, Jordi?
3: Doncs una de freda i una de calenta. El Badalona al migdia ha perdut davant el Granada per 0-1, de la manera més cruel, però podríem dir, amb un gol al minut 96, després d'unes quantes ocasions per les badalonines que no han pogut materialitzar, i al final, com dèiem, en l'últim sospir de partit el Granada s'emportava els 3 punts. I a la tarda, qui s'hi ha guanyat és el Barça, en la seva visita al camp del Logroño United, 0-2, amb gols de Maissa i una preciositat de gol com el que ha fet Patrick Jarro de vaselina.
2: Doncs el Barça, que segueix líder en solitari, en ple, 5 victòries en 5 jornades, 21 gols a favor, només en 2 en contra. Això deia Pere Romeu després de la victòria davant el Logroño United per 0-2.
5: Satisfet, sí, perquè al final hem pogut fer rotacions, guanyar sempre és algo important i positiu. Sabíem que teníem un partit complicat, sabíem que les nostres jugadores lliures en atac serien les d'inici per fora, així ha sigut. Hem tingut poques continuïtats, el partit no ha sigut brillant, no ha sigut bo, la veritat, però ho hem tirat endavant amb altres coses que crec que també ens identifiquen, que és un bon gent competitiu, gent intentant donar tot per l'equip, hem pogut moure la banqueta, hem pogut dosificar gent que aquests dos propers partits que ens venen penso que seran importantíssimes, i al final les jugadores del B, 3 de les 4 que han iniciat el partit han pogut fer 90 minuts, crec que això també pues té mèrit.
2: Un Barça que encadena aquestes 5 victòries en 5 jornades i, a més, Jordi estrenava la Champions també en victòria.
3: Sí, ho feia dimecres, debutava el Johan Cruyff, guanyava per 5-2 davant el París, amb doblet de Payor, gols també de Serra Jordi, Caroline i Graham. Per tant, el Barça, que comença amb bon peu la defensa del títol europeu.
2: I el Badalona Women, com dèiem, ha perdut davant del Granada per 0-1. Buscaven el primer triomf a casa, però no ha estat possible. 7 punts dels

0: els últims 9. Ràdio Ciutat de Badalona, Mònica Martín.
1: El Badalona avui mana perdut per la mínima contra el Granada, la cinquena jornada de la Lliga F. Un gol de Raquel Gil a l'últim minut de partit ha decantat un maig amb molta superioritat de les locals. Les badalonines, tot i la insistència de cara a porteria, no han trobat el gol. Ens ho explica Marc Ballester, entrenador del Badalona Women.
2: Crec que l'equip ha estat molt bé la primera part a nivell de pilota i al moment de recuperació, sobretot. No hem deixat que corri el Granada, no hem deixat que es trobin a camp en cap moment. Segur que no he vist dades, però segur que la possessió doncs, és molt alta, però això s'ha de reflexar també a nivell d'ocasions de gol, a nivell de golpejos a porta, i això que crec que és el que avui ens ha faltat més, perquè al final és reproduir molta acció fins que la pilota acaba entrant a porteria rival.
1: Un partit que a priori el Badalona Women hauria d'haver guanyat ha acabat deixant a les badalonines sense sumar cap punt. El maig ha estat marcat per la superioritat de les de Marc Ballester des del xiulet inicial. I les locals han portat la iniciativa amb més d'un 70% de possessió i han buscat generar perill a través de la mobilitat. D'aquesta manera, el Granada s'ha endut els 3 punts en un partit que semblava encaminat al repartiment de punts. Una derrota especialment dolorosa per al Badalona Women, que ha dominat el joc, ha generat ocasions i ha insistit fins al final. Però vist com tot l'esforç quedava sense recompensa en l'última acció del maig.
0: I escoltem a la jugadora del Badalona Women, Lucía Martínez.
3: Sí, creo que el equipo ha sido superior, ha tenido bastantes ocasiones, pero bueno, creo que lo que he comentado, esta liga es muy competitiva, creo que tienes que tener ese acierto de cara a portería en las ocasiones que generas, y si no lo tienes, pues en cualquier minuto te pueden generar una ocasión y marcar. Sí, bueno, yo creo que al final también el cansancio, el ir a contracorriente todos los últimos minutos, también ha generado cierta desesperación quizás dentro del equipo, y bueno, pues al final intentas llegar al área con el máximo número de jugadoras, a lo mejor desproteges un poco más nuestro área y bueno, pues un balón largo, al final es un cúmulo de desaciertos que bueno, pues al final se llevan ellas la victoria.
0: I anem cap a Tarragona, cap al nou estadi, perquè hi ha canvis al marcador entre el Nàstic i el Sant Andreu. Ràdio Tarragona, Ràdio Tere Ortega.
4: Empat a 1 minut 72 de joc, bona decisió de Xisco Campos, l'entrenador del Nàstic de Tarragona, que ha fet entrar de refresc a Diego Gómez i a Carlos Segura, i han estat els protagonistes del gol de l'empat del Nàstic de Tarragona. Assistència de Diego cap a Carlos Segura, al minut 70 ha fet pujar el primer gol del Nàstic, el marcador empat a 1 perquè s'havia avançat el Sant Andreu gràcies a un penal transformat per Àlex Bermejo, transcorre el 73 al nou estadi Costa Daurada, Nàstic 1, Sant Andreu 1.
0: Doncs moltes gràcies a Tere, empat al Nàstic en aquest duel català de Primera Federació. Estàvem repassant el que havien fet Barça i Badalona Women, ens falta un altre català que juga demà a la Lliga F.
5: Ho farà a les 6 de la tarda i visitarà el camp del Deportivo i ho farà amb l'objectiu doncs, d'aconseguir una nova victòria, seria la segona consecutiva i de guanyar posicions de la classificació.
0: Sí, seria la primera victòria a domicili si l'aconsegueix l'Espanyol, perquè recordem que va guanyar 5-1 al Madrid Club de Futbol la setmana passada, serà a les 6 de la tarda, com deies Jordi. Sara Monforte, entrenadora de l'Espanyol, diu això d'aquest partit de demà.
6: Sí, peus al terra sempre, està clar, no? Però aquestes coses n'hi ha que disfrutar-les quan tens una setmana bona, no? n'hi ha que disfrutar, n'hi ha que gaudir i bueno, una setmana d'entrenaments i bueno, i a continuar una mica del procés. L'altre dia ho pensava jo també, que és un equip que, bueno, que sempre anem en paral·lel, no? Bueno, tenim mateixos punts, també va guanyar el partit l'altre dia a Granada i em sembla un equip molt dur, sobretot a dalt, té molta dinamita, té molt de gol, amb 3-4 jugadores molt potents, i crec que a dalt és un equip molt perillós, i bueno, nosaltres a fer el nostre joc, nosaltres una cosa que tenim és que el nostre model de dia d'avui el tenim molt clar i amb algun matís, però és un partit molt difícil, repeteix, perquè tenen gent a dalt molt top, però bueno, nosaltres té la nostra línia i intentar buscar el nostre objectiu, que és ser regulars a partir d'ara i intentar buscar aquest objectiu.
7: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
0: No hi ha primera divisió masculina per partits de seleccions, però el combinat de Luis de la Fuente juga d'aquí uns minuts amb molta presència de catalans, Jordi.
5: Sí, fins a 5 jugadors catalans estan en l'11 inicial del partit que disputarà el combinat espanyol a Wembley, davant Anglaterra. Són Eric García, Pau Cubarsí, Cucurella, també al mig del camp Dani Olmo i a l'extrem dret a Lamine Yamal. També podríem dir que hi ha 5 jugadors del Barça, a més de Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo, hi ha Rodri en aquest mig del camp, i si busquem algun al·licient més, Anna, pues, doncs la, seria la disputa per la pilota d'or, com per exemple que poden enfrontar a Lamine Yamal i a Harry Kane, el davanter d'Anglaterra. Un partit que començarà a 3:15.
0: No estarem pendents a veure què fan tots aquests catalans de la selecció espanyola. Sí que hi ha competició a segona divisió, tot i que alguns equips tenen nombroses baixes. Un dels més damnificats és el Girona, que ha perdut fins a 9 jugadors, va rebre l'Albacete amb només 16. Repassem com ha anat aquesta jornada de segona divisió per als equips catalans.
5: Que a més, recordem que aquesta aturada de seleccions és de 3 setmanes, no de 2, com és habitual, i per tant, això també afecta, i de quina manera, els equips de la segona divisió. El Girona n'és un d'ells, com deies, Anna, però ahir li va sortir prou bé la cosa, va guanyar a Montilivi a l'Albacete per 2-0, amb gols d'Abel Ruiz i Dani van de Beek. Segon gol d'Abel Ruiz, primer de la temporada pel jugador holandès, que deixa el Girona ben a prop de les parts de les posicions capdavanteres de la classificació.
0: Doncs com estan aquests partits? Entre... Tenim en joc ara mateix el Sabadell.
5: Sí, ara t'ho dic, el teníem amb empat a un al marcador, encara en l'últim quart d'hora de partit. Doncs mira, ja ha finalitzat. Ha acabat el partit i, com dèiem, empat en el marcador, Celta B 1, Sabadell 1.
0: Per tant, doncs, el Sabadell que esgarrapa un puntet, i ahir li van anar força bé les coses a la Girona, que es va importar la victòria davant de l'Albacete.
5: Sí, correcte. El Girona que va guanyar 2-0 a l'Albacete, malgrat les baixes, i que el deia, com dèiem, el deixa molt a prop de les posicions capdavanteres que de moment comanda el Castelló.
0: Doncs un Girona que ha guanyat 4 dels últims 5 partits. Girona FM, Pau Vilafanyer.
8: Un Girona resolutiu guanya per 2-0 a l'Albacete i segueix en dinàmica ascendent, sumant una nova alegria per l'afició blanquivermella. Els gironins, molt efectius de cara a porteria, van treure els 3 punts gràcies als gols d'Abel Ruiz i Van de Beek, tots dos anotats a la primera meitat en un tram de partit on l'equip de Quique Álvarez va saber aprofitar les seves ocasions. Davant seu, un Albacete que va tenir prou ocasions per no marxar de 8, però que va pecar d'efectivitat als metres finals i es va trobar amb un gran Gazzaniga sota pals, decisiu per evitar que el conjunt manxec entrés en el partit. L'entrenador del Girona, Quique Álvarez, reconeixia després de la xiula final que l'equip encara ha de millorar coses, però remarcava que la victòria era el més important per seguir creixent i consolidar-se en la part alta de la taula.
9: Jo crec que el meu equip, en general, hem de millorar, però torno a dir, hem de posar en valor d'on venim, on estem, com estàvem avui, i a partir d'aquí créixer. I no posar-nos una vena als ulls i dir, bueno, tot va perfecte, ja ho sé que no. Però també mirar les coses positives de l'equip, l'esforç que està fent, els punts que hem tret, i és un lloc perfecte per créixer.
8: Una victòria, la quarta del Girona en els últims 5 partits, que confirma el gran moment de forma de l'equip i que fa que escali fins a la tercera posició, a l'espera del que doni de si la resta de la jornada.
0: A banda de la victòria, ahir el Girona va viure una altra alegria, el retorn de Porto, 10 mesos després, per culpa d'una lesió.
10: Era un día que llevaba esperando muchísimo tiempo, era un objetivo marcado, ¿no? El volver a poder pisar el césped en competición, el volver a sentir pues, lo que es jugar al fútbol de verdad, ¿no? Y sobre todo súper agradecido del cariño de toda la gente que hoy ha estado de 10 conmigo. Sí, la verdad que para mí... ha sido muy, muy emocionante. Creo que va a ser uno de los momentos más bonitos que voy a vivir en mi carrera. Lo llevaré siempre marcado por todo, ¿no? Por el recibimiento, por tantos meses, por ver felicidad en la gente por ti. Eso no pasa prácticamente en la vida y ver tanta gente, ¿no? Alegrarse y darte la enhorabuena porque has vuelto, pues... solo puedo decir que gracias.
0: Doncs un Girona i un Sabadell que dormiran en zona de play-off. Fem una petita pausa i tornem tot seguit amb més futbol.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un...
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: A veure, parla'm una mica tu.
4: Hola, sóc el López.
3: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
4: Vale.
3: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
4: Em van a Morgades Vall d'Osera.
3: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
4: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-llosera.
3: Vale, doncs ja està.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
6: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: l'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc.
1: En directe a l'En Joc són 9:15 i continuem parlant de futbol, en aquest cas de la Primera Federació Femenina, on tenim un únic representant català, jornada ja número 3, Jordi.
2: Sí, i que ha tornat a caure, ha tornat a perdre, és el Barça Atlètic, aquest cop ha caigut al camp de l'Osasuna, Osasuna 1, Barça Atlètic 0.
1: Un Barça Atlètic que, de fet, només ha sumat un punt de 6 possibles. Baixem una categoria, passem a segona federació, el grup 2, on ja s'arriba la quarta jornada. 3 dels catalans han jugat avui i demà un duel català.
2: De moment ple de victòries. Aquest migdia el Barça C s'imposava al camp del Múrcia amb una maneta. Múrcia 0, Barça C 5. I aquesta tarda els altres dos equips catalans que jugaven també han guanyat. A les 4 de tarda ho ha fet l'AEM, Elx 0, AEM 1 i l'Europa s'ha imposat al Villaviciosa Deodon per 1-3.
1: Una jornada aquesta que arrencàvem, que començava amb tots els catalans a les primeres 5 posicions de la classificació, si no fos pels 3 punts que li van treure doncs, a l'Europa. Això voldria dir que els 5 catalans acabarien pujant directament. Després dels resultats de la jornada d'avui veurem com canvien les coses. Ara mateix l'AEM ocupa la primera posició, seguit de l'Espanyol a falta del seu partit. L'Europa és tercer, el Barça C és quart i l'Ona de Sant Adrià és setè a l'espera doncs, de disputar el seu partit en el dia de demà, com dius.
2: Sí, demà a les 11 del matí, Ona Sant Adrià, Espanyol B.
1: Doncs aquest duel català que tancarà la jornada pel que fa als equips catalans.
0: En Joc, el programa de l'esport català.
1: I anem cap a la Primera Federació Masculina, el grup 2, jornada 5, on estem ben pendents del partit que està en joc a Tarragona, entre el Nàstic i el Sant Andreu. A Tere Ortega, Tarragona Ràdio, com estan les coses? Perquè ja l'hem estat arribant al tram final d'aquest partit.
3: 4 minuts més l'afegit, minut 86, i de moment el marcador continua en taules, el marcador del nou estadi Costa Daurada, perquè empaten a un al Nàstic i a la Unió Esportiva Sant Andreu. Recordem que els quadribarrats s'han avançat al minut 9 de la segona part amb un penal que ha transformat Àlex Bermejo, i al minut 70 arribava l'empat del Nàstic, gol de Carla Segura. Per tant, de moment empata a un. Quan s'enfila la recta final del partit, Nacho González i Xisco Campos, que han jugat les seves darreres cartes, ha entrat Albertito per Serrano i ha entrat per part del Nàstic Pere Marcos, substituint a Provenç, i Eugeni substituint a Oriol Subirats. Minut 86, recta final del partit, el nou estadi Costa Daurada, Nàstic 1, Unió Esportiva Sant Andreu 1.
1: Doncs de moment aquest empat a 1 entre Nàstic i Sant Andreu, veurem si en aquests 4 minuts arriba un gol o s'acaben repartint els punts als dos catalans. L'altre català, l'Europa, juga demà, Jordi.
2: I ho farà a les 4 de tarda, estrenant entrenador a la banqueta. És Luis Blanco, que arriba en el lloc de Joan Maria Jané, a qui acomiadaven durant la setmana, i per tant Luis Blanco, que s'estrenarà a la banqueta escapolada. Això a les 4 de tarda, a Europa, Rayo Majadahonda, Can Dragó.
1: Doncs precisament, escoltem a Luis Blanco, que com bé deia, s'estrena doncs, a la banqueta de l'Europa, feia la prèvia del que serà el seu primer partit a la banqueta doncs, de l'Europa.
4: El que volem és veure un equip valent, sobretot valent, que jugui el màxim possible cap contrari. Això és una situació difícil, perquè els rivals són molt bons també, però aquesta mentalitat de ser valent, de recuperar la pilota el més possible, de ser un equip molt ordenat, de ser un equip molt competitiu. Això és el que volem instaurar a l'equip. O sigui, té un treball, però crec que aquesta setmana ja es podrà veure alguna situació d'aquestes, de veure un equip més reproducible i, sobretot, que connecti molt bé amb l'afició. Jo crec que això serà molt important. Treball i n'hi haurà moltíssim. O sigui que aquesta situació em posa content, estic tranquil per això. M'he trobat un grup humà molt bo, amb moltes ganes de créixer, i crec que aquesta és la base, no?
0: En Joc, el programa de l'esport català.
1: Doncs anem baixant categories. Ens aturem ara a segona federació, al grup dels catalans, que aquesta temporada és el grup 2, jornada 4 ja, Jordi. Tenim un partit en joc. Anem a repassar doncs, què han fet el Barça Atlètic i el Penyesport i també l'Ebro-Terrassa.
2: Doncs mira, el Terrassa ha perdut el seu partit després de veure com al minut 5 es quedava amb un jugador menys. Finalment ha perdut el Camp de l'Ebre per 1-0. I el Barça Atlètic, en l'última actualització dèiem que guanyava per 1-0, doncs acaba de fer el segon i, per tant, guanya el Penyesport per 2-0 quan queden encara 14 minuts per acabar el partit.
1: I anem a veure, doncs, un que està guanyant, l'altre que acaba perdent. Anem a veure què està fent el Manresa, l'altre català que juga aquesta tarda des de les 7 de la tarda davant del Logroñés B. Ràdio Sallent, Jordi Giverra, com van les coses?
5: Doncs el Manresa ho intenta empatar aquest partit, però no hi ha manera. La defensa del filial del Logroñés està defensant-se bé. El seu porter, Tejada, està fent actuacions de mèrit i el Manresa domina, de fet, les aproximacions hi són. Potser falta una mica de fluïdesa a l'últim quart de camp, amb l'última passada, però sobretot està generant molt perill des de centrades laterals i jugades a pilota parada. Però Tejada, de moment, ha parat les intervencions més destacades dels atacants manresans. De moment, minut 78, 0-1 de partit, domini absolut dels blancs i vermells, però de moment falta aquest gol que mereix el Manresa.
1: Doncs veurem, Jordi, si acaba arribant doncs, aquest gol que permeti al Manresa aconseguir l'empat. Com dèiem, el Terrassa acaba perdent davant de l'Ebro. Un Terrassa que arrencava la jornada en tercera posició. Doncs ara, de moment, amb la resta de marcadors de la jornada que ja s'han anat disputant, baixa fins la quarta posició al Terrassa. Un Terrassa que havia guanyat els dos partits com a visitant i havia perdut a l'Olímpic, però avui com a visitant doncs, no ha pogut sumar la victòria. Això deia Oriol Alsina, l'entrenador del Terrassa, després del partit.
6: Mira, tinc molt de respecte per als àrbits, molt de respecte, són una gent que fan una feina molt, molt complicada, i per l'arbitratge d'avui no canviaré d'opinió. O sigui, no vull opinar de l'arbitratge d'avui, i per res és responsable l'arbitratge de tot això que ha passat avui. O sigui, ja sé que és incomprensible, però ha passat i ja està. O sigui, jo sempre valoro molt la feina dels àrbits. Per tant, no vull valorar el que ha passat avui. Hem jugat tot el partit amb un jugador menys, a 34 graus, amb un camp molt difícil per nosaltres, i hem competit i hem anat a per la victòria. En tot moment hem sigut dominadors del partit i en tot moment hem apostat nosaltres per el futbol. La veritat és que estic molt orgullós dels meus futbolistes i estic molt orgullós de l'afició que ens ha animat fins al 95.
1: Doncs aquests tres catalans que jugaven avui, de fet el Manresa encara està jugant, la resta de catalans ho faran demà, Jordi.
2: Sí, habitualment tenim al migdia algun partit, doncs no, podrem esperar fins a la tarda, podrem fer el vermut tranquil·lament, perquè a les 5 de la tarda, Espanyol B, Arnedo, Girona B, Osasuna B, Logroñés, Olot, i a les 6, Utebo, Reus, Redis.
1: Doncs anem a repassar aquests partits perquè l'Espanyol B ha arrencat la jornada en quarta posició. Ara els resultats d'aquesta tarda l'han fet baixar fins la cinquena. Dues victòries, una derrota, rebrà el penúltim classificat, l'Arnedo. Espanyol B, Arnedo, demà a les 5 de la tarda. I Sergio García, l'entrenador de l'Espanyol B, que deia això a la prèvia.
7: Bueno, va ser difícil. Yo creo que es más parecido también a Peñasport, el Calamocha, que también era un partido difícil, aunque parezca el resultado que ha sido fácil, pero no es así. Nosotros empezamos muy bien, empezamos con buen ritmo los primeros minutos y este va a ser parecido. Yo creo que ellos tienen buenos jugadores, tienen un equipo veterano que saben hacer las cosas. Y nosotros, si no estamos al 100%, no hacemos las cosas como tenemos que hacer y contrarrestarles a su equipo de ellos, pues no va a ser un partido difícil, no, ellos se encierran bien, defienden bien, pues nosotros con nuestras armas intentar hacer daño y bueno, intentar conseguir otros tres puntos que aquí en casa pues nos tenemos que hacer fuertes y intentar siempre conseguir victorias.
1: I també a les 5 de la tarda el Girona B rebrà la visita del que fins a la estoneta era líder de la categoria, l'Osasuna B. Veurem si el Barça Atlètic acaba aconseguint la victòria, per tant se situa líder, però a l'arrencada de la jornada l'Osasuna B era líder en ple de victòries, per tant el Girona B que no tindrà una visita fàcil. Biel Ferrés, capità del Girona B, en deia això.
8: Sí, és un equip que ha començat molt bé, de fet va líder, no ha perdut, doncs això es mostra un equip molt sòlid, segur que serà un partit que ens costarà molt, però bé, com he dit, ens hem de fer força a casa, hem d'intentar que Vidreres doncs sigui un fortí i bé, entre tots doncs, treballar per aconseguir guanyar-los i això, que les bones sensacions doncs segueixin i no decaure.
1: També a les 5 de la tarda, el Logroñés-Olot. Un Olot que visita el camp del Logroñés buscant la segona victòria com a visitant. El municipal encara no hi ha guanyat. El seu entrenador, Roger Vidal, deia això.
9: Un equip molt divertit de veure, és un equip jove, un equip molt vertical, un equip que és capaç de fer unes transicions superràpides, amb jugadors ofensius molt ràpids, amb molta qualitat, i haurem d'estar molt alerta, perquè és un equip que et pot donar la pilota en molts moments, però que té unes transicions molt, molt perilloses, i que després també, ofensivament, quan joga associatiu, també s'associen bé i són molt, molt ofensius. És un dels errors, no? Si sempre has d'anar a contracorrent, ja des de venir al partit es fa tot complicat, a nivell emocional l'equip després no està preparat i crec que és important ser capaços d'entrar al partit millor o de no encaixar tan aviat.
1: I a tercera federació masculina, el grup 5, on juguen els catalans. Arribem ja a la quarta jornada. Jordi, un català, un enfrontament en presència de català, doncs ja s'ha disputat.
2: Encara està en joc el partit del Sant Joan Atlètic Montcada-Tona. Primera part, recta final d'aquest primer temps. I a guanyar el conjunt local. Havia començat el partit amb victòria momentània del conjunt osonenc, del Tona, per 0-1, però el Sant Joan Atlètic Montcada ha capgirat el marcador i, com dèiem, s'imposa de moment 2-1 quan ens trobem en la recta final de la primera part, 3 minuts i escats per arribar al descans d'aquest primer partit de la quarta jornada de la tercera federació.
1: Ara acabarem de repassar aquesta tercera federació amb tots els partits de demà, però hem d'anar ràpidament cap a Tarragona perquè estava a punt d'acabar el partit entre el Nàstic i el Sant Andreu, però hi ha novetats a Tarragona Ràdio. Tere Ortega, es mou el marcador.
3: Ha marcat Àlex García en un contraatac en solitari. S'ha quedat sol davant de Gat, que hi és el porter del Nàstic de Tarragona. L'àrbitre ha donat per gol protestes al Nàstic de Tarragona que han tirat de la Challenge perquè revisés aquest gol explicant o demanant que hi havia fora de joc, però sembla que l'àrbitre, que Sergio Escriche, té la decisió presa que donarà per bo el gol de la Unió Esportiva Sant Andreu i veurem quina és la decisió final de l'àrbitre del partit que està allà al cercle central del mig del camp i ara ve a revisar doncs, de nou aquest gol després de la revisió primera que ha fet del gol, la petició del Nàstic que revisés la jugada que considerava que era fora de joc i ara és el que tornarà a mirar l'àrbitre del partit, Sergio Escriche Guzmán, i de moment impàs aquí al nou estadi Costa Daurada amb aquest 1-2, queda per saber si l'àrbitre finalment decideix que el gol del Sant Andreu, d'Alexis García, puja al marcador i, clar, acabaria així el partit perquè pràcticament ja estàvem en temps d'afegir conclòs.
1: Doncs esperem, Tere, a veure què acaba decidint l'àrbitre. Sembla per les imatges que no hi hauria fora de joc. Veurem què acaba decidint l'àrbitre. Aguantem aquí amb tu per veure la decisió final, perquè és el que deies, eh? 6 minuts d'afegit i ja hem superat els 7 minuts. 7:36, per tant, xiularà l'àrbitre el que cregui definitiu després de revisar-ho al VAR i doncs pràcticament ja acabarem el partit. Estem pendents, estem aguantant aquí amb tu a Tarragona a veure què diu l'àrbitre.
3: De moment l'àrbitre envoltat pels futbolistes del Nàstic de Tarragona, d'Eugeni, de Manel Royo, el capità del Nàstic de Tarragona, els futbolistes del Sant Andreu han celebrat amb la seva afició, que està la preferent alta del nou estadi Costa Daurada, aquest gol d'Alexis García, que ha arribat en temps de descompte, i ara tornen a mirar al centre del camp i gol. Dona per vàlid aquest gol l'àrbitre del partit, gol d'Alexis García. Per tant, la cosa acabarà així. Minut 98, Nàstic 1, Unió Esportiva Sant Andreu 2.
1: Doncs moltes gràcies, Tere. Tornarem després per escoltar els protagonistes.
3: Fins ara.
1: I seguim, doncs, repassant la tercera federació masculina, els partits de demà, Jordi.
2: Ara te'ls dic. Primer et dic que a la segona federació hi ha hagut novetats. S'ha tornat a marcar el Barça Atlètic, que fa el tercer i, per tant, segella la victòria davant el Penyesport. Minut 86 de partit, tercer gol del conjunt blaugrana. Barça Atlètic 3, Penyesport 0.
1: I això donaria al Barça lideratge, perquè
2: sí,
1: recordem que...
2: I a més sense encaixar cap gol,
1: Exacte, amb 8 gols a favor, 0 en contra, un Barça Atlètic que se situaria líder, superant a l'Osasuna B, que és precisament el rival que demà, doncs, visitarà el municipal d'Olot. Repassem, doncs, els partits de demà d'aquesta tercera federació.
2: A 3:15, Fundació Esportiva Grama Vilassar de Mar. A les 12 del migdia, un grapat de partits. L'Hospitalet Cerdanyola, Mollerussa Cornellà, Poble de Mafumet Vilanova, Europa B Muntanyesa i l'Escala Martinenc. A 4:45 de la tarda, Peralada Atlètic Lleida, i a les 6 de la tarda, Badalona Sant Cristòbal.
1: Doncs comencem parlant d'aquest Grama Vilassar de Mar, un duel que començarà a 3:15. A les 12 hi haurà el duel entre l'Hospitalet i el Cerdanyola. Un Hospi que encara no coneix la derrota busca la segona victòria com a local. Rebrà un Cerdanyola que lluny de casa no ha pogut puntuar encara. Escoltem Raúl Page, entrenador de l'Hospitalet, que feia la prèvia d'aquest partit davant del Cerdanyola.
10: La verdad que estos tres partidos que hemos empezado la competición hemos estado a un buen nivel, de menos a más, y sobre todo pues con rivales directos, dos de ellos fuera de casa, también con muy buena imagen aquí el partido local, y bueno, hemos conseguido sacar un 5-9 que, bueno, no, nunca es fácil en un inicio, donde siempre pues a veces el equipo no está del todo trabajado, viene de pretemporada, entonces bueno, hay que estar contento, pero claro, todo esto pues hay que corroborarlo ahora con estos dos partidos que tenemos en casa, primero Cerdanyola, semana que viene Mollerussa, y de intentar hacer las cosas muy bien. En el momento que dejemos de hacer las cosas que nos han llevado hasta aquí, o en el momento que hagamos más cosas de las que debemos por ser un rival a priori algo inferior, nos vamos a equivocar. Pues bueno, estamos contentos, estamos trabajando muy bien, el día a día está siendo muy bueno, la plantilla está progresando claramente.
1: I demà a la tarda, 4:45, el duel entre el Peralada i l'Atlètic Lleida. El Peralada no ha guanyat, està en zona de descens, no en rep l'Atlètic Lleida. El seu entrenador, Juan Carlos Beltrán, deia això a la prèvia del partit.
11: Creo que el equipo va creciendo en diferentes aspectos, a nivel ofensivo, a nivel defensivo, a nivel de modelo. Y bueno, y ya dijimos desde el principio que íbamos a ser un equipo que nos iba a costar arrancar, y está siendo así, está siendo un arranque difícil, ¿no? Porque hemos tenido rivales difíciles, porque hemos tenido situaciones difíciles, como debutar en el Camp Despós el otro día sin haber entrenado prácticamente nada allí. Son situaciones que no te lo ponen fácil, pero son situaciones que en el fútbol ocurren y que hay que saber adaptarse a ellas. Pero ahora también hay otro reto por delante que tenemos, ¿no? Que es ir fuera de casa y traer una victoria fuera de casa en un campo complicado como es este. Peralada es un equipo joven, con jugadores con hambre y con ganas de mejorar, con un entrenador que ya lleva tiempo trabajando ahí y que además lo hace muy bien. Y a partir de ahí pues nos vamos a encontrar pues con un equipo que tiene bastantes seguridades en lo que hace en su casa. Y pues a diferencia de nosotros, por ejemplo, pues tiene a lo mejor seguramente algunos patrones ya bastante adquiridos, ¿no? Y nosotros todavía no.
1: I mitja horeta més tard, a les 6 de la tarda, començarà el partit entre el Badalona i el Sant Cristòbal. Dos equips que han començat la jornada en la zona mitja de la taula amb 3 punts, el Badalona, i amb 4 el Sant Cristòbal. Genís San Pietro és l'entrenador del Badalona i deia això parlant d'aquest partit de demà.
12: És un equip mític de la categoria, sempre està en zona tranquil·la i mai pateix excessivament per baixar, tot i que una mica, no?, l'any passat, però sempre s'acaben defensant bé. Crec que mantenen jugadors que són veterans i que coneixen molt bé la categoria i tenen nivell, i crec que s'han reforçat molt bé, com amb el Pime, amb el Christian a l'esquerra, amb més jugadors, i crec que tenen un bon equip i un bon entrenador.

0: I repassem ara la Lliga Elite, que arriba a la segona jornada. El Prat és el líder en aquesta categoria, en el grup català de la Lliga Elite. No juga fins al dia 14, el Prat, el seu partit davant del Castelldefels.
1: Sí, perquè el Prat té un bonic camí a començar a partir de demà, que és amb la Copa del Rei, amb aquesta fase prèvia, que jugarà doble partit davant el Sant Rafael. Doncs en aquesta Lliga Elite hem tingut un primer partit aquesta tarda i ha acabat amb victòria visitant. Després de remuntar el marcador, ha guanyat el Viladecans, Argentona 2, Viladecans 3.
0: I pel que fa a demà, doncs la resta de la jornada?
1: Sí, a partir de les 12, 3 partits, Singuerlín Atlètic Sant Just, Sabadell B, Manlleu i Valls Sant Mauro. A un quart d'una del migdia, Turó Peira, Can Vidalet, a les 4 i 5. Rubí Martorell, partit en directe per la xarxa Més, i a les 5 de la tarda Vic Hort, el partit del Prat, que ho comentàvem abans, i que jugarà el 14 d'octubre, com bé deies, serà contra el Castelldefels.

0: I estàvem molt pendents també del que fes el Sabadell. Jugava aquesta tarda al camp del Celta a Fortuna. Doncs l'Adri Arroyo ens explica què ha acabat passant en aquest partit.
1: El Sabadell ha sumat un nou punt a domicili, fora de casa, tercer empat en quatre sortides en aquesta Lliga Hypermotion. És veritat que se li resisteix encara la victòria fora de casa, per contra, a la Nova Creu Alta ho ha guanyat absolutament tot. Avui contra el Celta Fortuna, a Banca Balaídos, una acció ha marcat molt l'inici de partit, al minut 4 o 5, una pífia monumental de Miqui Codina, que de cap li ha servit a Marín perquè enfilés sol contra Diego Foli i el superés fent l'1-0 momentani. Malgrat tot, ha esgarrapat un punt al Sabadell amb una acció d'estratègia, gol d'Edgar González, el primer del de Sallent aquesta temporada, i en línies generals un partit més ensupit, sense tant ritme com ens té caracteritzats el Sabadell de Ferran Costa, això sí, amb més domini arlequinat que no pas Vigués. El tècnic del centre d'esports feia aquesta lectura de l'1-1 avui a Terres Gallegues.
2: Penso que l'equip ha entrat molt bé al partit, hem tingut aquesta situació aïllada, ens han penalitzat. Valoro doncs, que l'equip ha seguit en la seva línia, ha seguit anant endavant, centrat en el partit, naturalitzant l'errada, que és evident que no podem donar-li aquesta facilitat als rivals, però més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
1: De manera momentània, i a l'espera que finalitzi demà i demà passat la jornada, el Sabadell recupera la seva posició de prestigi com a sisè classificat dins la zona play-off descens a primera divisió després d'aquest repartiment de punts avui a Vigo, un partit que segurament era més de 0-0 que no pas d'1-1, però que acaba igualment en taules.
0: Parlem ara de futbol sala. El torneig Obertura arriba ja a la tercera jornada. Un català ja ha jugat, l'altre jugarà demà.
3: El que ha jugat ho va fer ahir, el que jugarà demà és el Capgras Santa Coloma. Ahir el Barça doncs es deixava escapar la victòria al Palau i empatava a 2. Barça 2, Cartagena 2, malgrat els gols d'Adolfo i Sergio González. Els 4 gols es van produir a la primera part i, per tant, a la segona no es va moure el marcador amb el qual s'havia arribat al descans en aquest empat a 2. I demà, com dèiem, perdona, el Santa Coloma, que visitarà la pista del Manzanares a la 1 del migdia.
0: Doncs veurem què fa el Catllàs demà. El Barça, com deies, empatava a 2. Venia de dues victòries seguides al Barça i després, doncs, aquest empat en la jornada, en el dia d'ahir, de divendres. Invicta encara, això sí, el Barça, després de 3 jornades, ara mateix ocupa la tercera posició per darrere de Palma Futsal i de Jaén Paraíso. Escoltem Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça.
4: Sí, la verdad que ha sido una pena. Creo que un resumen global del partido, te puedo decir que en la primera parte creo que somos superiores a ellos y tenemos ocasiones bastante claras y que no las materializamos. Y luego es cierto que con el 4-3 no lo aprovechamos, ellos hacen una buena defensa o nosotros más bien hacemos un mal ataque. Y creo que luego con el 5-4 que hemos arreglado para ganar el partido, pues ellos han tenido ocasiones claras para llevar su partido. Creo que el partido ha sido un poquito espeso por parte de los dos equipos, en la segunda parte sobre todo. También quizá ellos que venían con bajas, igual que nosotros. Bueno, ellos el hecho de defendernos todo el partido en media pista, han subido muy pocas veces arriba. Bueno, ellos han venido a hacer su partido, que era defenderse ahí bien y meter balones al pívot. Lo han hecho bien, de eso se han beneficiado en el segundo gol y ya está.
0: I després d'una derrota i un empat, el Capgras encara no coneix la victòria. La buscarà demà a la pista del Manzanares a partir de la 1 del migdia. Víctor Pérez, jugador del Capgras, deia això del partit de demà.
5: Bien, llegamos bien. Hemos tenido una semana larga de trabajo, entonces hemos podido trabajar bien y estudiar bien a Manzanares. Entonces creo que llegamos bien con todas nuestras armas y preparados para sacar los 3 puntos. Sí, claro, sabemos sobre todo la dificultad, ¿no?, de aquella pista. Manzanares es el primer partido que juega en casa, entonces sabemos que allí nos apretarán mucho la grada. Manzanares es un gran rival también, pero vamos con muchas ganas y mucha ilusión de poder sumar los 3 puntos. Sí, exacto, los dos necesitamos los puntos, un punto para cada equipo, entonces creo que será un partido bonito sobre todo, pero bueno, llegamos bien trabajados, con los deberes hechos y preparados para traer aquí los 3 puntos.
0: Doncs demà serà aquest partit del CatGas Santa Coloma. No hi ha competició femenina perquè s'està preparant ja la fase de classificació de l'Europeu. Aquesta primera fase es disputa a Eslovènia i la Lliga Iberdrola, per tant, doncs queda aturada durant uns dies. De fet, no es reprendrà fins al dia 15 d'octubre. Anem a repassar alguns partits que teníem en joc en aquests moments, Jordi, perquè teníem alguns partits oberts a aquesta hora.
3: Doncs mira, te'n actualitzo 4. El Barça Atlètic acaba de finalitzar en aquests precisos moments, mentre parlàvem tu i jo, i ha guanyat per 4-0. Hi ha hagut un doblet final de Shane Kluivert, que, com dèiem, deixa el Barça Atlètic líder en solitari. El Manresa continua perdent 0-1, el partit encara està en joc. El descans de la tercera federació arriba al partit entre el Sant Joan Atlètic Moncada per 2-1, que guanya el Tona. I a la selecció espanyola guanya ja a Wembley. Anglaterra ha marcat el català Lamine Yamal.
0: Doncs vinga, fem una petita pausa i tornem tot seguit amb tota l'actualitat. Encara ens queda repassar vàter, polo, hoquei i moltíssimes coses més. Fem una pausa i tornem ara mateix. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
1: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
5: Para todos los públicos.
6: Funky Radio Show.
5: Aprovechalo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. Milers de persones s'han manifestat pel centre de Madrid amb el lema Ni una Mari Carmen més. La marxa ha començat a la Puerta del Sol i ha acabat al Congrés dels Diputats. La protesta impulsada pel sindicat de llogateres reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, que garanteixi contractes estables i congeli els lloguers. Una manifestació que afegeix pressió política de cara al Consell de Ministres de la setmana que ve. De fet, Sumar ha amenaçat de plantar aquest Consell si dimarts no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar la crisi residencial. Paral·lelament, el PSOE ha reobert converses amb Junts per intentar aconseguir els suports necessaris al Congrés. La mateixa dona, de 87 anys, ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A través d'un vídeo difós pel sindicat de llogateres, la Mari Carmen demana que el Consell de Ministres aprovi dimarts aquest decret per canviar el que considera lleis injustes en l'habitatge que han permès el seu desnonament. Segons ha dit, seria un primer pas per acabar amb aquest sense sentit. Afirma que vol que el que li ha passat a ella serveixi perquè no els passi a altres persones. En successos, tres persones han resultat ferides, una de gravetat en esfondrar-se aquest migdia al sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental. L'avís de l'enfonsament s'ha rebut a la 1 del migdia al número 15 del carrer Pont a la barriada Nova de Canovelles. 10 dotacions dels bombers s'hi han desplaçat. Són 4 les persones que han resultat afectades. Un home ferit de gravetat, traslladat a l'Hospital Sant Pau de Barcelona, dos homes ferits lleus evacuats a l'Hospital de Granollers i un menor que ha resultat il·les. Els bombers també han rescatat Sa i Estalvi un gos. D'altra banda, les pàgines web de DIF i de DIF Alta Velocitat tornen a estar operatives després d'hores suspeses com a mesura preventiva de seguretat. Adif va suspendre l'accés a aquests portals després de patir un ciberatac als seus sistemes. L'operadora pública ha detallat que els seus serveis tècnics han comprovat les pàgines web i que la seguretat en totes dues està garantida. També ha recordat que cap sistema informàtic relacionat amb l'explotació ferroviària s'ha vist afectada i que la circulació de trens s'està desenvolupant amb normalitat. D'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha assegurat aquest dissabte que el govern espanyol treballarà incansablement fins a aconseguir l'oficialitat plena del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea. Ho ha reiterat així en un missatge en xarxes socials pel Dia Mundial Europeu de les Llengües. Justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal i és que s'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU. A tot això, dia avui, parlant de cultura, en el que Barcelona viu una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè. Al llarg de tot el dia, activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de les ciutats. La cultura popular ha estat una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars. I aquest vespre, en marxa des de fa aproximadament mitja hora, un dels grans moments i més esperats de la Mercè, el seu correfoc pels carrers de Barcelona. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
4: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
3: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
4: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
5: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
6: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
5: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: Som en directe a l'Enjoc, 2:15 del vespre. Seguim repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Ens havíem quedat en el waterpolo, en la divisió d'honor masculina, que arriba ja a la segona jornada. 15 partits s'han disputat ja, Jordi.
2: Aquest migdia, 2 partits. El Barceloneta 23, Rubí 9, el Sabadell 22 i Cavalla 7. Més ja cap a la tarda, Mataró 13, Catalunya 10, Barcelona 14, Lleida 8. I ja ben entrada la tarda, Terrassa 13, Mediterrani 12 i Sant Andreu 15, Canoe 11.
1: Doncs ens centrem en aquesta golejada del Sabadell 22-7 davant del Cavalla. La golejada de la jornada, sens dubte, encadena 3 victòries ja, perquè el Sabadell havia disputat un partit avançat de la jornada 3. Albert Espanyol, entrenador del Sabadell, valorava així aquesta victòria.
3: Molt bé, jo crec que avui hem fet un molt bon partit, hem guanyat amb molta solvència i crec que aquest ha de ser el camí, guanyar, ser superiors i demostrar-ho en l'aigua, no? Que potser el dimecres passat a casa del Medi doncs vam patir molt, vam estar a punt de perdre el partit amb una piscina que és molt difícil, però entenc que el camí que hem de seguir és aquest, el que hem fet avui. Guanyar així sempre dona motivació i et dona molta tranquil·litat, no? Llavors, que això sigui, esperem que això sigui un primer pas per seguir en aquest camí. Tenim dimarts Sant Andreu, que segurament és un partit difícil, i després ja encara anem a la setmana següent tenim Rubí, després tenim ja competició europea, així que ens esperen ara reptes importants, partits difícils, i hem de seguir en aquesta línia.
1: Més igualat ha estat el partit entre el Mataró i el Catalunya. Se l'ha acabat emportant de 3 gols de diferència al Mataró, que suma la primera victòria de la temporada. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
4: Després de 2 derrotes contra el Club Natación Cavalla de Ceuta i l'Atlètic Barceloneta, el Solar Tradex no podia perdre l'oportunitat de sumar els 3 primers punts de la temporada contra un rival com és el Club Natació Catalunya, relativament assequible per als jugadors que des d'aquesta temporada entrenen Miquel Gasulla. El partit ha començat en domini dels locals, tot i que ha estat el Catalunya el que, gràcies a un gol d'un endolladíssim Pablo Ximir, ha encetat el marcador. Decida, però, el Solar Tradex ha posat la directa. 4 dianes, 2 Daniel Martí i 2 més d'Uriel Hurtado i de Daniel Ibailov han permès als mataronins arribar amb un clar avantatge de 3 gols, 4-1, al final del primer quart. El domini del Mataró ha continuat en el segon, parcial de 4-3, que feia que els locals gaudissin en la mitja part del seu màxim avantatge, 8-4. Tot plegat canviat després del descans llarg. El que era, fins aleshores, una matinal relativament plàcida, s'ha complicat d'allò més. El Solar Tradex solament ha marcat un gol en el tercer quart, mentre que Pablo Ximir, 3 gols en aquest període, i Sebastián Souza s'encarregaven de col·locar el Catalunya a un sol gol de diferència del Mataró, 9-8, abans de l'últim parcial. El resultat suposava posar la por al cos i de quina manera dels mataronins quan faltaven 8 minuts de partit. La sort i l'encert del Solar Tradex ha estat el saber marcar en els moments decisius de l'últim quart. Primer amb un doblet de Lluc Bertran en els 2 primers minuts i que han servit per col·locar momentàniament l'11-8 a l'electrònic i després, en l'últim minut, en sengles gols de Daniel Martí i de Daniel Ibailov que han allunyat definitivament el perill i que han possibilitat d'establir el definitiu 13-10 davant d'un Catalunya molt combatiu i que ha caigut amb el cap ben alt. Al final, doncs, Solar Tradex, Centre Natació Mataró 13, E+, Club Natació Catalunya 10.
1: Doncs precisament el Mataró i l'Atlètic Barceloneta, que és el líder, són els dos únics equips que ja han jugat a 3 partits. L'Atlètic Barceloneta, com dèiem, en ple de victòries, 3-3. De moment encara no coneixen la derrota ni el Barcelona, ni el Sabadell, ni el Terrassa. 2 victòries en 2 jornades i demà tindran l'oportunitat de sumar la tercera en la jornada 3. Quins seran els partits, Jordi?
2: A les 12, Barcelona-Cavalla. A 2:15, Rubí-Canoe. A les 4 de la tarda, Mediterrani-Echeide. I a les 5, Terrassa-Catalunya. El Pulsa Badell Sant Andreu es disputarà el 29 de setembre.
0: En joc.
1: Parlem ara d'hoquei amb la disputa dels World Skate Games, que es disputaran a Asunción, a Paraguai. Aquest any la temporada d'hoquei patins doncs arrenca més tard. Aquest cap de setmana ha començat l'hoquei Lliga Catalana masculina i femenina. La femenina ja havia començat entre setmana i ja s'està disputant la segona jornada. Anem a repassar els partits d'aquesta jornada número 1 de l'hoquei Lliga masculina.
2: De l'hoquei Lliga Catalana masculina, ahir es va disputar el Voltregà 5, Lloret 2. Dijous es va jugar també el Lleida 4, Vilafranca 1. I per aquesta tarda doncs, s'ha disputat el Noia 5, Vilafranca 0, el Calafell 2, Xum 1, i es troba en marxa a punt d'arribar, no, encara no, a la final de la primera part, el Reus 2, Caldes 1.
1: Doncs també hi haurà partits demà.
2: Sí, a partir de les 4 de la tarda, Barça-Alcoi. Tancarà aquesta primera jornada el partit entre l'Igualada i el Lleida, però no ho farà fins al 7 d'octubre.
1: Doncs amb els partits que ja s'han actualitzat i els marcadors finalitzats, el grup A, el líder de moment és el Noia, això sí, empatats a punts amb el Pons Lleida, que ocupa la segona posició. El Voltregà és el líder del grup B i el grup C, el líder de moment és el Calafell. Però com dèiem, encara hi ha alguns partits doncs, en joc. Pel que fa a l'Hockey Lliga Catalana Femenina, s'arriba a la segona jornada perquè, com dèiem, dimecres s'havia disputat la primera. Avui, doncs, aquesta segona jornada amb alguns partits que estan en marxa en aquests moments.
2: Ja han finalitzat el Sant Cugat 2, Palau 5 i el Voltregà 4, Vigues 4, i està en marxa des de les 8 del vespre, per tant, instants finals de partit, el Cerdanyola 5, Mataró 1.
1: Demà tindrem un partit, també, al migdia.
2: Sí, a les 12, Manlleu al Picat.
1: I també s'ha disputat el Voltregà-Vigues, aquest duel que ens l'explica des de Ràdio Vic el Pep Portet.
5: Doncs ja estem aquí amb una de les protagonistes del partit que acaben d'enfrontar el Club Patí Voltregà i el Vigues i Riells, que ha acabat, com dèiem, un 4-4. Ha estat l'encarregada d'obrir el marcador i d'anotar el darrer gol del conjunt local. Ella és la capitana, l'Ester Vistós. Ester, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
5: 4-4, no sé què en podem dir del resultat. Una primera meitat que havíeu començat molt bé. Ha costat més de cara a gol la segona meitat.
6: Sí, sabíem que era un rival molt difícil, que sempre ens costa, i res, crec que hem fet una primera part espectacular, que anàvem a totes, que sabíem el que havíem de fer, i la segona part, doncs jo crec que amb tota la càrrega que portem durant totes les setmanes aquestes de pretemporada, doncs tenim una mica aquest punt de físic que ens falta, que intentarem doncs, ajudar-nos totes entre cada una de nosaltres i tornar-lo a assolir, ja que, bueno, som justetes de l'equip, que aquest any pujava la Julita Rovira, que bueno, amb un partit amistós però se'ns va fer mal i estarà un temps de baixa, i justament aquesta setmana també la Joana va tenir una petita rotura de l'adductor que també ens ha fet que siguessin més poques, però bueno, tot i així crec que les petites que ens venen a ajudar són un plus que ens donen, estan molt contentes i donen tot el que han de donar per nosaltres i ens ajuden moltíssim.
5: Ara t'ho anava a dir, les petites, però tenen 15 anys, molt menudes, però déu-n'hi-do l'hoquei que tenen a les mans.
6: Mare de Déu, crec que donen voltes a la meitat de nosaltres i parlo per mi, crec que tenen un joc espectacular que ens ajuden moltíssim i tenen aquella cosa que nosaltres no tenim i que ens ajuden a tots els partits.
5: Manlleu, proper partit, aquí sabem, se sap de sempre, que aquesta Lliga Catalana és una mica una pretemporada, però com més lluny arribem, més partits juguem.
6: Sí, òbviament, tenim ganes d'anar a la final a 4, de ser-hi, de guanyar-la, però bueno, la setmana que ve ens centrem amb el derbi, no deixa de ser un derbi per ser Lliga Catalana, intentarem anar a tope, sabem que són rivals fortes, que les coneixem molt bé, elles ens coneixen molt bé, però bueno, crec que serà un partit molt maco de veure.
5: Molt bé, doncs moltes gràcies, Ester, i molta sort.
6: A vosaltres, merci.
1: I també ha començat aquest cap de setmana l'Hockey Lliga Plata. Comencem pel grup nord, on s'han disputat alguns partits.
2: Dos partits, concretament, aquest migdia, el Congrés 2, Lubians 2. Tot i així, al descans, els catalans guanyaven per 2-0, al final. Han vist com els hi empataven el partit. I a la tarda, el partit que heu pogut veure per la xarxa, empat també entre el GEC i el Vilaseca, GEC 3, Vilaseca 3.
1: Doncs ens centrem en aquest partit, en aquest GEC-Vilaseca, aquest repartiment de punts en aquesta estrena de temporada, i escoltem el Narcís Pijuam i l'Albert Carol, els jugadors del GEC i el Vilaseca.
7: Bueno, s'ha de dir que aquest partit ha sigut un partit molt, molt complicat. Al principi sí que hem començat el partit perdent 0-2 i ho hem pogut remuntar. Al final, la feina que fem cada dia als entrenaments han sigut el resultat que ens ha donat aquest empat. Al principi, normalment, la calor d'aquest pavelló no ajuda molt. El parquet, que a tothom li costa, estem més acostumats, però s'ha de carregir que bastant. Bueno, molt contents per haver remuntat aquest partit. I sí, la primera part ha sigut una mica difícil els primers 10 minuts. No ens hem vist molt còmodes, però bueno, a poc a poc, la segona part, gràcies als 25 minuts, gràcies al físic que fem pels entrenaments, hem pogut donar un empat. No es pot donar per bo perquè volíem els 3 punts, però bueno, al final, com he dit, que hem pogut remuntar el partit, sí. Un punt sempre s'agraeix i és el primer partit, així que s'ha de seguir.
8: Ens ha costat molt al principi, després ens hem posat per davant i tal, però bueno, al final un punt. Equip nou, moltes coses a millorar, però és més fàcil ara començar amb un punt. Penso que està prou bé. Hem començat guanyant una pista molt difícil, a la mitja part anàvem guanyant amb un gol d'avantatge. I després, aquí sempre costa molt. Ells han jugat molt bé tant l'empat com el que és el 3 contra el 3-2. Però bueno, m'agrada perquè no hem perdut la cara al partit, hem seguit fins al final, hem jugat intel·ligentment. Era difícil també perquè estàvem amb les faltes molt justos, però bé, molt content, un punt i a seguir.
1: Doncs escoltava amb Narcís Pijaume, del GEC, i Albert Querol, del Vilaseca. La resta de la jornada, aquesta primera jornada del grup nord, es disputarà ja al novembre. I el grup sud, com ha anat aquesta arrencada de temporada dels resultats?
2: De moment tenim dos partits definitius, que són el Vilanova 1, el Covendas 3 i el Vendrell 4, Sporting Alcoi 3, i es troben en joc encara el Sant Just 2, Espanyol 1, el Palafrugell 2, Mataró 2, l'Igualada B 0, Cerdanyola 2 i també el Manlleu 0, Mollerussa 0.

0: molt pendents aquesta tarda del duel català de Primera Federació Masculina de Futbol. Nàstic Sant Andreu ha acabat amb victòria del Sant Andreu a l'últim instant. El conjunt quadribarrat doncs, ha acabat aconseguint la victòria. Ens ho ha estat explicant la Tere Ortega de Tarragona Ràdio, que ara mateix doncs, està amb protagonistes, està amb l'Alexis del Sant Andreu.
1: Alexis García, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Enhorabona per la victòria, pel gol. Com ha estat aquest gol i com valores també com ha anat el partit i que al final, en temps de descompte, la Unió Esportiva Sant Andreu hagi aconseguit els 3 punts?
2: Bueno, molt content pel meu primer gol, per estrenar-me a la categoria. Bueno, al final m'he quedat allà despenjat, a Torices m'ha pogut veure i fer-me la passada i una vegada doncs, ja he encarat a porter, he pogut definir bé i donar els 3 punts a l'equip.
1: Quin valor li dones a aquesta victòria al nou estadi a Tarragona i en una setmana amb doble partit veníeu d'empatar davant del filial del Real Madrid, avui victòria a Tarragona, això pot reforçar l'equip?
2: Sí, tant, crec que ningú de fora s'esperava que Sant Andreu avui guanyés al camp del Nàstic, ho hem aconseguit. Bueno, ara seguir en aquesta dinàmica a casa, fer-nos fort i continuar sumant també de 3.
1: Gràcies, Alexis.
2: De res.
3: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
0: Tercera jornada a la Lliga Asobal. Evidentment, el Barça està al Mundial de Clubs d'Egipte i no juga, però sí que ho està fent en aquests moments el CAC 7 Balomano Granollers. Juga a la pista de l'Alacant des de 2:45 del vespre. Com li van les coses, Jordi?
4: Doncs ha arribat al descans amb 4 gols de diferència i al minut 12 de la segona part manté aquesta diferència el conjunt ballesà i ho fa per 23-27. Recordem que el Granollers en les anteriors dues jornades havia començat amb victòria i, per tant, necessita el triomf per mantenir-se al capdavant d'aquesta classificació que, de moment, comanda el Bidasoa Irún amb 3 victòries en 3 jornades. El Barça porta 2 jornades només perquè està disputant aquest Mundial de Clubs i, per tant, una victòria del Granollers el deixaria segon o empatat amb el co-líder, amb el líder, que seria el Bidasoa.
0: Exacte, un Granollers que busca el 3-3. El Barça, com deies, doncs està al Mundial de Clubs. Aquesta jornada havia de jugar davant del Ciutat Real. No hi ha data, de moment, per aquest partit. Anem cap al handbol femení, cap a la divisió d'honor femenina, la segona màxima categoria estatal, on només hi tenim un representant català. Ha començat aquest cap de setmana, aquesta tarda, la competició. Jornada 1, què ha fet el Lleida?
4: Ho ha fet amb males notícies, ha començat amb derrota a la pista del Zuazo. Zuazo 25, Lleida 21, un Lleida que, com igual que l'any passat, doncs buscarà assegurar la permanència el més aviat possible.
0: I anem cap a la divisió d'honor masculina. Aquí sí que ja arribem a la tercera jornada, ja una mica més de rodatge. L'únic català que tenim en aquesta categoria, com li han anat les coses al Barça Atlètic?
4: Doncs ha guanyat per la mínima. Ho ha fet per un gol de diferència en la seva visita a la pista de l'Amenábar Zarautz. Amenábar Zarautz 32, Barça Atlètic 33 en aquesta tercera jornada.
0: I anem a baixar en categories, anem a Primera Estatal masculina. Els catalans es troben al grup D, jornada ja número 2.
4: Sí, i amb tots els partits disputats. Per exemple, tenim el partit que ja es va disputar el dimecres, va ser el La Salle Montcada 26, Sarrià 32. Ahir divendres també es va jugar un altre partit amb empat al marcador, Garbí Palafrugell 25, Calella 25. I aquesta tarda s'han disputat els següents partits. La Roca 27, Sant Esteve Sarrovires 28, Esplugues 28, Sant Vicenç 33, Sant Esteve Palautordera 29, Sant Joan d'Espí 34, Sant Quirze 28, Sant Cugat 32. El partit de la jornada el podríem catalogar d'aquesta manera. El Bordils 31, Sant Martí Adrianenc 29 i el Granollers B 35 o Art Gràcia 32.
0: I un partit que ens queda per demà, un partit que havíem disputat ja el divendres, no sé si l'hem repassat,
4: sí,
0: Jordi.
4: Sí, empat a 25 entre el Palafrugell i el Calella.
0: Doncs vinga, aquí deixem doncs, ja de repassar l'embol.

0: El duel català de Primera Federació Masculina de Futbol ha acabat amb victòria del Sant Andreu davant del Nàstic. I és moment de tornar cap al nou estadi de Tarragona, on la Tere Ortega de Tarragona Ràdio ara té protagonistes del Nàstic de Tarragona.
1: Salutem el capità del Nàstic, Manel Royo. Bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Quina explicació li dones a aquesta derrota amb aquest últim gol encaixat en temps de descompte i si consideres que ha estat injusta?
2: Bueno, és futbol. No crec massa en les injustícies. Crec que sí que hi ha situacions que com a equip hem de tractar de gestionar d'una manera diferent, millor. Però, com venia dient els teus companys, crec que és una derrota completament diferent de la que vam sofrir al Corcón. A casa ens sentim forts, venim empujats per la gent. Crec que es crea una molt bona comunió cada cop que juguem al nou estadi, fruit també d'una afició que mai decau i de dues victòries que ens van impulsar fortament aquí a casa a l'inici de temporada. Avui crec que bueno, l'equip estava convençut de sumar la tercera consecutiva a casa. Aquestes ganes de victòria ens han jugat una mala passada al final, perquè bueno, malauradament només sortir la segona part ens hem trobat amb un penal en contra, però l'equip, com et dic, hem pujat per un nou estadi que tornava a apretar, tornava a vibrar, aconseguir el gol de l'empat. I les sensacions al camp eren que ens podíem tornar a emportar els 3 punts i l'equip volia més. Fruit d'aquesta ambició d'anar pel partit, una pilota parada a favor al final, que segur que hem de gestionar millor, no ho hem fet i ha caigut de l'altra banda.
1: Xisco Campos parla d'aprenentatge. No sé si tu tens aquesta mateixa sensació, que el Nàstic és un equip molt jove que s'està fent, buscant la seva essència i que tu com a capità i més veterà tens aquesta missió de transmetre aquest missatge perquè segueix aprenent.
2: Sí, està clar que bueno, com et vinc dient, crec que és una derrota completament diferent de la que hem patit al Corcón. Pretemporada parlàvem que hi hauria derrotes inevitablement durant l'any, però que volíem que aquestes derrotes tinguessin uns mínims que s'havien d'exigir pel club que és, per l'escut que representem. Crec que avui sí que s'han complert aquests mínims. Crec que l'afició, tot i perdre, surt contenta del seu equip, no amb el resultat, òbviament, però sí amb l'esforç, i és un fet que, òbviament, el Corcón no era de la mateixa manera, no? Ens ha de servir, com tu dius, d'aprenentatge. Som una plantilla jove, però alhora hem de fer una passa endavant perquè la Lliga no s'atura i el futbol va molt ràpid, no? Cada setmana tenim una oportunitat nova i necessitem avançar processos per no caure.
1: Gràcies, Manel, capità.
2: Merci.
1: Doncs el capità del Nàstic, Manel Royo. Al final, el Nàstic ha perdut per 1-2 davant de la Unió Esportiva Sant Andreu. Els quadribarrats s'han avançat al minut 9 de la segona meitat, quan Àlex Bermejo ha transformat un penal. Empatava el Nàstic al minut 70 amb una passada de Diego Gómez que ha sabut transformar en gol Carlos Segura, però en temps de descompte era Alexis García que feia pujar l'1-2 definitiu al marcador. Avui el primer derbi català de la categoria amb un estadi, nou estadi de gala, 8.344 persones, 800 d'aquestes eren aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu. És tot des de Tarragona. Bona nit.
3: En joc.
0: I parlem de hoquei herba de la divisió d'honor masculina que arriba a la segona jornada.
4: Aquesta tarda s'ha disputat un partit amb empat a 2 al marcador entre el Club de Campo i el Júnior.
0: I demà hi haurà 3 partits més a presidència catalana.
4: A les 12 del migdia, Atlètic Terrassa, Apolo, Barça, Sanse, Complutense i Agara, Terrassa.
0: I a la divisió d'honor femenina, jornada 2, Júnior, Polo, Atlètic, Terrassa van guanyar la primera jornada. Terrassa i Agara encara no han aconseguit guanyar la jornada demà.
4: A les 11, Sardinero, Atlètic, Terrassa. A les 12, Terrassa, Júnior. A 12:15, Polo, Sanse, Complutense. I a la 1 del migdia tancarà aquesta segona jornada de la divisió d'honor femenina el tenis Agara.

0: hoquei gel a la Lliga Loteries, la divisió d'honor masculina, s'arriba a la jornada 2.
1: I ho fa amb dos partits que es troben en joc. El Barça, per cert, descansa a la Lliga Nacional Masculina. I en aquesta mateixa divisió, doncs, el Puigcerdà està jugant el seu partit a la pista de gel del Haka. I de moment, en el primer període, està perdent per 2-0. Haka 2, Puigcerdà 0. A la Lliga Nacional Femenina, en marxa també el partit del Puigcerdà, en aquest cas a casa. I de moment, en el primer període, no s'ha mogut el marcador. Puigcerdà 0, Xuri Urdin 0.
0: I parlem ara de rugbi, perquè la divisió d'honor masculina també arrenca aquest cap de setmana.
1: Sí, i ho farà demà, i ho podreu seguir en directe per la plataforma digital La Xarxa Més. A partir de les 12 del migdia, la Santboiana rep al seu camp El Salvador. I també tenim a Elit Masculina, que també arrenca competició, en aquest cas amb duel català, també a les 12 del migdia, Barça-Sant Cugat.

0: L'actualitat esportiva del cap de setmana. Ens quedàvem pendents d'escoltar alguns protagonistes. Comencem amb la jugadora del Futbol Club Barcelona, Aitana Bonmatí. El Barça ha guanyat al camp del Logroño United per 0-2. Es manté líder en ple de victòries en aquesta arrencada 5-5.
1: Molt contenta d'haver pogut tornar a jugar a futbol, que és el que m'agrada i pel que he vist. Han estat uns mesos difícils, ja des del desembre l'any passat que em vaig lesionar. Doncs han estat mesos complicats, no? Però bé, també un aprenentatge dia a dia, conèixer el meu cos, de conèixer també les lesions greus, que no les coneixia ni les vull tornar, me les vull tornar a trobar. Però bé, molt, molt contenta després de tot aquest treball a l'ombra, dia a dia, tenim paciència. Per tant, victòria positiva i també dia positiu, perquè al final tothom ha tingut minuts i ara venen partits xulos, partits complicats, que a totes ens agrada jugar i que volem guanyar també.
0: Doncs d'aquest 0-2, participació de mai s'aconseguia el 0-1, al minut 17. És una de les joves jugadores del planter blaugrana, una de les perles del futur del conjunt de Pere Romeu. Escoltem-la.
2: Para mí es un orgullo poder entrenar el día a día con todas las mejores jugadoras del mundo. Intento aprender de cada una de ellas y muy feliz y muy orgullosa de poder ser titular hoy y poder marcar mi primer gol. Agradezco a todo el staff, a todas mis compañeras de la base, las de ahora, y sobre todo a mi familia que siempre está conmigo y a mi hermano Ziad. Pues la verdad es que todas son referentes, son muy buenas y intento aprender de todas un poquito y para ser mejor el día a día.
0: I una altra protagonista femenina, segona divisió femenina de futbol. Avui l'Europa ha tornat a sumar la victòria. S'ha emportat aquest triomf per 1-3 del camp del Villaviciosa d'Odon. Suma un nou triomf, com dèiem. Està a la part alta de la classificació. Escoltem la seva entrenadora, Nani Aces.
3: Bueno, es diu aviat, és dur dir-ho en veu alta. Són molts dies que l'equip no guanyava fora del Sardenya o lluny de la nostra gent. I, ostres, quin escenari més complicat avui per fer-ho. Se'ns ha posat tot al revés quan faltava poc temps de partit i em quedo amb aquesta capacitat de reacció de l'equip, de no voler marxar d'aquí avui sense els 3 punts i no només haver fet un gol, sinó haver fet el de la tranquil·litat, que era l'Utres, i poder marxar a casa amb aquesta festa que han fet ara de mestres.
0: I a segona divisió, el Sabadell està en zona de promoció d'ascens, tot i que avui ha acabat empatant el seu partit al camp del Celta Fortuna. Escoltem el seu tècnic, Ferran Costa.
4: Penso que l'equip ha entrat molt bé al partit, hem tingut aquesta situació aïllada, ens han penalitzat. Valoro doncs, que l'equip ha seguit en la seva línia, ha seguit anant endavant, s'ha entrat en el partit, naturalitzant l'errada, que és evident que no podem donar-li aquesta facilitat als rivals, però més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
0: Acabem amb dos resultats, Jordi.
5: Sí, en bàsquet a la Lliga CB, al descans, el Barça guanya 52-47 a l'Eima Corunya i el Granollers està guanyant a 11 minuts pel final a la pista de l'Alacant, 25-32.
0: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'esport català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb l'Albert García a la producció, el Roger Aliaga al control del so i els que us hem parlat, Jordi Cervantes i Anna Freixa. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. Recordeu que podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu a la nit de dissabte.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
8: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
9: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Tella. Milers de persones s'han manifestat pel centre del Madrid aquesta tarda i vespre amb el lema Ni un Mari Carmen més. La marxa ha començat a la Puerta del Sol i ha acabat al Congrés dels Diputats. La protesta, impulsada pel sindicat de llogateres, reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, que garanteixi contractes estables i congeli els lloguers. Una manifestació que afegeix pressió política de cara al Consell de Ministres de la setmana que ve. Sumar, de fet, ha amenaçat a implantar el Consell de Ministres de dimarts si no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar aquesta crisi i residencial. Paral·lelament, el PSOE ha reobert converses amb Junts per intentar aconseguir els suports necessaris al Congrés. De tot això, la mateixa dona de 87 anys ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A través d'un vídeo difós pel sindicat de llogateres, la Mari Carmen demana que el Consell de Ministres aprovi dimarts un decret per canviar el que considera lleis injustes en habitatge que han permès el seu desnonament. Segons ha dit, seria un primer pas per acabar amb aquest sense sentit. Afirma que vol que el que li ha passat a ella serveixi perquè no els passi a altres persones. Moment de parlar de cultura. La nova porta de l'infern ha enlluernat el correfoc de les festes de la Mercè fa una estona al Passeig de Gràcia. Es tracta d'una infraestructura de 14 metres d'amplada i 7 d'alçada, dissenyada per l'artista Daniel Esteban, que ha ocupat pràcticament tot el tram central d'aquesta noble avinguda. Era la novetat d'enguany i ha estat un dels grans reclams abans que el foc ressaltés tot el muntatge, i és que s'ha fet amb prop d'un miler de representacions de parts del cos, com ara braços, peus, torsos i cames. Un cop els diables han encès la pirotècnia del portal, la trentena de colles han desfilat amb els seus diables, bèsties i dracs. L'espectacle ha concentrat milers de persones, entre seguidors barcelonins i també turistes. D'altra banda, parlem també de cinema, perquè la coproducció catalana 5 Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha marxat del 74è Festival de Sant Sebastià amb premi. La pel·lícula ha recollit la Conxa de Plata a la millor interpretació de repartiment per Javier Cámara. El nom propi de la nit, però, ha estat el de Mike Leigh i el seu manifest en defensa dels serveis socials públics Tender Loving Care, un film que s'ha erigit amb la Conxa d'Or, a més de rebre l'estatueta a millor guió i millor interpretació protagonista per Kate O'Flynn. El curtmetratge Ningú Borda, una producció de l'ESCAC dirigit per Julia Colwell Serra, ha estat distingida amb una menció especial de la secció Nest. D'altra banda, en plana de successos, tres persones han resultat ferides, una de gravetat, en esfondrar-se aquest migdia al sostre d'un habitatge que Canovelles, al Vallès Oriental. L'avís s'ha rebut sobre la una, el número 15 del carrer Pont, a la barriada Nova de Canovelles. 10 dotacions dels bombers s'hi han desplaçat. Són 4 les persones que han resultat afectades. Un home ferit de gravetat traslladat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, dos homes ferits lleus evacuats a l'Hospital de Granollers i un menor que ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat Sa i Estalvi un gos. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
3: Funky Tracks Radio.
4: Vaya, mira quién ha venido.
5: ¿Cuándo empezamos?
6: ¡Ha llegado la hora del baile! Bien, empiece la juerga.
7: Todo tiene que empezar de nuevo, como siempre.
8: Bueno, bueno, amigo, bueno.
9: ¿Estáis todos listos?
10: ¡Empiece la fiesta!
7: Fantástico.
9: Ya estamos aquí.
7: Bienvenido. ¿Qué despelotas?
11: ¿Qué coño? Empecemos.

0: Són un tarres.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Mèdia.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: You don't love me. You love my doggy style.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcasts quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Funky Tracks Radio.
3: Elegido producto del año por los consumidores.

0: Estàs escoltant?
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
4: Vull dir-ho ara, que si no després les coses es compliquen. He vingut desacomplexadament i gairebé exclusivament pel drama. Sóc un purista, un caçador d'emocions destilades. Tinc una idea bastant clara de com hem de fer les coses. No m'interessa la tècnica, menyspreu els processos.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Sound the System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
5: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Estàs escoltant? Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: 1, 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.